0: i al País Basc la meitat per l'actuació i l'ús il·legal de la força d'agents policials i la resta assassinats per grups d'extrema dreta.
1: La llista l'ha elaborat la comissió que va crear l'executiu de Pedro Sánchez sobre violacions de drets humans a persones que van lluitar per la democràcia en aquells anys. Des d'Irídia, Andrea Carrera destaca que s'ha fet un pas importantíssim per al reconeixement dels assassinats, però adverteix que es queda curt perquè no té en compte les víctimes de tortures.
2: Queda coix en no reconèixer aquests altres delictes de lesa humanitat que van tenir lloc durant la transició. També creiem que s'ha d'anar més enllà en un reconeixement econòmic i també hi ha d'haver investigacions penals per identificar les persones perpetradores.
1: L'informe de la comissió sí que constata que l'aprovació de la Constitució del 78 no va acabar amb les pràctiques de la dictadura. El 1980, amb Adolfo Suárez al govern, s'han documentat pràcticament 30 assassinats, la majoria atribuïts a l'extrema dreta. També recullen dos casos durant el govern socialista de Felipe González entre el 82 i el 83.
0: Esports, el Barça de bàsquet ha guanyat per 112-113 a la pròrroga el primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5 enfrontaments. A la pròrroga hi ha arribat amb un triple en els últims segons de Claiborne.
1: Al Mundial de Futbol, el Canadà, una de les anfitriones, ha golejat per 6-0 la selecció del Qatar. El partit ha estat condicionat per les expulsions de dos jugadors qatarians i per la greu lesió del jugador canadenc Koné, que s'ha trencat la cama i ha dit adeu a la competició. També s'han jugat el Suïssa 4, Bòsnia 1 i República Txeca 1, Sud-àfrica 1.
0: En futbol sala, Barça 6, Pozo de Múrcia 1, amb 4 gols de Touré. El segon partit de la final de la Lliga. Els de la Javi Rodríguez se situen ja a una victòria del títol que dominen la sèrie per 2-0.
1: El Madrid confirma el fitxatge d'Ibrahima Konaté fins al 2030. L'internacional francès té 27 anys, és defensa i fins ara jugava al Liverpool.
0: I el Barça femení, per la seva banda, dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta de renovació.
3: Fins aquí les notícies.
4: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
5: No, te'n falta una.
4: Ah, clar, la del tot costa.
5: Doncs som-hi, convocatòria.
6: Ahora bien lo bonito, atacantes.
5: Marc Crosas.
4: Natàlia Arroyo.
5: Gemmarie Dongu.
4: Bruna Vilamala.
5: Damià Abella. Ion Vaquero.
4: Ilia Sánchez.
7: I amb la Sònia Gelmà, des dels Estats Units. Tot el Mundial.
4: Al tot costa.
6: Momento, seguimos.
7: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà, seguim el Mundial. Catalunya.
8: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
9: Aviam què passarà avui.
10: Sou tots voluntaris, encara a dia d'avui? Els que...
11: Sí, som tots voluntaris, és part del model. És un model molt similar a Wikipedia i altres organitzacions tecnològiques, tots són voluntaris.
10: I com us guanyeu la vida, diguéssim? Tu de què treballes, què fas?
11: Jo sóc informàtic, altres són traductors, altres són...
12: Para la tele. Boníssim, eh?
9: Home.
12: Jordi Mas. És una eminència, eh?
9: Sí.
12: És el fundador de Softcatalà.
9: Aprendrem coses avui,
12: home, avui un tio, sí. Un tio de la llengua, un programador...
13: S'està acabant la temporada, més val que aprenguem alguna cosa. Sí.
9: I el xiclet. Hem de parlar del xiclet.
13: Parlem-ne.
12: De xiclet, avui parlem. Sí.
13: Tu menges de xiclet?
12: Va, calleu. Arriba el jefe, calleu.
10: Déu vos guard.
14: He vist el guanya!

0: Us prometo que a vegades preparant aquest programa hi ha dies que quedo parat d'algunes informacions que trobo i avui és un d'aquests dies. El xiclet, que jo em pensava que era una cosa relativament moderna...
1: No! No. Els egipcis ja en mastegaven.
0: No, abans dels egipcis, Figuera.
1: No fotis.
0: El xiclet més antic que s'ha trobat té 10.000 anys. El van trobar a Suècia.
2: No m'ho crec, Peyu, no m'ho crec. Com ho saben que és un xiclet?
0: Bueno, perquè els científics en van poder extreure la saliva que hi havia en el xiclet encara i analitzar l'ADN. La saliva que hi havia al xiclet va constatar que allò era un xiclet que l'havien mastegat tres persones diferents, tres adolescents escandinaus, un noi i dues noies d'entre 12 i 14 anys.
1: Sí, jo és que no ho entenc com es poden saber aquestes coses.
0: L'ADN, si trobes ADN tens molta informació. Gràcies al xiclet van poder determinar fins i tot què menjaven aquells nanos de l'edat de ferro a Escandinàvia. Menjaven cèrvols, truites i avellanes.
3: Hosti, tu quina dieta, no?
0: Sí,
1: bueno.
4: O sigui, aviam, que jo m'aclari. Fa 10.000 anys,
0: sí,
4: els nanos joves seien als bancs,
0: sí,
4: però en comptes de fumar porros i menjar pipes, mastegaven xiclet i menjaven avellanes.
0: Més o menys.
3: I cèrvols.
0: I cèrvols.
2: Bueno, el que ha passat molt per alt, però... és que un xiclet se'l van passar tres persones.
0: Això sí.
2: Ho has donat molt...
0: Sí, has de tenir molta confiança per compartir un xiclet amb un altre.
2: Hòstia.
0: Mastega'l tu, que jo m'he marxat el gust ja.
2: Hòstia.
0: Més tard, els maies també feien xiclets amb resines d'arbres, però el que es considera el pare del xiclet modern és Thomas Adams, un americà.
2: Collons d'americans.
0: El 1871 industrialitza la producció de xiclets i es fa milionari, eh? La idea li va venir d'unes trobades que feia amb un seu amic, Antonio López de Santana, un dictador mexicà.
3: Ah, mira... És curiós, no?, que tots els amics dels dictadors toquin.
0: Tots es fan milionaris.
3: Tots són milionaris, sí, és veritat.
1: És una coincidència de la història.
0: Sí. De fet,
3: una casualitat.
0: El fundador d'Estrella Damm va ser ministre de Comerç de Franco. Sabeu?
1: Mira.
0: Això fa molts anys, això no té res a veure.
2: Sí, home, ja no et patrocinaran res.
0: Bueno, ara això ja ho sap tot Catalunya, això. Fel, no passa res. No deixaran pas de beure cervesa la gent.
1: No.
0: Els de La Vanguardia, collons, van posar el diari al servei del règim, també, no? Vull dir que són coses que se saben... I Ferrovial, sabeu Ferrovial?
2: Vosaltres no t'estàs emmerdant massa parlant de xiclets?
0: Sí que és veritat.
2: Però parlaves de xiclets i estàs fotent aquí. Vull dir...
0: Ferrovial, la majoria de fortuna que van fer la van fer durant el franquisme amb adjudicacions d'obres públiques i es van quedar, bueno, milionaris. I ara, goita, la Generalitat de Catalunya, quan truques al 112,
1: sí,
0: saps qui t'agafa el telèfon?
3: El senyor Ferrovial.
0: Està subcontractat per Ferrovial, allò.
3: Ah, sí?
0: Allò, 30 milions d'euros ens costa als catalans i els hi paguem a una empresa franquista perquè quan et vingui un infart puguis trucar una ambulància.
4: Ostres, doncs sí que s'ha embolicat, allò del xiclet.
0: Sí que és veritat.
4: Sí que s'ha anat fent volta a volta.
0: Tot això us ho deia perquè Antonio López de Santana, aquest dictador mexicà, mastegava la resina que mastegaven originàriament els maies i aquest seu amic americà, Thomas Adams, el pare del xiclet, va dir, hòstia, això es pot industrialitzar i vendre per tot arreu. Thomas Adams, el pare del xiclet milionari i com la majoria de milionaris actuals de l'IBEX 35, amic d'un dictador.
5: Sí, senyor. Fixa't.
0: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Savi per conèixer. Expert en llenguatge de programació i amant de la llengua catalana. Algú amb qui molts de vosaltres hi heu tingut contacte cada dia, però sense saber-ho. Un dels cofundadors d'una de les plataformes més importants del país. Parlem ni més ni menys que de Softcatalà, una autèntica estructura d'estat digital.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Jordi Mas. Jordi Mas, què has menjat avui per esmorzar?
2: Cereals amb llet.
0: Cereals amb llet.
2: Pinso de gallina.
0: Hòstia, has de saber que tots els guions d'aquest programa, abans d'enviar-los als correctors oficials de la casa, primer passen pel corrector de Softcatalà. Per tant, si dic alguna cosa malament és culpa teva avui, que ho sàpiga.
2: Bé, veus?
0: És així, és això.
2: Està bé expulsar-se la culpa ja d'entrada.
0: Escolta, fa gairebé 30 anys que juntament amb en Miquel Piulats i el Jordi Coll vau fundar Softcatalà. Com arrenca això?
2: Doncs arrenca perquè el Miquel i jo teníem una mica d'experiència en informàtica i en traducció de programari i vam dir, escolta, per què no apliquem això una miqueta amb el cas del català, que hi ha absolutament res. No?
0: Clar, perquè, clar, estem parlant de l'any 90, no?
2: Well, 97.
0: 97,
2: sí. Sí, sí.
0: No hi havia res.
2: Absolutament res. No existia res en català, en noves tecnologies i tot just internet es començava a popularitzar en aquella època.
0: I quan ho creeu, us imaginàveu que 30 anys després encara ho estaríem utilitzant?
2: No, va ser una cosa com molt natural. Anem a fer això, anem a engrescar-nos a fer això. Mai vam pensar que tindria aquest recorregut, mai. Uh-huh.
0: Softcatalà és una eina de programari lliure, no?
2: Sí.
0: Pels que no estem molt avesats, els que no hi dominem,
2: sí. Ara
0: diguéssim.
2: Ara això que has dit,
0: sí. O sigui, els que necessitem, els que molestem sempre els informàtics perquè ens instal·lin el Word,
2: sí.
0: Quan compres un ordinador. Què és el programari lliure?
2: Bé, bàsicament, si mirem una miqueta les noves tecnologies, el que passa és que avui en dia et cal programari per fer qualsevol cosa, no? Mm. Llavors, hi ha una forma de pensament en la qual nosaltres pensem que el programari hauria de ser similar al domini públic perquè avui en dia és tan necessari, no? Llavors, el programari lliure és bastant similar al domini públic, no és exactament el mateix, però és la idea aquesta de que sigui un bé comú compartit, no? Amb el cas aquest que em posaves del Word, per exemple, el que succeeix és que quan nosaltres vam començar Softcatalà no podíem traduir el Word, perquè el Word pertany a una empresa que es diu Microsoft i només ells, si tenen els incentius adequats, ho podien fer. Llavors nosaltres es van engrescar amb el programari lliure perquè permet a qualsevol fer la traducció i després permet distribuir-ho de forma lliure, no? Va ser una miqueta una necessitat, no? Era l'única sortida que teníem davant d'unes empreses que en el moment no eren receptives a traduir coses al català.
0: Sou els anarquistes de la informàtica, una mica.
2: Bé, anarquistes, més que això, jo crec que creiem en les llibertats de l'usuari, que l'usuari tingui les seves opcions, i clar, tal com està el món, això avui ja quasi es pot definir com anarquisme, no?
3: Cooperativisme.
0: Cooperativisme, sí, sí, sí, sí. El 1997, és que clar, apareixeu com Google.
2: Sí, a la mateixa època, al mateix any,
0: clar.
2: Sí, sí, correcte.
0: Hòstia. I com es buscaven les coses abans de Google?
3: Jo amb una llanterna, sí. O... Bueno, buscaves els armaris, així ho buscaves.
2: Doncs el boca orella. Jo me'n recordo que la primera persona tenia un amic que un dia em va dir, escolta, has vist la web aquesta de Google? Dic, no, què és això? Anem a obrir-ho. I ho vam obrir allà, i en aquella època feien servir una cosa que es deien adreces d'interès, no? I tu t'havies d'anar apuntant les webs que t'interessaven. I tenies com una mena de llibret en tot, digital, però en totes les webs que t'interessaven. I quan va sortir el Google, que no era el primer, perquè ja n'havia altres, va ser, home, ara ja no m'he d'apuntar tot això, ara vaig aquí i m'ho trobo tot. Però, bàsicament, era una llista, no? Uh-huh. Era les adreces d'interès, no?
0: Escolta, quines eren les principals dificultats de treballar en català a internet als anys 90? Entenc que eren moltes.
2: Pensa que en aquella època no havia telèfons mòbils, com ni avui, eh? Pensa que les connexions a internet no estaven generalitzades.
0: Eren una merda.
2: Sí, a més eren molt cares, perquè les tarifes planes arriben després. Llavors, nosaltres un dels problemes que teníem és, d'acord, anem a traduir un programa, fem tot l'esforç, i després com el distribueixes? Perquè la gent per baixar el seu a casa, no tothom tenia connexions d'internet.
0: Sí, llavors... sí. Oh, i el router fotia un soroll que despertaves la iaia fent la migdiada.
2: Sí, llavors, clar, vam haver d'editar CDs també per fer-hi arribar la gent. Llavors, clar, la tecnologia estava molt menys desenvolupada que ara, no? I després, clar, a nivell de terminologia, a nivell de quines la manera adient de traduir coses al català, no havia precedents.
0: I sou tots voluntaris, encara a dia d'avui? Els que...
2: Sí, som tots voluntaris, és part del model, és un model molt similar a Wikipedia i altres organitzacions tecnològiques, tots són voluntaris.
0: I com us guanyeu la vida, diguéssim? Tu de què treballes, què fas?
2: Jo sóc informàtic, altres són traductors, altres són dissenyadors, altres són estudiants, altres estan a l'atur. Depèn.
0: I això ho feu com una més a més per uns ideals i per una manera d'entendre...
2: Sí, és voluntariat tecnològic, sí, sí.
0: Voluntariat tecnològic.
4: No ho he sentit mai, veus?
5: Jo tampoc.
4: No. Però
0: i n'has fet mai de voluntariat tecnològic?
4: No, els hi fotria molta nosa, jo.
3: Uns merders.
2: Sí. És com l'analògic, però en digital.
0: Quanta gent sou actualment fent anar Soft Català?
2: Jo crec que ara mateix, el que és el nucli dur, no? Som gent que som de l'associació, som uns 20-25, i després de gent que corre per allà pel voltant, som uns 40, no? Llavors, quan arriba l'estiu, que la gent té més temps, s'apropa, ens dona un cop de mà, després, òbviament, torna als exàmens i desapareix un temps o torna a la universitat, la gent canvia la vida, llavors sí, tenim un grup que són 20-25 i després un grup de gent que és més volàtil. No?
0: I en busqueu activament de voluntaris? Si algú es vol fer voluntari de Soft Català, per exemple?
2: Sí, sempre busquem, clar, clar.
0: Què han de fer la gent?
2: Adreçar-se a nosaltres i venir amb ganes de pencar.
3: Hi ha un lloc físic o no? Que...
2: No tenim lloc físic, no és tot virtual. Nosaltres no tenim lloc físic.
0: No pot entrar la Guàrdia Civil a policia, de cop. No.
3: La Guàrdia Civil virtual sí.
0: Clar. Clar, sí. Clar, aquests també entren a tot arreu, aquests.
2: Sí, sí, bueno, jo vam veure l'1 d'octubre. No?
0: Algun atac deveu haver tingut, informàtic?
2: Sí, jo crec que qualsevol que estigui a internet, és una selva, no? Llavors sempre tens atacs informàtics, això li passa a tothom, i nosaltres, a més, que operem els nostres servidors. Nosaltres no fem servir el núvol, o sigui, nosaltres operem els nostres propis servidors i llavors també hem de fer més feina de seguretat en tot aquest sentit, llavors sí.
0: O sigui, hi ha un servidor físic que és vostre, que això sí que està instal·lat a algun lloc?
2: Sí, hi ha més d'un, tenim a diferents llocs, tenim a Barcelona...
3: No ho diguis.
2: Ho tenim a la pàgina web, ja.
0: Ah, sí.
3: No ho diguis.
0: Ja ho saben on són. Sí.
2: Bueno.
0: ¿Dónde están los servidores?
2: A Lleida els hi costarà entrar, ja t'ho dic jo.
0: Escolta, heu tingut algun conflicte sonat a Soft Català al llarg de tots aquests anys?
2: A veure, nosaltres a la pàgina web tenim la missió, els principis, llavors ja la gent ja sap el que ve, no? Funcionem en forma assembleària, no? Llavors, al final, tots acceptem la decisió de la majoria, no? Llavors, no hem tingut cap de gros. Potser el més divertit va ser el dels diacrítics, no? Que ho vam intentar endarrerir fins al final, de dir, ara sí que ja toca, perquè si ja no ho fem ja són com els últims, no? Ja toca llevar-los, però sempre han sigut qüestions més lingüístiques, no? D'aquest estil, no?
0: Uh-huh. I el projecte que més mal de caps us ha portat, recordes?
2: Déu-n'hi-do. La web de Soft Català és molt complexa, no? Perquè, clar, nosaltres operem tot el maquinari, tot el programari, però a part, clar, té 100 milions de visites cada any i té més de 150.000 pàgines.
0: 100 milions de visites cada any.
4: Molta gent,
0: és molta gent, eh?
2: Sí, molta gent que ajudem. Llavors, clar, la web és molt complexa perquè van canviar...
0: Però no som pas 100 milions de catalans, nosaltres.
2: No, però això són visites.
0: Visites.
2: Una mateixa persona pot visitar més d'un cop,
0: però, clar, són 8 milions. Que fem servir el Soft Català, tots 8 no ho compto.
4: No.
2: Però després també hi ha molta gent que ve de fora i, per exemple, vol traduir del castellà al català. Això sí. També tenim bastanta gent. Sí. No?
3: O sigui que... Mil poque.
2: Moltes cartes d'amor.
4: Ah, sí?
5: Amor molt muntat.
0: Aquí la protecció de dades, perquè, clar, tot el que posem allà, vosaltres sí. Ho podeu llegir, entenc.
2: No, nosaltres no ho digim. De fet, en la traducció...
0: A veure, no llegim.
2: No, jo t'explico.
0: Aviam.
2: No, jo t'explico. Hi ha una petita capsa que si la marques et dius, escolta, vull compartir les dades en Soft Català amb la intenció única de millorar el traductor i el corrector. La majoria de la gent no la marca, tenim molt poca gent que la marca. Però això, hi ha la llei de protecció de dades que defineix tot això molt bé, no? Hi ha un marc legal ja amb això.
0: I com es fa perquè el corrector corregeixi bé? Perquè ho fot bé aquest corrector de Soft Català, eh? Sí?
2: Són molts anys de feina a molta gent, però bàsicament és un sistema amb més de 3.500 regles, no? En què coneixes patrons més comuns d'errades i després, ara últimament, també hem inclòs intel·ligència artificial.
3: Ara volia preguntar això, casa endera. Hi ha una intel·ligència artificial Soft Català?
2: Molt petita. Nosaltres, al final, la intel·ligència artificial la fem servir per coses on no arriben els sistemes de regles. Per exemple, les comes en català són molt difícils, no? De determinar on poses les comes, una mica subjectives, llavors per això és molt difícil expressar-ho en regles, no? Que són... Llavors, bàsicament són un sistema de regles bastant complex, i a mesura que els usuaris es van arribar en comentaris, escolta, que això dona un fals positiu, no et preocupis, t'ho arreglem, és una mica artesanal, però té molts anys, i ho hem anat combinant amb aquelles coses on no arribàvem a aquest sistema, en un altre sistema ja tenim un sistema híbrid, però bé, molt bé, molta gent el fa servir.
0: Jo el faig servir bastant per buscar sinònims, no sé si sóc l'únic o...
2: Tenim molta gent que li agrada molt el diccionari de sinònims, ja saps que els catalans som molt amants de la llengua, la gent li agrada molt trobar els sinònims i tal, i això tenim molta gent, i també molta gent que ens fa propostes, no? De dir, escolta, per què no inclou això? Doncs sí, no hi havíem pensat.
0: Perquè, més enllà del corrector, que és el que fem servir més tots, i els traductors, quins altres serveis hi han que potser desconeixem? De dir, hòstia, hi ha una eina que és molt pràctica, o us recomano que entreu aquí, feu servir això...
2: A veure, tenim tot tipus d'eines. A mi la que m'agrada molt és la del transcriptor, on tu ens pots enviar un vídeo i un àudio i transcrivim a text, no? I això ajuda molt per tota la gent que fa subtítols, tota la gent que són creadors en català, i això ara tenim 800-900 transcripcions al dia.
0: Hòstia.
2: I ens alegra molt perquè és una eina perquè altra gent pugui fer coses, no? De dir, escolta, ara amb això us ho posem una mica més fàcil, encara has de fer feina, òbviament. I després tenim coses que són una mica més especialitzades, no? Comptadors de síl·labes, l'hora en català, no? Que això també ens encanta, no? El sistema campanar, les diferents versions que n'hi ha, tot això, no?
0: Hòstia, comptador de síl·labes, eh?
3: Bueno.
0: Mira.
6: La gent que envia coses i quantes síl·labes hi ha aquí.
2: Clar, sí, això la gent que vol fer rimes, poesia, els coses d'aquestes.
0: Els poetes, ho fan servir els poetes, Fel.
2: Escolta, molta gent.
6: Menys jo, ho fa servir tothom.
0: Sí. Oh, jo, de veritat que soft català, ostres, m'ha arreglat la vida, eh?
3: I ves una aplicació de caçar bolets, ja t'asseguro jo.
0: Bueno, fiquem-li, podem provar a ficar-li. Escolta, no sé si la gent ho recorda, però Soft Català té una creu de Sant Jordi des del 2004.
6: Mira que bé.
2: Sí. No, 2024.
0: 24, perdó, m'he saltat un número.
3: Bueno, 20 anys t'has saltat.
0: Sí, però és només un número. us fa sentir orgullosos, entenc, això. Això no ho té tothom. Tot
2: sí.
0: I que ho té més gent a vegades de la que s'ho mereixeria, però sí.
2: A veure, sí que es fa fer orgullosos perquè és un reconeixement públic, però al final el que realment et fa molt orgullós és veure que ajudes a la gent. Nosaltres, o sigui, quan anem a l'estiu i portes la camiseta de Soft Català, la gent et para al camp i et diu, hòstia, jo ho faig servir, gràcies, no sé què, no sé quan, o no pots anar amb una samarreta de Soft Català per una escola.
0: Sí.
2: No, perquè la gent es reconeix, els professors es reconeixen, no, de lo que fas. Llavors, això realment ser útil, tenir aquests 100.000 visites cada any i tenir impacte, no? Allò de dir, hòstia, estàs fent algo que està canviant les coses. El reconeixement està molt bé, l'aprecies molt. Però ostres, el realment haver tingut una incidència, no? Haver ajudat a tota una generació d'estudiants que tinguin més eines, no?
0: La relació amb les institucions, diguéssim, amb la Generalitat, per exemple, com és? Perquè al final això és una eina que, hòstia, potser l'hauria de pagar la Generalitat, no? D'entrada és una cosa,
3: pots pujar-hi de peus.
2: A veure,

0: i cada cop més veus més inversió, que és molt positiu, no?
1: Quins són els objectius propers de Softcatalà? Què voleu fer? Teniu alguna cosa a l'horitzó de dir que tots els electrodomèstics parlin en català, aquestes veus d'intel·ligència artificial?
0: Sincerament, no tenim aquest tipus d'objectius. Nosaltres som més de... Ostres, ha sortit aquesta tecnologia, com la podíem aplicar? Anem a veure-ho. I som bastant reactius, no? No som gent que pensi molt de temps. Oh, on volem estar en 3 anys, en 5? No, som molt reactius. De dir, escolta, ha sortit una tecnologia que permet escriure, per què no l'adaptem al català i la posem a mans de tothom? Llavors, som molt reactius, no sempre pensant quin tipus d'eines veiem que es comencen a crear o podem co-crear o complementar que podrien ajudar els usuaris. Llavors, és molt reactiu.
1: Us trobeu de tant en tant físicament, tots aquests?
0: Sí, oi tant.
1: Un sopar,
2: ha de ser maco,
0: no,
2: també.
0: Home, no, fem trobada al Nadal i fem trobada a l'estiu a Sant Mateu, al País Valencià.
1: Mira.
0: I estem allà tot un cap de setmana fent trobades i jornades de feina.
2: Amic invisible per Nadal? Feu amic invisible?
0: No fem amic invisible, no.
1: Ha de ser maca la trobada aquesta. Tots els voluntaris informàtics de... Bueno, clar, es barregen informàtics, traductors, no? Una mica de tot.
3: Sí, algú que no sap informàtica i diu, no sé què fotre, vaig cap allà.
1: Sí. Saps?
3: Softcatalà,
1: servei. Anar-hi treure el cap un dia, ha de ser maco, això.
2: Jo no m'enteraria de res.
1: No.
0: Que sí, home, que es parla molt dels diacritis, de la paella, de les calçotades, de tot això. Hi ha molta vida. La tecnologia és l'excusa.
2: Vale.
0: Som una societat gastronòmica encoberta.
2: Tu treballes d'informàtic i quan plegues dius, bueno, vaig a fotre de voluntari i tornes.
0: Sí, quan em ve de gust, sí.
1: Hòstia, no. I aficions, a banda de la informàtica?
0: Jo?
1: Sí, quan vols desconnectar?
0: Moltes. M'agrada molt el ciclisme, m'agrada molt els videojocs, m'agrada molt...
1: Videojocs, també, un altre cop a l'ordinador, ja hi som, eh?
0: No, home, però això és diferent, és cultura, és una tipus de cultura, això.
1: Ja, hòstia.
2: I el ciclisme vol dir aquell joc que hi ha per l'ordinador, eh?
0: Sí. No, això és suar la cansalada.
2: Ja has de suar, eh?
0: La meva dona és elèctrica, eh?
3: Ets alto, se't veu fort.
0: Sí.
3: Ets valent.
1: D'on ets originari, tu?
0: Del Clot, ara visc al Guinardó.
1: Al Guinardó, Barcelona, ciutat.
0: Sí, sí.
1: Escolta'm, què li diries a algú jove que vol treballar en l'àmbit tecnològic i estigui preocupat per l'estat del català?
0: Que hi participi, no? O que hi participi, que pressioni a les empreses on està, que s'asseguri que el català hi és present, també, si té temps, que col·labori amb projectes lliures o amb projectes de cultura oberta. Hi ha moltíssims, hi ha la Wikipedia, hi ha Softcatalà, hi ha centenars de coses a fer, i tot suma, no? Al final, tot suma, no? Quantes més opcions tinguem, millor.
1: Escolta, les comunitats com Softcatalà o Wikipedia continuaran sent rellevants amb la intel·ligència artificial i les grans corporacions o acabaran morint? Què creus?
0: Jo crec que continuaran sent rellevants. Pensa que, per exemple, en el cas de Wikipedia, les intel·ligències artificials parlen català perquè l'han après de Wikipedia. Llavors, és molt important que Wikipedia continuï sent un corpus obert mantingut per humans de molt alta qualitat, perquè això és d'on aprenen i això continuarà. I cada vegada més jo penso que la gent entén que calen referències validades, no? I això la Wikipedia ho aporta. I per part nostra, nosaltres hem anat variant buscant de complementar els forats que les grans corporacions no donaven i donar opcions més sobiranes, no? Llavors, si a poc a poc ells tenen opcions, perfecte, nosaltres anirem fent altres eines. Sempre intentem anar una mica per avançar. Ara estem fent el transcriptor aquest. Segurament en algun moment tothom oferirà el transcriptor, llavors nosaltres oferirem lo següent, no? Sempre hem anat oferint una miqueta lo següent, no?
1: I a part del voluntariat que porteu vosaltres a la plataforma, diguéssim, entenc que hi ha unes despeses que no sé com funcioneu, a nivell de donatius o...
0: Bé, nosaltres vam començar venent CDs, després samarretes i tot això és molt feixuc, no? Perquè has d'estar molt a sobre. Ara el que fem és més senzill, que posem publicitat a la pàgina web i només posem per 2 o 3 serveis. Llavors recollim aquests diners i com no tenim gent alliberada, llavors ho fem servir bàsicament per trobades i per comprar maquinari, bàsicament.
3: Per la paella.
1: Maquinari i la paella aquesta que
0: parla. No, que donar de menjar 40 persones un cap de setmana són quartos, eh?
3: Si són els com tu.
1: Sí. Sí, mengen fort.
4: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Jordi, et dic una paraula i 3 definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa Ral de Vinyó, gentilesa de...
5: Mega!
1: Ho has de fer sense l'ajuda de cap eina de Softcatalà, eh? Això és... Osca és la paraula d'avui.
0: Sí.
1: Osca. Osca. Conjunció que sovint precedeix una excusa o argument per no haver fet una tasca o per haver arribat tard. Xuriguera, has tornat a arribar tard.
3: Osca, hi havia molt de trànsit avui sortint de Sant Llorenç Savall.
1: És que sempre estem osca això, osca allò...
3: Osca, és veritat, eh?
1: Bé, Osca, persona tossuda que s'obstina amb una idea i no se la pot fer canviar d'opinió.
2: La meva cunyada volia fotre la furgoneta de 2 metres a un pàrquing de Barcelona que feia metro...

0: 95. No va parar fins que va ratllar tot el sostre. Mira que és osca,
1: eh? Sí, osca. Forat o buit que hi ha en el tall d'una eina.
2: Se li va escapar el tornavís de l'osca del bis i li va clavar el coll a l'avi sense voler. En 3 minuts va ser mort, pobre home.
1: A, B o C?
3: C.
1: La C, ho has dit molt convençut, eh?
4: Ui, és català.
5: És de soft català, eh?
2: Correcte!
1: Avui dedicàvem el capítol al xiclet. En sou els informàtics de menjar xiclet? Jo sempre que penso hi ha un informàtic on menja xetos o xiclet.
3: Hi ha uns tòpics.
1: Hi ha uns tòpics, sí.
3: Uns informàtics menjant hamburgueses.
1: Sí.
3: Bruts!
1: Això com ho porteu, els informàtics, aquestes etiquetes que us fiquem sempre?
3: No.
6: Jo crec que, en certa part, ens les guanyem.
1: Sí? N'hi ha, hi ha aquest perfil d'informàtic que existeix.
4: Sí, home.
1: Però què vols, també tot el dia allà a l'ordinador, alguna cosa has de picar, també,
2: clar,
1: no?
2: Clar, t'avorreixes i vas picant.
3: Xiclets.
1: El xiclet, Marcel.
2: Va, parlem del xiclet. Sabeu que els xiclets, històricament, han sigut un problema pels serveis de neteja municipals d'arreu del món?
4: No ho sabia.
2: No ho sabia?
4: Jo se'm alegro que t'expliqui.
2: Allò que la gent està mastegant, s'acaba el xiclet, se li acaba el gust i fa... cap a terra. Queda allà enganxat per sempre.
4: La gent fa això.
2: Sí. No el llenço perquè normalment no trobes la paperera i llam a terra.
1: Però no passa amb res més, això. Vull dir, no,
3: les pipes.
1: Amb les pipes.
2: Sí, però no queden enganxades a terra. Correcte. No són tan problemàtiques. L'Ajuntament de Barcelona, per exemple, l'any 2013, va destinar 21.000 euros en una campanya intensiva de neteja de xiclets.
1: Mira.
2: Van aconseguir desenganxar 55.000 xiclets.
1: Ho van comptar, eh?
3: Justos?
2: Sí, sí.
3: No pot passar. Justos?
2: Sí. Ni un més ni un menys.
4: Tu de casualitat, 55.000 xiclets.
2: 55.000, va dir, fins aquí.
1: Ja no en traiem cap més.
4: Collons,
1: si no ens cobraran més calés.
2: No, doncs mira, hi ha llocs que són bastant més dràstics, com per exemple Singapur, que per exemple està prohibit, no?, consumir xiclets a la via pública. No es pot. No es pot.
3: Home, a veure, però si no el llances no passa per res.
2: Sí que passa.
3: No, si no...
2: No, sí que passa.
4: Diu que sí.
2: Sí que passa, per què? A veure, Soriguera. Si dic que passa, és que passa. No, passa. Està prohibit. O sigui, no es menja xiclet.
1: Encara que no el llencis. Si et veuen mastegant xiclet pel carrer,
2: no.
1: Multa.
2: Perquè pots tenir la temptació de llançar-lo. I per evitar aquesta temptació de llançar-lo, doncs des del 1992, la llei va establir que les autoritats, si et veuen mastegant xiclet pel carrer, doncs una multa.
1: A Singapur,
2: Fins i tot anys de presó, eh?
4: Clar que sí, home! Que guapo! 2 anys de presó per menjar xiclet.
1: Hòstia.
4: Així es va bé un país.
2: Van molt forts.
3: Tu home, estàs menjant xiclet a Singapur? Sí. Vas venir a la Guàrdia Civil de Singapur? Sí. I vas...
1: Te l'empasses.
2: I tampoc pots tirar un cigarro, eh?
3: Ah, no?
2: Al carrer, no.
1: Jo m'imagino la conversa dins la presó. Tu per què estàs aquí? Vaig matar la meva dona. Jo menjava xiclet, no? I...
4: Vaig fer una butllofa.
2: Suposo que et posen en mòduls diferents.
1: Sí,
2: un
1: si
2: per
1: no...
2: assassins i l'altre per porcs.
1: Si no, li quedaran una pallissa el primer dia, pobre nano.
4: Ha llegat el xicle.
2: El tonto del xicle.
1: Jordi, moltes gràcies per la tasca que heu fet aquests 30 anys. Ens n'hem beneficiat almenys. Menys
2: jo també.
1: I tinc la sensació que tot el país i tota la gent que ens dediquem a l'audiovisual, sobretot, i a continuar amb força i endavant.
6: Moltes gràcies.
3: Jordi!
7: Cada vegada que sents una entrevista, penses que Catalunya ha de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari. Ja li pagarem unes hores de teràpia al nano que s'ha de llegir tots els correus.
1: Àlex, què tal? Avui parlarem de... Has fet una faula del xiclet?
8: Sí, correcte.
1: Molt bé.
8: La de vídeos que m'he transcrit jo amb el Softcatalà, ho volia dir. Sí.
1: No, si ho ha dit, quan parlava de xifres, és un servei que el fa servir un merder de gent.
8: Sí, sí. Bueno, venia a explicar la faula del xiclet avui.
1: El xiclet.
8: Endavant.
1: És el teu espai.
8: Sí, el xiclet és un objecte que no convida gaire a la reflexió, no?
1: No.
8: A diferència d'altres objectes com, jo que sé, el tobogan, l'escuradents,
1: sí,
8: o el caminador, sobre els que ja hem reflexionat de manera molt profunda en aquesta secció, sí, el xiclet no diu res, no?
1: No.
8: És com... Xiclet és com entrar a Instagram i mirar vídeos amunt i avall, no?
1: Sí, perquè és un acte que fas...
8: Sí, i dius, porto 3 hores aquí, no sé qui és aquesta persona, no? Però allà estàs mastegant xiclet, d'alguna manera, no? Mm. Mastegar xiclet és una mica com anar a votar pensant que això canviarà les nostres vides, d'alguna manera, suposo, no ho sé. Bueno, anem a votar, mastegar xiclet.
3: Bueno, si no votéssim, sí que ens canviaria.
1: Això sí.
8: Ah,
1: això
8: bueno, sí. Potser...
3: Vull dir... Saps?
8: Es podrien discutir.
3: Sempre digueu que anar a votar no és important. Collons, sí que és important.
1: Sí, sobretot si voteu l'altre.
3: Ah, noi.
8: Bueno.
3: Segons? Endavant, endavant, perdona.
8: Mastega xiclet.
3: Perdona, Àlex.
8: Perdó, està bé que...
1: Àlex no es diu...
8: Àlex.
1: Sí. És que sempre li diu Àlex.
8: Al final, algun dia ploraré, eh?
1: Sisplau, sisplau.
8: Li envaré un correu a Recursos Humans.
1: Sisplau.
8: Bueno, mastegar xiclet seria com buscar un tercer exemple d'una cosa que ja està quedant clara, no?
1: Sí, de fet, sí.
8: Mastegar xiclet és això. És una cosa que fem, que no sabem si va bé o malament, però la fem una mica per inèrcia. Potser feu coses per inèrcia vosaltres.
1: I tant, que sí.
3: Home, sí. Sí.
8: Com, per exemple?
1: Venir aquí.
4: El dimecres...
1: Jo aquí vinc per inèrcia.
4: El dimecres et desperdis, m'agrada, ja torno a ser sentat aquí.
8: Sí. A mi em costa, eh? Havent de fer una hora de trajecte per inèrcia, no.
1: Clar.
8: Ja us ho asseguro. M'ho penso.
1: Vens del Baix Llobregat.
8: Sí. A vegades també, bueno, no ens queda més remei, no?, que caure en la inèrcia i fer les coses una mica per... No, no sabem si estan bé o malament, no. però ho fem. Masteguem xiclet, d'alguna manera, no? Aquesta secció està sent una mica mastegar xiclet, perquè
1: sí.
8: Per molt que ho allarguem, això ja no...
4: No.
8: Anirà perdent el gust, anirà pitjor. No anirà millor.
1: Màxim podem fer una bombolla i que peti.
8: Exacte.
4: Però és divertit.
8: Sí, però la primera, després ja...
1: Ja està. Ja està.
8: Però, bueno, a vegades no queda més remei que això, no? Mastegar xiclet, tirar la pilota cap endavant perquè continuï el partit, jo què sé, posar-te...
3: I la feina anar passant, aquí n'hi tristes, també,
8: sí,
3: però...
8: Sí. Posar una cançó de Bad Bunny, menjar-te un croissant de xocolata o el que sigui, que t'ajuda en el teu dia a dia per seguir endavant, no?
1: Es veu que no és bo per la salut menjar xiclet, vaig llegir-ho així.
4: Ah, no?
2: No.
1: Perquè quan estàs enganyant el teu organisme...
3: La bilis, no, vols dir?
1: Comences a generar, quan l'estómac detecta que generes saliva perquè estàs mastegant,
3: sí.
1: Es pensa que després menjaràs,
4: i no hi arribarà.
1: Comença a generar àcids gàstrics per digerir,
3: sí.
1: I llavors aquests gàcids et xafen la flora intestinal perquè no arriba el menjar cada dia.
8: I et cagues a sobre.
1: Exacte.
8: Sí. Per tant, què aprenem avui? Que mastegar xiclet o fer les coses per inèrcia, potser, doncs, bueno, està bé, però potser no. No? Bueno.
1: És una bona conclusió.
8: Sí. És una conclusió que tampoc és una conclusió
1: molt contundent. No, perquè és un pèl dispersa. De
8: sí, perquè cadascú s'ho ha d'agafar i jo no vinc aquí a...
3: No, a donar lliçons, no.
8: No. Això no, jo sempre ho dic, no us canviaré la vida.
1: Tu centres la pilota.
8: Exacte.
1: I la gent ha de rematar.
8: Correcte.
1: La gent ha de rematar.
8: Molt bé.
1: Pot rematar dins o fora.
4: Sí,
8: o potser la centres massa alta.
4: Ara anava a dir. Sí. Sí. Centro, vull...
1: És veritat que el centre és molt alt i costa d'agafar-lo.
8: Sí. Bueno, pues s'ha entès, més o menys.
1: Sí.
3: Home, sempre, això sempre.
1: Jo quan, quan entrem en la metàfora sobre la metàfora de la metàfora, hi ha un moment que em perdo.
8: Sí.
1: Però crec que més o menys ho he anat agafant.
3: Ets molt de tocar de peus a terra, tu, Paio?
1: Jo sóc molt pragmàtic. Sí. De fet, totes les pel·lícules que miro, si no són basades en fets reals, sí. M'atabalen.
2: Ah, sí?
1: La ficció m'atabala.
2: Les fantàstiques?
8: Raro, eh?
1: Ui.
3: Jo sóc del parer que tot està basat en fet real.
1: Joc de Trons, per exemple.
3: És real.
2: És molt real.
1: Hòstia, i tant, sí. Vaig anar a Girona i vaig
2: són
1: trobar
2: aquell drac. Són conflictes de poder.
1: Sí, però res, no. Jo...
4: A mi a casa meva diu, fa una pel·lícula. I la meva dona, vine que és basada en fets reals.
1: Això sí.
4: A mi em passa això, també.
1: A mi m'agrada molt això. Quan surten aquelles lletres,
4: sí.
1: La niña esta murió als 10 anys i tal.
4: Sí, ja ploro, sí. Llavors, jo ja ploro.
1: Te foten la foto de la nena de veritat. Ah, ja dic, aquesta sí que ja m'agrada. Ah, que...
8: Sí,
1: i sempre busquen, fixa't que l'actriu s'assembla, amb la nena que han assassinat.
4: Sí.
8: Però a vegades també és una mica com que és només un fet, no? I ho allarguen molt, vull dir que s'agafen molt a una cosa i no estan en fets reals, eh?
1: Ja. Basada en fets reals. Home, si Nova York hi era.
8: Clar.
1: Però llavors tota l'altra història...
4: I llavors, a mi m'agrada molt el final. Que llavors t'expliquen, aquest va acabar mort
1: això
4: aquí...
1: Està,
4: i
1: això està
2: molt bé. Les fotos de, sí. De les llavors, persones reals.
4: No, sí. Molts cops a casa
1: això
4: estic
1: que estem
4: tret...
1: Plorem, eh? Això que estem fent ja és com mastegar xicleta.
4: Sí, bastant.
1: Estem allargant una mica perquè...
4: Sí, però és tu que has d'acabar-ho.
8: Jo us ho he avisat.
1: Ja està. Àlex Vila, moltíssimes gràcies.
8: Gràcies a vosaltres.

0: És l'Adele, aquesta.
1: L'Adele, la cantant anglesa, amb el seu Rolling in the Deep de l'any 2011. Us poso l'Adele, però en realitat de qui vull parlar és de la canadenca Celine Dion.
0: Oh, carai, així és que...
2: No ho entenc, sí. Això que fas.
0: Un altre com l'Àlex, ja. Metàfora sobre metàfora.
1: No és que vulgui parlar de la Celine Dion, sinó d'una cosa de la Celine Dion que té l'Adele.
0: Ai, a veure.
1: Resulta que l'anglesa és una grandíssima admiradora de la canadenca.
0: O sigui, l'Adele admira la Celine Dion.
1: Exactament. Va. I és tan fan que se les va empescar per aconseguir un xiclet que havia mossegat i mastegat Celine Dion.
3: Mira, això és una marranada.
0: Mira, això ho va fer el McLaren amb el Michael Jackson.
3: Sí, és una porcada.
1: Doncs espera't, perquè el té emmarcat com si fos una relíquia.
0: Ai, Déu.
1: No sé si el fet de tenir rotllà i mastegar-lo de tant en tant li ha passat alguna de les habilitats vocals.
0: Però vols dir que el mastega?
1: Si ets tan fan per tenir un xiclet d'un ídol teu, no només el mastegues, sinó que vés a saber què pots arribar a fer.
4: Per favor, Tordera, quines bestieses.
0: Escoltem a l'Adele i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per l'enfonsament del Costa Concòrdia.

0: us porto el gos del Jordi, que es diu Coco.
1: Coco. Oh.
0: Coco. És un Yorkshire Tekel.
1: És una barreja.
0: I viu a Navas de Concepción, a Sevilla.
1: A Sevilla?
0: A Sevilla.
1: Un Yorkshire a Sevilla.
0: Veiem-lo.
2: Se'ls hi morirà, pobret.
0: Ai! A mi ja se'ls hi ha mort.
3: No ho veig. No l'entenc.
0: Ha traspassat.
4: Això no és Sevilla, això.
0: I com ho veus?
2: Amb un llit tan empalfat no pot ser Sevilla.
3: Això és la barraca que té les oliveres, no? Això el terra és molt...
0: Sí, desconeixem per què el Jordi està a Sevilla, però en Coco és ben andalús, nois. Mira. Passeja pels camps d'olivers de la Sierra Morena sevillana i és un gos de cortijo.
5: No, és cap gos. És un conill, això.
0: No és un conill, és un gos. És un gos de cortijo i els seus millors amics són els rucs de la casa pairal on viuen.
2: Mira que maco. Quin trio que fan. Que macos.
6: Aprofitem que...
2: M'he imaginat que n'hi havia dos de rucs.
3: Ah, vale, per això, perquè no sé que passava un altre animal i ara buscava.
6: Acabeu amb les vostres parafílies?
3: Sí, sisplau.
6: Vinga. Aprofitem que en Coco viu ben a prop de Sevilla per fer-hi un tomb. Vinga. L'any 1904, Andalusia encara està marcada per unes tradicions gairebé feudals, on l'honor dels nobles i dels senyoritos passa per sobre de tot.
2: Avui passegem el gos per Sevilla. Som a 6 d'octubre de 1904. La passejada amb en Coco comença al carrer Amor de Dios. És que hi ha el nom del carrer, ja... Amor de Dios.
3: Número 3.
2: Número 3. Som al centre històric de Sevilla, just davant del Teatre Cervantes. Avui és nit de sarsuela. El teatre s'omplirà del bo i millor de l'aristocràcia sevillana. Els homes van de 21 botons i les dones amb quilos de joies i complements de luxe. Aquestes vetllades teatrals són una bona excusa per fer amistat entre l'altra societat.
5: Bueno, paio, això passa a Sevilla i passa a Barcelona i passa a tot arreu, eh?
2: Sí.
5: Això fins aquí...
2: Podria ser Barcelona.
5: Sí.
2: En Coco és andalús, però també és un gos de camp, i tots aquests riures de milionaris i aquesta gentada perfumada l'atabalen una mica. Tal com hem dit, l'any 1904 anar al teatre és una bona manera de fer contactes i negocis, però també de fer una mica de safreig. I és que fa dies que a Sevilla corre un rumor ben sucós. Es diu que el senyor Rafael de León i Primo de Rivera, que és un, encara que hi hagi un ahí al mig, és un sol tio.
5: Tot això és un sol tio.
2: Rafael de León i Primo de Rivera, és un sol tio.
5: Ah, és un tio gros, eh?
2: Sí, és un aristòcrata.
5: Ah, val.
2: Sevillà.
5: Sí, és diferent, això.
2: Es veu que s'ha arruïnat jugant a cartes.
3: Ah, coi.
2: Diuen això.
5: Vícia.
2: Precisament avui el senyor Rafael i la seva dona han vingut al teatre per esvergir-se una mica, però s'ha trobat que la resta d'espectadors estan més pendents d'ells que no pas del que passa sobre l'escenari.
5: Es veu, paio,
0: mira, que no té res, mira.
2: S'ha arruïnat.
5: Les cartes.
0: Aquell... No els facis cas, estimat.
2: Ella porta un abric del Zara, ella.
0: Gaudim d'aquesta nit de teatre.
5: És que m'emprenya.
0: No, normal.
5: Collons, que s'ocupin de lo seu, aquesta colla de dràpols.
0: Exacte.
2: És que als sevillans els hi agrada fer safreig. Es diu que en Rafael de León li agrada jugar al joc, a cartes, i que s'ha arruïnat jugant a cartes.
5: Ja ho has dit abans, això,
0: R-R, eh? R-R, eh?
5: Has de tornar a repetir.
2: És que es diu això, es diu...
5: Bueno, ja ho has dit.
7: Tots els cortijos en van plan.
2: Tot arreu ho diuen.
5: O què?
2: Que t'has arruïnat.
5: Calla, no tornis a dir-ho.
2: És que t'has arruïnat.
5: Bueno, però calla, però ja ho has dit 5 vegades amb dues pàgines.
2: També es diu que en Rafael s'ha casat amb la seva esposa per interès, que només va darrere de la seva fortuna.
5: Això no és veritat.
0: Carinyo.
5: Això no és veritat, amor. Això no és veritat.
2: Només són rumors. Però és veritat que en Rafael es va fixar en la Maria de les Cueves després d'arruïnar-se. Penseu que la Maria és una marquesa i amb el casament ara ell també ho és. Ara és el marquès de Pigman.
6: Ostres, això ho mirava quan era petit.
2: Eh?
6: Sí. El món d'en Pigman.
2: No!
6: No era allò d'aquell tio que feia experiments?
2: No!
0: No, era Pigman, allò dels que se...
2: No, marquès de Pigman existeix, això, eh? Sembla que ens ho estiguem inventant, però és real. El marquesat de Pigman va ser un títol nobiliari espanyol creat el 1873 a favor de Carlos Pigman Jones, un respectat comerciant anglès instal·lat a Sevilla. Avui, a dins del Teatre Cervantes de Sevilla, hi haurà espectacle del bo, però no serà sobre l'escenari. Quan els marquesos de Pigman ja estan instal·lats a les llotges, per la porta principal entra un altre personatge clau per aquesta tragicomèdia. És el capità de la Guàrdia Civil, Vicente Paredes.
3: Hombre, Paredes, com estàs?
4: Què tal?
3: És molt amic meu, en Paredes. Sí? El sargento Garambeu. Hombre,
2: el capità és molt amic d'en Rafael.
3: Molt amic.
5: Sargento no, capità.
3: Capità. A vegades ha vingut a casa a dinar, eh?
2: Penseu que fins i tot li ha deixat diners ara que s'ha arruïnat.
5: Sí, jo li he deixat diners.
3: Vols parar?
2: És que t'has arruïnat.
3: Vols parar, sisplau?
2: Ja sabeu que en Rafael està arruïnat, ho sabeu que està arruïnat.
3: Torni! Vull dir, al final... Paredes!
5: Què?
3: Arrèstemelo!
5: Per el suelo?
3: No, arrèstemelo!
2: Ara sí.
3: M'he equivocat.
2: Saps pas on van les A's i les E's, no saps pas. Resulta que el capità li ha deixat diners en Rafael, però també resulta que s'estan llitant amb la seva dona, amb la marquesa.
3: Ui, ui, ui.
2: Almenys això diuen els rumors, eh?
7: Bona nit tinguin.
2: Sí.
7: Marquesa. Ai, marquesa. Avui està especialment bella. És preciosa, vull dir, deixa'm besar-li la mà.
0: Caram, tu, quin home més
7: quin
0: goig, atent.
7: Quin goig.
3: Potser massa, Paredes? Potser massa atent, eh?
2: Que sapigueu que tot el que estem descrivint és real, eh? Aquella mateixa nit, Rafael de León s'adona que el seu gran amic, el capità de la Guàrdia Civil, s'estan llitant amb la seva esposa, la marquesa de Pigman.
0: A veure, narrador, això no és ben bé així, eh?
3: No.
0: El que passa que sap que s'ha arruïnat, no?
2: Sí.
0: Se'n va arruïnar el marit, sí. Doncs el capità ens ha deixat uns dinerons perquè... jo li demostro, no?, doncs que estic molt agraïda per aquest fet i ja
2: està. Com li demostres, com li demostres?
5: Amb amabilitat.
0: Exacte, amb bones paraules.
2: Atenció, perquè el que direm ara és gros,
5: eh? Carrons.
2: En veure que el capità va inflat com un pollastre, el senyor Rafael de León s'alça de la seva cadira i allà mateix, davant de tothom, li fot una bufetada al capità de la Guàrdia Civil que ressona per tota la platea.
3: Capità, no li permeto que rigui de mi.
2: Ui, hòstia, ha sonat, eh?
0: Uala.
2: Ha sonat, eh?
5: Tio, quin hòstia m'ha fotut, eh? És de l'escapet amb fort,
2: sí.
5: M'ha fotut mal, eh?
3: A veure, capità, que potser no t'ha quedat clar. Deixa-m'hi tornar.
2: Hòstia, un altre.
5: Dues, eh?
2: Cleca, cleca forta, eh?
5: Sí.
2: El capità de la Guàrdia Civil acaba de ser bufetejat en públic per un marquès. És un escàndol sense precedents, però compte perquè el que vindrà a continuació encara és més greu. El capità li respon.
5: Senyor meu, acaba de bufetejar-me.
3: Sí, senyor.
5: Això no em havia passat mai.
3: Eh?
5: Això ha faltat el meu honor i el desafio a un duel.
3: Hòstia.
2: Ja hi tornem a ser, nois.
5: Sí, senyor.
2: Un altre duel.
5: Ui, no, soc de la vera merita, eh? Sí.
2: Eh?
0: Què? Què dius?
2: De la vera merita?
5: Soc de la vera merita. Soc de la vera merita i això no ho puc tolerar.
2: No, clar.
5: Capità, eh?
2: Home, jo no he pagat mai un guàrdia civil, però... Però avui en dia pegues un guàrdia civil
3: un duel no
2: i no fas un duel, eh?
3: No, jo
2: crec que ha guanyat ell directe, eh?
5: Sí. Ja cal que peguis fora, eh? Perquè no ho faràs dues vegades com aquest, eh?
2: No. El passeig acaba a l'Hacienda del Rosario, a 4 quilòmetres de Sevilla. En Coco, el nostre gos de camp sevillà, per fi pot gaudir de la passejada lluny dels carrers atrafegats de la ciutat. Llàstima que l'escena que estem a punt de viure serà ben dramàtica. El marquès i el capità de la Guàrdia Civil arriben puntuals. Com és habitual en aquesta mena de duels, les normes són molt estrictes. Ja sabeu que hi ha un codi que s'ha de respectar.
8: Els contrincants s'hauran de col·locar a 9 metres de distància. Tots dos dispararan armes comprades noves de trinca a una armeria de Sevilla.
2: Els dos duelistes es preparen. En Rafael dispara primer.
3: Ara ho veureu.
5: Hòstia, m'ha espantat ara.
2: En Rafael, que no ha agafat una pistola en tota la seva vida, ha fallat el tret. Aviam, anem a veure el capità de la Guàrdia Civil.
5: Què vols dir, aviam?
2: Aviam.
5: Home, soc capità de la Guàrdia Civil, eh?
2: Sí.
5: Jo soc el que em faig, eh?
2: A veure.
5: Ah. Toma.
2: El capità també falla el tret.
5: Bueno.
8: Les armes han estat disparades un cop. Els duelistes han recuperat l'honor. Si volen, senyors, podem deixar-ho aquí.
3: A mi em sembla bé, eh? Vull dir, això sempre acaba malament. Vull dir que, per mi...
2: Sí?
3: Què voleu fer?
2: És veritat, recordem que tots els duels que hem fet durant la temporada, primer va venir el duel de Carabanchel, on Enric de Borbó va dir hinchado pastelero francès a Antoni d'Orleans.
5: Ho va dir mi.
3: Sí.
2: Es van batre en duel i Enric de Borbó va acabar amb un tret al cap.
3: No me'n recordo, vaig acabar morint.
2: Sí, senyor, Fel.
3: Vaig acabar morint.
2: Després hem tingut un altre duel al Canadà en què dos amics que eren advocats es van disputar la mort d'una noia. En aquest, tu, Fel, que anaves de sobrat fent d'Arnau, també et vas morir.
3: Sí, no vaig
5: fent d'Arnau.
3: Crec que avui, jo, la sensació que tinc és
4: que crec que guanyaré, eh?
2: Sí.
4: Tinc aquesta sensació.
2: Bueno, vinga, ara ho descobrirem. Vinga, perquè els dos contrincants decideixen continuar disparant. Li toca a Rafael de León.
9: Menys que li toqui el braç, hòstia.
7: Hòstia, m'ha tornat a espantar.
2: Doncs només és un susto, perquè en Rafael torna a fallar el tret.
9: Bueno, gente, deixem-ho aquí, no, per això?
2: Ah, sí, home, ara no. Ara ha de disparar el teu rival primer.
9: Tio, ah, sí?
7: Ja volia marxar, eh?
2: Sí, sí, sí. No, bueno. El capità Vicente Paredes carrega la seva arma i dispara.
9: Hòstia, m'ha tocat.
0: Uau.
2: No, no.
9: Aquest que he caigut era jo?
2: Sí, sí. No cal que xerris, Fel, perquè ja no pots parlar.
9: No hi ho entès.
2: La bala t'ha entrat per sota la xella i t'ha tocat directament al cor.
9: Hòstia.
7: A veure, ja ho he dit jo, eh? Tenia bona punteria.
2: A les 4 de la tarda del 10 d'octubre de 1904, en un camp sevillà polsegós, el senyor Rafael de León i Primo de Rivera, marquès de Pinkman, acaba de perdre la vida. L'addicció al joc, la infidelitat i una bufetada en públic van provocar aquest desastre. Aquest ha sigut l'últim duel mortal d'Espanya. Després d'aquella mort, es va crear una Liga Nacional antiduelista per intentar erradicar aquestes pràctiques del segle passat.
7: Bueno, doncs res, final feliç una altra vegada, eh?
2: Bueno, feliç, feliç per tu.
7: Sí, jo, 3 de 3, eh?
2: Sí, sí, sí.
9: Que ara no puc remuntar.
2: 1904, últim duel a mort, eh? Però jo em pensava que feia més anys d'això.
9: Ah,
7: no?
9: Sí?
7: No, no, mira.
2: Hòstia, 1904 no, no fa gaire, d'això.
9: No fa gaire, no fa
2: va
9: gaire.
2: Va ser 20 anys.
7: Sí, sí.
2: Ah, collons.
7: No, no.
2: Pensava que això era una cosa del 1800.
7: I però encara n'hi deu haver així de
9: macats. Sí, però de
7: macats.
9: Sí, macats.
7: Sí, sí,
2: algun home duel a mort?
9: Sí,
7: algun. I tant.
9: Eh?
2: A on?
10: A la Garrotxa.
7: A Garrotxa. A Badalona.
2: Collbató.
7: Collbató.
2: Això a qualsevol puesto. Anem a veure si el nostre gos ha sobreviscut, aquest gos andalús, el sevillà.
0: Va, doncs sóc aquí amb el Jordi, que intentarà salvar el gos del Jordi, el Coco.
2: Jordi.
0: D'on ve, Jordi?
2: Silenci... D'on
11: de
2: vens?
11: Cornellà. De Cornellà. De
2: molt bé.
0: Molt bé.
2: Fisca. Jordi, si encertes la pregunta, salvem en Coco, i si no, en Coco la Palma. Hem parlat del marquès de Pinkman. Aquí a Catalunya també hi ha un títol nobiliari que es va inventar Joan Carles I,
9: ah,
2: atenció, el va atorgar a un il·lustre català. Quin és aquest títol? A, marquès de Pujol. B, marquès de Dalí. O C, marquesa de Sánchez Vicario.
11: Està difícil, això.
2: Sí.
11: L'A, diria jo.
2: Marquès de Pujol, eh?
11: Sí.
2: Home. Home, seria gros, eh? Seria gros. En Coco és mort. Oh.

0: Marquès de Dalí era. Salvador Dalí era marquès, tu. Marquès de Dalí i Púbol, títol creat el 1982. Actualment ningú ostenta el títol. Va quedar, després desert. De la mort, desert, sí. Desert com en Coco, pobret, el nostre gos sevillà, que no ha pogut superar la passejada. Malauradament, aquells dos sòmines tenien molt mala punteria i una de les bales perdudes ha impactat de ple contra en Coco, que estava feliç passejant pel camp. Aquest passeig ha tingut dos escenaris clars, al Teatre del Centre de Sevilla, on es va produir la bufetada, i el Sorral, on s'ha produït el tràgic duel, on ha mort el marquès de Pigman i un gos anomenat Coco. I fins aquí... Oi, el telèfon, hòstia. Perdoneu, ja l'agafo. Ja
1: l'agafo. Sí, fes.
0: Moment. Ja. Ai, senyor.
2: Som la família.
0: Sí. Moment.
1: Ja, veig-ho.
0: Sí?
3: Nen?
0: Ei, mama, què?
3: Ai, aviam si et sento bé, perquè un idiota m'ha explotat un petardo al costat de l'orella i he quedat mig sorda.
0: No fotis.
3: Sí, tu.
0: Però sents alguna cosa o has quedat ben sorda?
3: Corda? No estic corda, no.
0: No, sorda. Sí,
3: aquest mes m'he primat 2 quilos amb allò del Naturhaus.
0: Sorda, deia, mama, si havies quedat sorda, et dic.
3: No, del tot no, però no. Tinc un pito. Yeah. Un collons d'idiota tirant petardos, ja se'ls podrien explotar dins el cul.
0: Bueno, mama, és normal, s'acosta Sant Joan, tiren petards.
3: Ah, tu ho has dit, s'acosta. És que no ho és encara, que no és Sant Joan?
0: No.
3: Hauria d'estar prohibit de tirar-ne fins al dia 23.
0: Bueno, mama, era només això o vols demanar-me alguna cosa?
3: Regalar-te alguna rosa, eh?
0: Eh?
3: No, rosa no. No, ja va passar Sant Jordi, ja, no som a Sant Joan, eh?
0: Que si vols alguna cosa, mama, si vols
3: alguna cosa. Ah, sí, sí, vindreu a sopar per la Revetlla com cada any o no?
0: No ho sé encara, no ho sé, mama,
3: home,
0: no.
3: No ho sé, és la setmana que ve, eh?
0: Ja, és que dèiem d'anar amb uns amics aquest any.
3: Això mateix, escolta, sempre ho hem fet a casa amb el tiet Joan.
0: Ja ho sé, mama, però tenim uns amics que venen de Menorca.
3: És ben bé que no penseu en ningú.
0: Però, escolta, el tiet Joan és amb la Margarita, no?
3: No, és Mariquita, el tiet
0: Joan. La Margarita, mama, Margarita.
3: No és de Mariquita. Mariquita, coi, Si precisament ara surt amb la Margarita, eh?
0: És el que et deia, collons, no soparà amb aquesta dona.
3: Metadona, eh? No, ja fa un any que no em pren de metadona el tiet.
0: Que si soparà amb aquesta... Bueno, és igual, mama, ja parlarem, perquè... Ves a mirar-te lo de l'orella, perquè amb el petard aquest, de veritat, que t'has quedat mig sorda.
3: Has dit que m'he primat 2 quilos aquest mes.
0: Sorda, no vol... Adéu, mama.
3: No, no sento. Adéu.
0: Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern dels Estats Units defensa el memoràndum d'entesa amb l'Iran, malgrat les crítiques internes a l'acord. El mateix líder suprem de l'Iran, l'ayatolà Khamenei, admet que ha autoritzat l'acord amb reserves i afirma que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Donald Trump i el vicepresident Vance recorden a Israel que l'acord ha de ser respectat i que l'alto el foc afecta tots els fronts, inclòs el Líban. En roda de premsa a la Casa Blanca, Vance ha fet una advertència als ministres del govern de Netanyahu que carreguen contra el pacte amb l'Iran.
2: Alguns dels membres del govern d'Israel que ataquen el president dels Estats Units els diria que dues terceres parts de les armes defensives que els han protegit les han fabricat americans i les han pagat els contribuents americans.
1: Malgrat l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi al conflicte, les companyies navilieres diuen que passar per l'estret d'Hormuz és arriscat i que el trànsit de vaixells es reprendrà lentament. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra ni haver cobrat comissions. Els àudios de la seva declaració dimecres a l'Audiència Nacional, als quals ha tingut accés 3Cat Info, recullen com l'expresident espanyol va rebutjar qualsevol irregularitat, tot i reconèixer que treballava per l'empresa al centre de la suposada trama.
1: El jutge José Luis Calama ha imputat aquest dijous les filles i la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero pel rescat de Plus Ultra. Des de Brussel·les, Pedro Sánchez ha traslladat la seva solidaritat i empatia a l'expresident espanyol i no ha tancat la porta a avançar a les eleccions si no aconsegueix aprovar els pressupostos de l'Estat.
3: Ucraïna intensifica l'ofensiva i colpeja Moscou en l'atac més massiu des de l'inici de la guerra. Més d'un centenar de drons han impactat contra la refineria més gran de la capital per segon cop en 3 dies. El Kremlin no reconeix la crisi energètica, tot i que ara es veu obligat a importar combustible.
1: El duet Alosa, Momi Maiga, el programa de Catalunya Música Tots els matins del món i Montserrat Torrent han estat alguns dels noms distingits en els 7ens Premis Alícia. Són els guardons que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música i s'han lliurat aquest dijous a l'Auditori de Barcelona. Cinc incendis han cremat una trentena d'hectàrees a les comarques de Lleida. La major part s'han produït en zones agrícoles i de manera simultània.
3: Els bombers alerten que les altes temperatures d'aquests dies, la campanya de la sega i la revetlla, disparen el risc de foc. Claudi Gallardo és inspector en cap de suport dels bombers en declaracions a 3Cat Info.
4: Els incendis en els cultius és un combustible fi altament disponible, no? Més a més amb les condicions que hi ha, i per tant són incendis que són intensos i ràpids, i a més, doncs, amb aquesta component, no, de tota la zona de Plana de Lleida, amb una component de la marinada que entra, doncs, a partir del migdia tarda.
3: Des del cos de bombers demanen extremar les precaucions davant l'onada de calor que afectarà Catalunya aquest cap de setmana.
1: Esports, el Mundial de Futbol a marxa ja. El partit que ha començat a les 3 de la matinada i que enfronta una de les anfitriones, Mèxic contra Corea del Sud. Al minut 3 el resultat és d'empat a 0. El Canadà, per la seva banda, ha golejat per 6-0 la selecció del Qatar també aquesta matinada. El partit està condicionat per les expulsions de 2 jugadors qatarians i per la greu lesió del jugador canadenc Kone, que s'ha trencat la cama i ha dit adeu a la competició. També s'han jugat el Suïssa 4, Bòsnia 1 i República Txeca 1, Sud-àfrica 1.
3: El Barça de bàsquet ha guanyat per 112-113 a la pròrroga el primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5 enfrontaments. A la pròrroga s'hi ha arribat amb un triple de Claiborne a 3 segons del final.
1: El Barça de futbol sala, Barça 6, Pozo de Múrcia 1, amb 4 gols de Touré, el segon partit de la final de la Lliga. Els de Javi Rodríguez se situen a una victòria del títol, ja que dominen la sèrie per 2-0.
3: El Madrid confirma el fitxatge d'Ibrahima Konaté fins al 2030. L'internacional francès té 27 anys, és defensa i fins ara jugava al Liverpool.
1: I Àlex Márquez podrà prendre part aquest divendres al primer entrenament del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Serà reavaluat després de confirmar, volíem dir, el seu concurs complet en aquest cap de setmana de competició. Torna després d'una baixa de gairebé 5 setmanes.
0: Fins aquí les notícies.
5: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
6: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
5: Sense filtres.
6: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
5: Sense pèls a la llengua.
6: I a més també podem anar a sopar, eh?
5: Sense vergonya.
6: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
5: Però amb molta, molta cafeïna.
6: Quina temps m'he posat nerviós, collons!
5: A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
7: Catalunya Ràdio.
5: Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: Ja ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, es diu Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: M'agrada molt la camisa que estrenes avui.
1: Ai, que bé, moltes gràcies.
0: No t'ho he dit abans i he pensat, això li diràs en directe.
1: Ai, que bé.
0: Oi que l'estrenes?
1: L'estreno a la ràdio, sí.
0: A la ràdio, home,
1: sí,
0: no,
1: sí,
0: clar.
1: Sí,
0: preciosa.
1: Que bé,
0: i fresqueta, nen? Fresqueta.
1: Home, clar, és que aquests dies...
0: Et dic una cosa, un dia hauríem de parlar de moda a l'estiu.
1: Ah, sí, home.
0: Hem de muntar algun tema de moda i estiu.
1: És que és un... Hi ha un buit legal sobre això.
0: Epa.
1: Hi ha un buit legal, no? No sabem com anar, depèn de quins llocs vestit, no?
0: Això té molt de tema, perquè, hi ha organitzacions... Clar, hi ha organitzacions que et diuen, no, pantaló
1: sí,
0: curt no.
1: Clar.
0: En canvi, el pirata sí, aquell tipus Rafa Nadal dels 2000, eh?
1: Jo a vegades necessito el papà Estado al costat, que em diguin què he de fer.
0: Això sí,
1: i així
0: això
1: no he de pensar. Clar, exacte, l'uniforme o alguna
0: Xancletes
1: cosa.
0: Xancletes de dit sí o no a la feina. Ui, hem de parlar-ne.
1: Depèn de quines feines, clar,
0: en parlarem.
1: Si ets socorrista.
0: Home, sí. No, té sentit que vagi amb un casin.
1: Amb botes d'aigua. En fi.
0: Un altre dia en parlarem. Avui sí, no és el tema que ens porta a la ràdio. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa i la Lívia Discipió. Si avui és dijous,
1: ui, avui
0: la solució té un nom, el sap tothom. Xavi Pérez Esquerda, molt bon dia.
2: Què tal? Bon dia. Si voleu, us parlo de protocol de vestimentes.
1: També? Tu saps de tot?
2: Home, n'he après aquests dies.
0: Bueno, clar,
2: és
0: que, a veure, un moment. És que aquí diem Xavi Pérez Esquerda,
1: sí,
0: el nostre
1: clar
0: col·laborador, però és que en Xavi Pérez Esquerda va ser la persona escollida pel bisbat per organitzar l'acte que hi havia al Camp Nou, no va dir, eh? A l'estadi olímpic.
1: L'acte, sí.
0: En honor al papa de Roma que va visitar la ciutat comtal, eh?
2: I, no, bueno, per cert, m'ha donat records per vosaltres.
0: Home, que maco! Digue-li, torna-li.
2: Que escolta, que va, està aprenent català gràcies a la solució.
0: Home, perdona, digue-li que les primeres paraules teves en català les vam punxar aquí,
1: sí,
0: a la solució, eh?
2: Fantàstic, veus que
1: cert.
0: Home, vam narrar l'arribada del papa Enric Arostrell. Ens va narrar l'arribada a Barcelona, ens ho va deixar a nosaltres, vam narrar l'arribada a la catedral, vam seguir a l'inici del Parlament de la... No es diu Parlament, ara es diu la homilia. Perdona'm, la desconeixença. La homilia del papa, i vam sentir les seves primeres paraules en català aquí a la solució.
2: Fixa't que bé. Doncs mira, una de les coses que no em pensava aprendre és litúrgia de vestimenta.
0: Perquè...
2: Per exemple, blanc no el pots portar, només el papa. Llavors blanc...
0: Però un moment, la reina Letícia anava de blanc.
2: Perquè només hi ha l'excepció de si ets reina i catòlica.
1: Vaja.
2: Si ets reina i no ets catòlica, no.
0: O sigui, si ets reina protestant, has d'anar a un altre color.
2: Sí, per allà.
0: I algun altre color prohibit, a part del blanc?
2: El blau marí.
0: Blau marí?
2: El blau marí no es pot.
0: Per què?
2: Escolta, Alberto.
0: El joder s'està posant xungo aquí.
1: No, home, a veure, si no es pot, no es pot.
0: Per què no es pot blau marí?
2: El blau marí està reservat, ara crec que és a la Seguretat Vaticana. És que no estic segur, de cert, eh? O algun altre tipus de...
0: No confondre,
2: per un altre càrrec.
0: I tu de quin color anaves?
2: Jo anava verd oliva, perquè en principi s'havien de col·locar unes oliveres a dalt de l'escenari com a símbol de la pau.
0: Sí.
2: El que passa que les oliveres pesaven molt i hagués de dir, oliveres, bajen de l'escenari.
1: Truquem al RAC.
2: Però clar, el vestit ja el portava posat.
0: Posar les oliveres,
2: sí, sí, sí. Mira, Albert Olivera, avui porteu Albert Olivera totes dues.
0: Mira,
1: sí,
0: és veritat, anem una mica conjunt.
1: Sí, la Elisenda Carot va una mica Ace Ventura, també.
0: Jo soc una mica Ace Ventura salvàtica.
1: Bé, és molt salvàtica, és molt bonica
0: salvàtica
1: aquesta camisa. Sí.
0: T'he de dir que això dels codis de colors, és que, clar, no ens dona temps ja quasi a final de temporada,
1: sí,
0: eh?
1: Sí,
0: però
1: sí,
0: hauríem de parlar amb l'Àngel Casals, perquè també ens va dir, diu, ostres, tota la litúrgia que hem vist del papa, en realitat, l'Església Catòlica, això ho treu dels romans, de l'Imperi Romà.
1: Sí.
0: I hauríem d'un dia parlar tant dels codis de vestimenta amb en Xavi Pérez Esquerdo, a veure si trobem un dia, abans de final de temporada, per parlar amb tu i amb l'Àngel Casals de tots aquests codis que hi ha en aquesta litúrgia catòlica. Avui no parlarem d'això.
1: No.
2: Amb xancles tampoc les pot anar, eh?
0: Home, clar.
1: A veure el papa.
2: Imagina't.
0: Però si ets senyora, potser sí.
2: Ah, aquella sandàlia
0: de taló.
2: És molt elegant, potser.
0: Amic.
2: Jo no me les posaré.
0: Avui no parlem d'això. Avui us portem una solució financera i pràctica. Avui parlem de com podem gestionar despeses a l'estiu. Finances estiuenques, bé, aquesta és l'excusa per parlar de finances i per parlar de, bàsicament, estalvi. Segons diversos estudis, el 74% dels ciutadans gastem més diners durant els mesos d'estiu que no pas a la resta de l'any. El canvi i la pèrdua de rutina a l'estiu generen més consumisme. Això és la nostra teoria. Serà veritat o no? A l'estiu ens deixem anar i comprem sense tant de control? I com ho podem controlar en cas de fer-ho? Cal fer-ho, cal controlar aquestes despeses a l'estiu? Si els productes baixen de preu, ens fa pensar que és una bona opció comprar-ho durant l'estiu? Es pot planificar un pressupost per l'estiu? I si volem controlar les despeses de l'estiu, què és millor, pagar amb targeta o fer-ho en efectiu? Quina és la millor manera d'organitzar-nos a nivell de despeses? Si fem vacances, com si no les fem, eh? Què hi hem de posar i com ho hem de posar? Doncs mireu, la solució a aquests i molts altres dubtes els té l'Elisabet Ruiz d'Otres. Molt bon dia, Elisabet, com estàs?
3: Hola, molt bon dia.
0: L'Elisabet torna, ja l'havíeu sentit en alguna solució. Ella és doctora en finances, professora de la Universitat Oberta de Catalunya i experta en benestar financer. Ella ens va ajudar a resoldre el dubte de si el compte corrent en parella ha de ser conjunt o per separat. Podeu recuperar aquest programa a l'app i al web. A l'app i al web de Catalunya Ràdio. Però què has de dir tu? A veure, Xavi Pérez Esquerdo, que t'han quedat coses per dir de l'altre dia.
2: És que, clar, si comences a guardar-te diners per tu només i després, mira, això només per la nostra relació, i ja anem malament.
0: Si tu parles d'infidelitat financera,
2: sí.
0: Que és un concepte que també vam abordar amb l'Elisabet. Expliquem-ho per qui no estigués l'altre dia escoltant la solució, si és que hi ha algú que no ho estava fent.
3: El concepte d'infidelitat financera és quan nosaltres guardem diners que o patrimoni que la nostra parella no sap.
0: D'acord.
3: Tenim un volum de despeses, estem utilitzant la targeta de crèdit i la nostra parella tampoc sap que estem endeutats fins a les celles.
1: Això és increïble.
0: Tant en positiu com en negatiu, allò que es mor el tiet avi, no? I diu, no, és que el tiet avi, Lluís, tenia unes terres, estaven registrades a les Illes Caiman.
2: I unes joies, unes joies,
0: sí. Imitacions algunes, sí, exacte. Però després també en negatiu, de dir, ostres, te n'adones que la teva parella té un puf considerable, no?
3: Exacte. Llavors, aquí, quan no hi ha transparència dins de l'entorn de la parella, no hi ha una comunicació clara, doncs, evidentment, si fallen els diners, fallarà també en altres camps i aquella parella no arribarà masses anys junts.
0: Ai, senyor Elisabet, l'estiu. Tornem a l'estiu, eh? Generalment gastem més diners a l'estiu i, de fet, hi ha un terme, ara que parlàvem de termes d'aquesta infidelitat financera, hi ha un altre terme del diccionari que defineix aquest gastar més diners durant l'estiu. Quin és? I què explica?
3: És el terme de donar-nos la llicència de gastar sense tenir remordiments de consciència. En anglès el fan de forma molt abreujat, que és licensing.
0: Licensing.
3: És aquesta llicència de no tinc remordiments. Perquè, de fet, quan nosaltres paguem, s'activa una zona en el cervell, està demostrat científicament que s'activa una zona del cervell que és equivalent a un dolor lleu.
0: Epa! Bueno, alguna vegada t'ha passat que pagues un gran import per una cosa que no estàs convençut i dius, hosti, m'ha fotut mal a la cartera.
2: Paga tu.
3: Exacte.
0: Si no haguessis de fer el bízum després.
3: És quan hem de treure diners, sobretot de la butxaca, i els toquem, doncs encara fa més mal, no? El tema és que el sistema financer s'ha anat transformant i ja s'ha anat muntant sistemes perquè aquest dolor es vagi desapareixent. És a dir, que quan fraccionem el pagament, aquests sistemes de pagar, comprar ara, pagar més tard, el buy now, pay later, tot això fa que aquest dolor vagi desapareixent.
0: Tot és per aminorar el dolor. Mira, sí. Fixa't que fa poquet, ara que estem en època de festivals, fa poquet van sortir aquestes, no sé si heu anat, eh? Recentment et donen una pulsera amb un codi QR i tu allà hi carregues quartos.
1: I tant.
0: Però clar, tu vas a la barrana, no? I pa, pa, pi, pi, pi, i sembla que no estiguis gastant, no? Bé, en realitat ens estem anestesiant. S'acaba la pulsera, va, i foto 30 euros més. Vinga. I quan surts del festival dius, però quants diners portem aquí? Aquesta ronda la pago jo.
2: Sí.
0: Sí, sí, però pagues igual, eh?
2: I tant.
0: Vull dir que s'han inventat com sistemes perquè no faci tant de dolor, no?
3: Exacte. El que fan és aprofitar-se de les debilitats del cervell. I aquí funciona molt bé. Aquí tenim, per exemple, doncs, el fet aquest de l'estiu, quan apareixen tot el tema de les rebaixes.
0: D'acord.
3: Els descomptes, les promocions, què fan? Aprofitar-se de les debilitats del cervell. Hi ha una cosa relacionada amb tot això que se li diu l'aversió a la pèrdua.
0: Aversió a la pèrdua. A veure, o sigui, hem parlat ja del licensing, que ara us explicarem més en profunditat, ara deies el dolor que provoca la despesa, i tu dius aversió a la pèrdua.
3: Sí, està demostrat també que el fet de tu, el dolor que et causa perdre't alguna cosa, una oportunitat, és més gran que el benefici. És a dir, quan nosaltres veiem que hi ha un descompte, si una cosa val 100 i ara val 60, et causa més incomoditat o més ansietat el fet de m'estic perdent un descompte de 40 euros que no estic pagant 60 euros per allò.
0: És que he de dir que jo això ho he vist amb quantitats ingents de mandarines. Ai, vas comprar. Però pots deixar de comprar mandarines, Josep Lluís? Per favor, que no en volem tant. Ja, però és que estan molt barates, ja, però és igual, però no podem consumir 500 mandarines per persona.
2: Farem pastís de mandarina.
0: No t'ha passat això?
2: Sí, fas pastís de mandarina, fas gelat de mandarina, fas sucs de mandarina.
0: Ah, però acabes de la mandarina. Allà,
2: però, i fas malabars amb mandarina, ja.
0: Però tot això per la sensació aquesta d'aprofitar, no?
3: Exacte, perquè el cervell està dissenyat de tal manera que vols evitar perdre't alguna oportunitat. Per exemple, parlem de l'efecte FOMO, no? Fear of missing out, el fet de quedar-te fora d'alguna oportunitat. Doncs, per què té tant d'èxit? Perquè s'està jugant amb aquestes debilitats del cervell. De dir, i si m'estic perdent alguna cosa, jo no vull ser l'última en perdre-m'ho. Per això totes aquestes ofertes de 24, 48 hores, amb aquest descompte, funcionen molt bé.
2: Espera't, i saps què em passa a mi? Que un cop he vist el que m'he estalviat, dic, com que m'he estalviat tot això, m'autoregalo una altra cosa.
0: Això és el licensing?
3: Sí, podria estar dins d'aquest terme, no? De dir, com que jo ja m'he portat molt bé i he fet un estalvi, doncs jo no tinc aquest dolor de gastar perquè penso que m'ho mereixo.
2: M'ho mereixo.
0: D'acord. El licensing, ara que deies que ens afecta molt a l'estiu, què és el licensing? Definim-lo bé.
3: Bueno, és el fet aquest de que quan jo pago no sento aquest dolor perquè penso que m'ho mereixo, perquè em dono aquesta llicència de dir, bueno, com que he treballat tant durant tot l'any, ara és el moment de disfrutar-ho, perquè si no ho disfruto ara, quan ho disfrutaré?
0: Frases d'aquelles dels quartos són per gastar-los, sí. Seràs el més ric del cementiri...
2: Anem a fer gasto.
0: Exacte.
2: Anem a
0: fer gasto.
3: Només es viu una vegada, correcte. Només fem vacances un cop a l'any, sí. I llavors és quan ens donem aquesta llicència de dir, no passa res si gastem, i no passa res si tenim un bon pressupost. Però si no tenim un pressupost al darrere i fem com la pulsera dels festivals, que s'han acabat, anem afegint més, doncs aquí és el gran error, perquè després al final, al setembre, això passa factura.
0: Per tant, el licensing, aquest ja primer concepte que hem sentit avui de la mà de l'Elisabet Ruiz d'Otres. A tot això, abans que entrem en ple al món de les despeses de l'estiu, sempre hi podeu dir la vostra, avui parlem d'estalvi, eh?
1: Doncs sí, el 93-201-7474, que és el telèfon del directe, o el WhatsApp del programa, que és el 677-3877-19, que és aquell que el Xavi Pérez Esquerdo doncs, té guardat com la solució, amb Elisenda Carot. Avui és la pregunta sobre l'estalvi i us demanem si teniu algun truc per estalviar. Per exemple, cada dia vas posant un euro en una guardiola, per dir alguna cosa, i després, doncs, al final de mes fas algun sopar, o fas un àpat, o fas un viatge, o una trobada, etc etc. O ho fas setmanalment, potser. Fas setmanalment això d'introduir diners en una guardiola, o ho separes a part amb un compte. Com ho estalvieu, vosaltres?
2: Jo faig amb els IVAs. Els IVAs els trec i els poso en un altre compte.
0: Mira, això, Antònia, no és estalviar, això és que després t'ho demanaran.
2: No, perquè si no m'ho gastava tot. Clar, això m'ho mereixo.
0: Però això està molt bé perquè hi ha molts autònoms que no ho fan, barra no ho fem, eh? I després, oh, que m'han clavat els IVA! Ja, però és que els IVA els has cobrat.
1: Ah, és així.
0: Per tant, tu apartes un altre banc o un altre
2: banc? Un altre banc. Si m'he de desplaçar, un altre banc.
1: I us he de dir que tenim a la directora general de licensing, al WhatsApp del programa, que és la Pilar.
0: Epa, Pilar, Pilar.
1: Que diu, l'estiu, us he de dir que el millor és no pretendre reduir despeses, i és l'única època de l'any en què s'ha de viure al màxim. Per tant, escolta'm, la Pilar és la reina del licensing.
0: Per al·lusions, clar, això que diu la Pilar, ok, si tens un pressupost la resta de l'any, no?
3: Exacte. Sense pressupost no funcionarà. En el sentit de, si nosaltres ens estem gastant els diners que tenim per passar el mes de setembre, com passarem el mes de setembre? Com ho farem? És a dir, si no volem ensurts i no volem mal de caps, i el que no volem és demanar un préstec al setembre, doncs el que hem de tenir és una bona planificació, i ja no només per les vacances, sinó per tot l'any. Ens hem de planificar tot l'any. No té sentit ara dir, anem a planificar les vacances d'estiu. Jo no puc planificar les vacances d'estiu si no sé quan em puc gastar a l'estiu. Ho he de planificar dins de tot l'any.
0: I això ho recomanes, Elisabet, encara que hi hagi gent amb, m'invento, 100.000 euros estalviats. O sigui, recomanes tenir un pressupost, sigui quina sigui la teva capacitat d'estalvi.
3: Sí.
0: Uau.
3: Jo ho recomano sempre, almenys no vol dir estar controlant contínuament les meves despeses, però jo he conegut gent que es guanya molt bé la vida i que no arriba a final de mes perquè té un sistema que no està ben planificat, pot tenir molt patrimoni però no té liquidesa. Llavors, si no tenim liquidesa i passa alguna cosa, que en algun moment hi ha una baixada d'ingressos, aquí podem estar atrapats.
0: Clar.
3: I per tant, encara que tinguem molts diners, si aquests no estan estalviats i aquest patrimoni està en immobles, per exemple, i hem de pagar un préstec a una determinada data del mes, què fem si no tenim els diners? Demanar un altre préstec sobre el préstec?
2: Les despeses més grans les tenim controlades. Les més petites són les que no tenim controlades, que són aquestes que s'escapen. Però llavors, quina és la millor manera? Estalviar tants euros per persona? dins del nucli familiar?
3: A veure, aquí hem de parlar, si parlem individual i de família. I després, això que les despeses més grans les tenim controlades, bueno, no tothom les té controlades, perquè les que es repeteixen mensualment sí, però tenim despeses que poden arribar a ser grans que es repeteixen només un cop a l'any.
0: Mira, els IBIs, si tens propietats.
3: Exacte.
0: Les assegurances mèdiques.
3: I si tens diverses assegurances, la del cotxe, la moto, l'assegurança mèdica, la de la llar, si hi ha diverses assegurances, al final tot això, si coincideixen a més en el mateix mes, pot ser un import gran. Tot això s'ha de planificar.
0: Mira, una prova de foc, pot ser. L'altre dia l'Anna, una amiga meva, en un grup d'amigues, llançava una pregunta a l'aire i va pensar, ostres, que interessant. Va dir, quants mesos podríeu viure amb zero ingressos i amb totes les despeses habituals, sin comptant hipoteca, llum, aigua, gasolina, menjar, gimnàs i tot el que feu? Visquem d'estalvis. Llavors, la majoria del grup vam dir, ostres, un mes, dos mesos, tres mesos. Okay. Això vol dir que tenim molt mala planificació en general.
3: Exacte, perquè hauríem de poder viure almenys uns sis mesos, els hauríem de poder viure, amb els diners que tenim estalviats. Si no, tenim un problema, perquè de fet, quan va haver-hi la situació del Covid, on molts autònoms i moltes persones van veure retallats els seus ingressos, es va donar una situació molt delicada financerament per moltes famílies. I per tant, això ho hem de tenir present, de dir sí, tots cobrem un sou, sí que és veritat que en el nostre país hi ha l'atur, la sanitat és pública, l'educació és pública i per tant ens ho posa tot molt fàcil, però això no treu que hem de tenir un fons d'emergència precisament per si passen coses. I aquest fons d'emergència doncs dependrà de la situació de cada persona, perquè no és el mateix un autònom que una persona que realment doncs porta molts anys cotitzant i pot tenir un atur molt més quantiós que un altre que porti menys temps, que sigui jove.
2: Per la Covid, cert és que vam veure reduïts els ingressos, però almenys a casa meva i alguns altres amics també vam veure que acabàvem estalviant.
3: Sí.
2: Perquè no teníem aquestes petites despeses.
3: Per l'oci.
0: Perquè depèn de com estiguin muntades les cases. Jo, per exemple, si faig un estudi, a mi les fugues de diners són dinars i sopars a fora.
2: Sí.
3: Clar. És en l'oci on la gent es passa. De fet, les despeses fixes, ja parlem ara de planificació,

0: els equips de voluntaris, i és veritat que els voluntaris anaven de blau, o el personal de seguretat, ja anaves ben encaminat. El 677-3877-19, Frank, què ens diuen?
1: A veure, mira, maneres d'estalviar. Per exemple, la Irene no té ni targeta de crèdit ni de dèbit. Només paga amb efectiu. I si alguna vegada...
2: Que va amb la llibreta, saps? Que encara hi ha gent que va amb la llibreta.
1: L'actualitza, tot de cues. I si alguna vegada no té efectiu, doncs no s'ho compra i ja està.
0: Això és un altre dubte que me l'apunto, eh? Crèdit versus dèbit. Hi ha gent que té aversió al crèdit, perquè diu, no, jo així gasto més. Però clar, si tu fas una planificació, et és igual pagar-ho 30 dies abans o després. Però poden ser trucs. La de dèbit pot ser un truc. Anem a la publicitat i a la tornada, pas a pas, com podem fer un control de les nostres despeses. Ens ho explica l'Elisabet Ruiz d'Otres, doctora en finances, professora de la UOC i experta en benestar financer.
3: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
0: Dos minutets i seran dos quarts de dues del migdia. Avui estem parlant de despeses de l'estiu, de com estalviar, i ho estem fent amb una experta, amb l'Elisabet Ruiz d'Otres, doctora en finances, professora de la UOC i experta en benestar financer. Ha passat una cosa molt surre ara mateix, perquè jo l'he dit a la nostra productora, la Susana, dic, mira, un moment, a la publicitat per ensenyar-li un pressupost d'una història que tenim nosaltres per portar el comptatge dels col·laboradors de la solució. I és fort com el pressupost de la solució el porto quadrat a l'euro.
1: I tant.
2: I el de casa no?
0: Casa? Oh! Oh! No hi ha pressupost a casa. No hi ha pressupost. En canvi, aquí la solució, jo us ho dic ara, que sé exactament a l'euro amb el cèntim el que gastem.
2: Mira, fes una cosa. Fes el programa copiar des de pegat. Casa.
0: Ai, senyor, ja per està. Fer-ho. A veure, nosaltres aquí tenim uns sistemes de control. A casa hem dit com podem fer un pressupost, un control de despeses, començant de zero. Posem ara que el Xavi Pérez Esquerdo i jo no ho hem fet mai.
2: No, és que no.
4: Perfecte, no passa res.
0: Què hem de fer? Per on comencem?
4: Vinga, comencem obrint la compte bancària.
0: El Francisco no. Ho ha fet perquè és una persona de seny.
2: És que això ja és de ser valents, obrir el compte corrent i veure les despeses.
4: Sí, fa mal de panxa sempre,
2: I clicar, veure tots els moviments encara més.
4: Sí, veure que només hi ha una línia d'ingressos, els que som assalariats, però després moltes línies de despesa fa molt mal de panxa, això.
0: Ai, per favor, val.
4: Però és un exercici sa.
0: Va, obrim el compte.
4: Això és quan comencem a fer dieta i hem de veure tot el que hem de treure de l'armari, no? Que en tenim a la despensa i que no podem menjar. Sí. Doncs una mica passa igual amb les finances.
0: Obrim el compte, va.
4: Obrim el compte. Vinga. Anem a buscar l'opció on podem descarregar les nostres despeses i ingressos.
0: Descarregar tots els moviments.
4: Exacte, descarregar tots els moviments.
0: Ja tinc mal de panxa.
4: Sí. I normalment tens dues opcions, que és en PDF o en un format que acostuma a ser CSV.
0: Que és compatible amb Excel.
4: Exacte. El descarreguem i si tenim l'opció Excel, doncs el baixem amb Excel. Uh-huh. El descarreguem, l'obrim amb l'Excel i en allà el que hem de fer és agafar bàsicament els 12 últims mesos.
0: Hòstia, això és una feina d'eh?
2: Pensava que era només descarregar l'últim mes?
4: No, els 12 últims mesos. No cal que sigui de gener a desembre. Podem agafar 12 mesos que tenen per què coincidir amb l'any natural. Agafem 12 mesos que nosaltres vulguem.
0: Els últims, no s'hi valga agafar els que he facturat més, tu.
4: No.
0: Oh, són ric.
5: Un febrer d'aquí.
2: El mes del papa. Sí. El mes del papa.
0: Exacte, que no compta. Agafa juliol i agost, que els autònoms facturem molt a juliol i agost.
4: Precisament per això, perquè sobretot els autònoms hi ha ingressos que no són constants i també les despeses no són sempre les mateixes. Doncs, per exemple, a l'estiu podem tenir més despeses per les vacances, per l'aire condicionat. Doncs com no tenim despeses constants, doncs hem de tenir una visió global d'un any. Uh-huh. Hem de veure què passa a la nostra vida financerament en aquests 12 mesos.
0: D'acord.
4: Un cop ho tenim, només necessitem la fila del concepte i la fila de l'import i saber si és ingrés o despesa. Uh-huh. Els ingressos aviat els tindrem controlats, els posem en un full.
0: O sigui, hem de fer un full d'ingressos i un full de despeses. Dos fulls.
2: Sí. O quatre.
4: O és igual, ho podem dos fulls o ho podem posar en la mateixa fulla, però dos columnes, hi ha d'haver-hi el detall de la descripció del concepte i l'import, i amb un altre costat, el mateix pels ingressos.
2: Els ingressos amb un dinar 5, amb una quartilla, ja en tenim prou. El de despeses...
4: Serà més llarg.
2: Serà més llarg.
4: Sí, serà
0: més
4: llarg.
0: Les despeses, de moment, tant si són mensuals com si són anuals, totes juntes.
4: Totes juntes, sí. Llavors, necessitarem posar al costat d'aquestes despeses

0: Una mica els conceptes. No cal que anem amb un concepte molt de detall, però sí un concepte una mica genèric per tenir una mica d'idea en què van a parar aquests diners. Perquè després en puguem fer una lectura, perquè precisament hi ha moltes files i si no perdem la vista de... Escolta'm, aquests diners, sí, sí, hi ha moltes files, però on se n'estan anant exactament? Llavors necessitem saber quines despeses són fixes per la llar, una miqueta, doncs, si tenim hipoteca, si paguem a l'IBI, si som propietaris paguem l'IBI, la comunitat, les despeses de llum, aigua, gas... Aquestes serien un tipus de despeses fixes que les tindríem, doncs, podem posar despeses fixes, podem posar bàsics, vale? Després tenim les de l'alimentació, que podem posar totes juntes les d'alimentació perquè al final acaben sent bàsiques.
1: Allà també compres coses que no toquen, eh?
0: Exacte.
2: Bueno, i quan te n'adones de les vegades que has comprat pernilet per esmorzar i se t'ha caducat, allà també pots retallar, eh?
1: També.
2: És a dir, cal que tinguem 540 llaunes de tonyina?
1: Sí,
2: o de tàperes?
1: Jo ho faig, això.
2: No, no, m'estic criticant a mi, eh?
1: Sí.
2: Si ho xous en el meu marit, no, dirà, per què parla aquesta?
1: Perquè, clar, posa supermercat només, no et diuen què tu has gastat.
0: Exacte.
2: Has de vigilar, has de portar un escandall, eh?
1: Clar, aquella barreta que posen allà, o et diu la noia o el noi que està a la caixa, et diuen, això està d'oferta, ho vols?
2: Jo només et dic que la setmana vinent farem un manual de supervivència amb en David Bajona, autor de Manual de Supervivència, i allà també ens explica que, en certa manera, entronca, eh? Perquè ens parlarà de com sobreviure a possibles crisis, per exemple, de llum, no?, que vam viure ara fa un any i escaig, o si, més enllà, hi ha talls de llum, de transport, etc., també ens parla de com anar renovant aquest armari de les despeses, de les conserves. Però tornem al tema. Posem fixes, llar, alimentació, el que vulguem.
0: Sí, que són bàsicament bàsiques, i després ens anem a despeses personals i oci.
2: Ui, aquesta la podem posar en vermell, Xavi?
1: Sí, totalment. Full vermell, ja.
0: Exacte. Jo, després, a veure, també si tenim fills, doncs hi hauran la dels fills, de fills en general, que les podem classificar si volem o no, de dir, bueno, doncs si hi ha roba, si hi ha extraescolar, si hi ha escola, o si volem les empaquetem en concepte fills i ja està. Aquí també dependrà fins a quin punt volem posar una lupa en tot plegat, de dir, si volem una visió més genèrica o volem una visió més al detall.
2: Podem posar fills fix i fills extres.
0: Sí.
2: Per saber on podem retallar, si hem de retallar alguna cosa.
1: Sí, perquè les colònies sí que saps quin és el preu fix, el paguis tu, o sigui, un regal dels avis, però el que no comptes és amb la motxilla, la roba interior, el sac de dormir, totes aquestes coses que sumen i a vegades valen més que el paquet de colònies.
0: Exacte. Bueno, i després també que els nens van creixent i a vegades també comprem més roba de la que necessiten, no? I que potser aquesta roba la podríem comprar quan hi ha rebaixes, pensant-ho ja, planificant, si hem de comprar roba, doncs fem-ho en uns moments on realment hi ha oportunitats, que és roba que necessitem comprar pels nostres fills.
1: Jo, les primeres colònies del meu fill, que tenia 6 anys, ja sabent que vindries a la solució, ja vaig comprar un sac el més llarg de tots.
2: M'encanta.
1: Home, és que és veritat, es van fent grans i aquell sac que havies comprat per les primeres colònies, a les segones ja no valen.
0: Exacte.
2: Mira, això no ho havia pensat, t'ho copio, eh? D'acord, què més fem? Ja hem distribuït les despeses.
0: Llavors segurament tindrem alguna despesa més extra que l'anem intentant posar-li alguna etiqueta, però intentem etiquetar-les totes, no? Si comprem coses per la casa, doncs podem posar a casa, podem posar llar, i anem una mica intentant reduir i catalogar si hi ha taxes, si hi ha despeses de transport, per exemple, el cotxe, doncs tot el tema de transport també l'hem de posar, no? Posem transport, si hi ha pàrquings, doncs, bueno, ho podem agrupar o no, és que depèn de l'activitat de cada persona. Hi ha gent que utilitza el pàrquing o utilitza el taxi perquè sí.
2: Per començar, ara mateix algú que no ho hagi fet mai, tipus Xavi Pérez Esquerdo i servidora de vostès, anem al detall o intentem fer categories més genèriques?
0: Si és la primera vegada, potser penso que és més interessant una mica de detall.
2: D'acord.
0: Per tenir una mica més de control. Sobretot si nosaltres sabem que ens descontrolem bastant.
1: Sí.
0: Si som més aviat controladors, doncs no cal, perquè segur que ja no hi hauran masses despeses d'aquestes extraordinàries, i ens ajuda només a prendre consciència i a tenir una mica d'ordre financer, que això també ens ajuda a tenir tranquil·litat i seguretat financera, que és molt important pel benestar financer, precisament.
2: Absolutament. D'acord, aleshores ho tenim tot detallat, hem posat categories, subcategories, està tot ordenat dels últims 12 mesos, de data d'avui a 12 mesos enrere, no s'hi val triar els mesos que et doni la gana, Xavi, que t'estic veient venir.
0: Exacte.
2: Què fem? Quin és el següent pas?
0: Llavors, sumem per categories, que això doncs amb una taula dinàmica de l'Excel t'ho fa, i si no, escolta'm, tenim la intel·ligència artificial avui en dia i li podem demanar que ens faci les sumes per categories.
2: Jo recomano aprendre a fer servir un Excel, perquè per aquí m'estan apuntant, calculadora no, perquè la que treus una línia se te'n va la mà i has de tornar a fer la suma.
0: Sí.
2: Les sumes a l'Excel són superfàcils. I sí, van molt bé i poden salvar vides.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: No, és fàcil i a més, pues això, si canvies un concepte o en afegeixes un o en treus un altre, doncs t'ho calcula de manera automàtic. I qui ho vegi una mica més complicat, doncs també demanes ajuda a la intel·ligència artificial que t'ajudi a fer-ho pas a pas, que no és tan difícil.
2: Uh-huh.
0: Un cop ho tenim per categories, i tindrem doncs despeses bàsiques, X diners, despeses de la llar, X diners, fills, doncs anirem tenint, no? X diners per cada categoria, jo recomano entre unes, al voltant d'unes 10 categories, que no n'hi hagin massa, si n'hi ha menys, doncs millor, que ens doni una visió clara de en què gastem els diners.
1: I si ens passem, quina categoria retallem?
0: Espera, que no m'he arribat aquí.
1: Ai,
0: encara.
1: Ai, és que ja només estic pensant en les retallades.
2: Això hi ha bancs a l'aplicació, jo m'ho tanco perquè no ho vull veure, perquè em poso nerviosa, però em diu, has tingut, i et fa la distribució, et fa un gràfic de, com una rodona, i et diu, oh sí, en el meu cas, 45% de la rodona.
0: Sí.
2: Criatura, la resta de la rodona.
0: Sí, el problema de les aplicacions dels bancs, que està molt bé, que t'ajuda i et fa part de la feina, és que ho agafa per activitat comercial de la descripció. És a dir, si comprem una cosa al Corte Inglés o a l'Amazon, a lo millor és una cosa personal, a lo millor és una cosa pels nens, i tot va dins del mateix sac i llavors ho hauríem d'arreglar i és complicat. Per això a mi m'agrada més...
1: I estàs més tranquil·la.
0: La primera vegada és millor fer-ho amb un Excel. Una manera més tradicional i manual. Després, no cal que ho fem cada any. Només necessitem després una supervisió i ho podem fer-ho amb aplicacions que ens faciliti més la vida i no ens tornem aquí inspectors de la nostra vida financera.
2: Uh-huh. D'acord.
0: Vale. Un cop tenim això, hem de saber els nostres ingressos nets. Vale, anuals. Sí, els nostres ingressos nets anuals, tenint en compte també les pagues extres. Vale, per tant, hauríem de tenir dels 12 mateixos mesos que tenim les despeses, tenim els ingressos. I ara aquí hauríem de calcular cada categoria de despeses, quin percentatge equival sobre els ingressos. Vale, per tenir un pressupost clar de si ens passem o no ens passem en cada categoria. Llavors hauríem de tenir que les despeses bàsiques, aquelles que sí o sí, si ens quedéssim sense feina, les tindrem, haurien de suposar màxim el 50%.
2: Despeses bàsiques, màxim 50%, d'acord?
0: Sí.
2: Clar, per dir, si algun dia em quedo sense feina, retallo tots els sopars fora de casa i em dedico a sobreviure, no?
0: Però és que aquests sopars fora de casa són oci, no són despeses bàsiques.
2: Ah, clar,
0: que és on t'anàvem ara.
1: Però hem de menjar, no?
0: Bueno, però això és l'alimentació que va dins del 50%. Vale? Llavors, podem menjar, però si mengem a casa sempre serà més econòmic que el restaurant.
2: I si les despeses bàsiques superen el 50%, aleshores hem de mirar on retallar.
0: Exacte. Hauríem de mirar la llar, el que és l'hipoteca, sí, o el lloguer, hauria de ser al voltant d'un 30-32%, màxim 35% dels ingressos nets.
2: Digue-li a la gent de Barcelona, tu.
0: Exacte. Clar, és que si no haurem de prendre, o retallem d'altres parts, o haurem de prendre decisions de dir, marxem de la ciutat, compartim pis... Clar, quan ens passem, al final, això són sumes i restes, i per tant, o bé retallem per la part de despeses o bé incrementem per la part dels ingressos. Que tenim, és una equació, o sigui que tenim dos costats i per tant podem decidir en quin costat nosaltres canviem. És a dir, fem hores extres, treballem els caps de setmana, si volem un estil de vida, si volem continuar visquent a la ciutat i la nostra situació financera no ens ho permet, cal que renunciem a alguna cosa.
2: És heavy, perquè l'exercici que proposa l'Elisabet, clar, és posar-te un mirall davant i dir, tinc la vida que em puc permetre o no?
0: Exacte.
2: És molt dur, això.
0: És molt dur. És un exercici molt dur, però que després et porta molta satisfacció i benestar financer, que és el que volem, no? Que no hi hagi estrès financer, que hi hagi seguretat.
1: Disculpa, alguna d'aquestes despeses o així està bé fer-les també amb els fills o només amb la teva parella?
0: Amb els fills depèn de l'edat.
1: Ho dic perquè en algun dia li hauràs de dir, mira, això, o no podràs anar aquí aquest any, o no hi ha aquestes vacances, o no, saps? O aquesta excursió, em sap greu. Clar, li hauràs de justificar d'alguna manera.
0: Bueno, s'ha d'explicar. Si la situació econòmica no ho permet, doncs s'haurà d'explicar. També hem de tenir en compte que...
1: No amagar-ho, eh?
0: Depèn de l'edat, tampoc cal explicar que els pares no tenen diners per res, no? No cal dir, són pobres. Jo no sóc partidària d'utilitzar un llenguatge negatiu, sinó, i a més que les vacances no és tant a on ens n'anem i quants dies estem fora, sinó al final és un tema molt més emocional. Quan érem petits, almenys jo i les generacions de la meva edat, no anàvem tan lluny. És avui en dia que ens anem al Japó, que ens anem a Tailàndia, ens anem a Austràlia, a Canadà... Fèiem coses molt més properes, la gent no viatjava i érem igual de feliços, almenys, no? Llavors, es tracta molt més de viure emocions, de compartir moments, d'estar present, i no tant de quants diners ens gastem. I potser, potser també hem d'explicar, no, això en els nostres fills, de dir, bueno, doncs si la nostra situació ens permet que no podem sortir de cada cap de setmana o no podem menjar de restaurants cada setmana, doncs, bueno...
2: És un exercici de ser realistes.
0: Exacte.
2: A tot això, el 677-38-77-19, Elisabet, deies que t'he deixat a mitges,
0: sí,
2: perdona'm.
0: Sí, bueno, anava a dir la part més important, que és aquestes despeses personals i oci, quin percentatge ha d'ocupar, que és la que es dispara sempre i és el gran problema.
2: Juguem, juguem. Va, quin percentatge dius que dirà l'Elisabet?
1: 20.
2: Dirà màxim...
1: Màxim 20?
2: 15-20.
0: No, 30%.
2: Ah, vale!
3: Salvats!
2: I ja ens hem cagat, eh? Ostres, hem cagat molt fort, eh?
0: No, és que és 30%.
2: Doctora.
0: 30%. 30%. Per tant, ara que ens queda un 20%, que és el que estalviarem.
2: Estalvi.
0: I el que hem de fer primer és estalviar. És a dir, quan ens arriba als nostres, a la nostra compte, la nostra nòmina, aquest 20% és el que hem de separar primer.
2: Heu de fer com el Xavi, canviar de banc, és impossible de pagar.
1: Sí, sí, sí.
2: O sigui, ja que t'entri, tu saber que t'entrarà aquella factura, el 20%, tu treus els IVAs, però
1: sí,
2: més del...
0: De l'ingrés net.
2: Ah, de l'ingrés net. És a dir, tu, Xavi, en aquest ordre hauries de treure primer els IVAs i del que quedi reservar un 20% pels estalvis. I és la primera operació que hem de fer.
0: Exacte.
2: Però si no, començarem a rascar i direm un 15, un 10.
0: No, clar, perquè primer hem d'estalviar i després hem de gastar i viure amb el que ens queda. El problema és que la gent ho fa al revés. I llavors aquesta categoria de despeses personals i oci, en lloc d'un 30, passa a ser un 40 o un 50 i es menja aquest 20 de l'estalvi. I per això la gent no estalvia. Arriba bé final de mes, sí, però estalvia,
2: però
0: no.
2: Un aplaudiment per l'Elisabet Ruiz d'Otra, si us plau. Tranquils que us penjarem aquest tutorial, eh? Us el penjarem també a xarxes i el podreu tenir disponible. Tot això deia que el 677-38-77-19 en Fran us està demanant quin és el vostre truc per estalviar, què és el que feu. De seguida hi anem. Només dir-vos que també hem penjat una enquesta al nostre Club de la Solució, que si voleu accedir al Club de la Solució només ens heu d'escriure un WhatsApp, vull formar part del club, i allà us rematem un enllaç, entreu en aquest club exclusiu on hi ha informació exclusiva, enquestes exclusives, vídeos en exclusiva que després no veureu a xarxes socials. I avui, per exemple, hem penjat una enquesta. El millor mètode d'estalvi. Dèiem, pagar només en efectiu, apartar els diners o fer servir una guardiola. De seguida us dic els percentatges.
3: Mira, la Núria té un truc amb això que parlàvem ara de l'oci, que ella guarda les monedes, però no totes. Les de dos euros les guarda en una guardiola per quan es vol fer algun
2: viatge,
3: caprici o, o alguna cosa relacionada amb oci només, amb això. Amb això gestiona l'oci. I que quan parlàvem de descomptes, l'Àlex té un truc, a veure què us sembla, per no caure en el joc dels descomptes. D'acord?
2: Bona, va, a veure.
3: Per no caure en el joc dels descomptes, jo el que faig és, diu l'Àlex, si em diuen que si compro aquell objecte o aquella peça de roba m'estalvio un 25%, doncs el que faig és pensar que si no me'l compro m'estalvio un 75%.
2: Això està molt bé.
3: Ep.
2: Àlex es diu?
3: Sí.
2: El mètode Àlex.
1: El patentarem, eh?
3: Mireu, hi ha molts oients que estan aplaudint a l'Elisabet per haver donat aquesta eina de gestió. La Montse té una manera de gestionar-se que la poso aquí a l'antena a veure què us sembla. És mare monoparental i ha de fer malabars, diu, per arribar a final de mes, i té els diners en tres comptes.
2: Ostres.
3: El compte de subministraments. Allà hi posa aigua, llum, gas, ajuntament i manteniment general de la casa. Tinc un segon compte on hi ha els estalvis, on també hi posa una quantitat fixa cada mes, i després té una cosa que es diu el compte de la casa. És allà on va la nòmina, on pago la meva hipoteca i on hi compro el dia a dia, és a dir, les compres que fa en el dia a dia.
1: Aquesta és l'altra, comprar el dia. No,
2: això t'estalvies una pasta?
1: No. Sí, comprar... avui compraré el que menjaré avui.
3: I després sobre un concepte. Un concepte que encara no ha sortit aquí, que segons diversos oients, segons el Josep Manel o el Quim, és el culpable de tot el que ens passa, que és la paga doble. El Josep Manel diu que la paga doble és el culpable de tot aquest malbaratament, i l'Agustín també. Diu, quan cobro les pagues dobles, separo una part per vacances i l'altra per vida social, diu la Montse.
2: Elisabet, he llegit algun article teu que precisament parlaves d'això, de la paga doble. És un error fer servir la paga doble per això?
0: Sí, si no fer aquest exercici de planificació financera. Si nosaltres ja hem planificat i sabem que aquells diners extres ens serveixen per les vacances de l'estiu, doncs no hi ha cap problema. Per exemple, he fet uns càlculs ràpids, no? Si nosaltres cobrem uns 2.000 euros nets al mes i tenim 14 pagues, doncs ara donaré una altra xifra que no he donat, és quan ens podem gastar en les vacances.
2: Quan ens podem gastar les vacances?
0: Vale? Al voltant d'un 5-10%.
2: De l'anual, eh?
0: De l'anual, sí. Vale? Però clar, estem parlant de vacances tot l'any. Clar, perquè d'aquest 30% és despeses personals i oci per tot l'any. Per tant, d'aquest 30%, quan en vacances? No? Doncs entre un 5 o un 10%. Perquè també hi haurà despeses personals. Llavors, aquest 5-10% anual l'hem de repartir al llarg de l'any. Podem decidir...
2: Nadal, Setmana Santa, l'esquiada, els àpats que farem perquè aquest any ve la família no sé què a casa nostra, tot això, eh?
0: Exacte. Llavors, tornar a pagar extra, bueno, si només fem les vacances de l'estiu, doncs 2.000 euros representarien menys del 10%. Per tant, seria acceptable. Ara bé, si el que fem és, aquestes són per les de l'estiu, però no tenim planificació per altres sortides que fem al llarg de l'any, llavors és un error, perquè estarem fora del nostre pressupost segur. Vale? L'important al final és igual com ho fem, sempre i quan tinguem un full de ruta, sempre i quan sapiguem on estem, quina és la nostra realitat financera i ens ajustem a la nostra realitat financera. I decidim què renunciem, perquè tenim tots aquests diners per gastar en despeses personals i oci al llarg de l'any. Com decidim gastar-les? És un exercici que hauríem de fer un cop a l'any, o podem fer-ho al gener, o és igual en quin moment ho fem, i llavors és, tenim aquests diners i què volem? Ens els volem gastar tots a les vacances de l'estiu, o preferim fer una coseta més econòmica a l'estiu i fer més viatges al llarg de l'any?
2: 93-201-7474, trucs per estalviar. En teniu algun de molt específic que vulgueu compartir amb nosaltres? 93-201-7474. El Club de la Solució, mireu, pagant efectiu, 22%. La gent ho fa servir per estalviar. Apartar diners, que és el mètode Xavi, eh? 63%. O tenir una guardiola, un 15% de totes les votacions. Abans em deies, fora de micros, Elisabet, crec que és interessant que ho expliquem, per què l'efectiu, per què treure efectiu, és un bon sistema per controlar la nostra despesa?
0: Perquè en aquí el que apliquem és tots els sentits. Quan nosaltres toquem el diner, som molt més conscients, estem molt més presents i veiem, anem al caixer, veiem quants diners tenim, estem traient els diners i veiem el que duren aquests diners a les nostres mans. Per tant, aquí el cost de pagament, que parlàvem al principi, serà molt més alt, perquè veiem aquests diners i els toquem. A mesura que ho fem en digital, que paguem de manera digital, ja sigui amb targeta o amb compres online, a mesura de que no veiem i que no toquem aquests diners, que no veiem quants diners hi ha a la nostra compte, es perd consciència. Quan perdem consciència, quan no apliquem els cinc sentits, doncs aquí no ens n'adonem tant. I el cost de pagar ja no és tan gran.
2: Hi ha un truc també que m'agradaria compartir. Jo li dic la tècnica del guaret.
3: A veure.
2: La tècnica del guaret. Us explico ara, va. Anem a la publicitat i ara us explico la tècnica del guaret i que l'Elisabet em digui si està fumada meva o si pot ser útil.
4: La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
2: 9 minutets per posar punt i final a La Solució d'avui. De seguida us donem encara més trucs per estalviar, eh? Parlarem d'aquesta tècnica del guaret que us deia, la tècnica de reposar i què és el descompte hiperbòlic. Ara us ho explica la nostra experta. Abans, però, deixeu-me dir que La Solució acaba la primera temporada el proper dia 3 de juliol.
5: Però això ho hem d'aplaudir.
3: Ara, mira, anava a fer la mateixa pregunta.
2: Has d'aplaudir perquè tornem, no? Estem preparant un programa molt especial. Ui. Han estat 10 mesos plens de curiositats, històries interessants, sobretot solucions. I serà tan especial aquest proper dia 3 de juliol perquè la solució no serem nosaltres, en Fran, jo, en Xavi, tots els col·laboradors habituals, sinó que la solució sereu vosaltres. Que sigueu vosaltres, els nostres oients, els qui ens porteu les millors solucions. Teniu alguna solució per compartir? Heu tingut algun problema gros i heu dit la solució és aquesta, és aquest llibre, és aquesta persona, és aquest concepte, és aquest fet. Si voleu explicar-nos en directe les solucions que hagueu trobat per fer-vos la vida més fàcil, això, el proper divendres 3 de juliol, envieu-nos un WhatsApp. Nosaltres allà us donarem tota la informació que necessiteu. El 677-38-77-19. 3 de juliol, divendres, la solució sereu vosaltres. Tornem al tema, va. La tècnica del guaret. Això és una tècnica que crec que m'he inventat, però deu ser molt comuna, que jo quan vull una cosa, sobretot amb compres online, Ho poso a la cistella i em dic a mi mateixa, deixa-ho reposar una setmana. Si d'aquí una setmana encara ho vols, compra tu, permeta tu, perquè vol dir que ho necessites.
1: I deixes de comprar? Deixes
2: sí,
1: de comprar?
2: Sí, sí, sí. Home, cap d'una setmana mires la cistella i dic, però què estava pensant jo? Comprar aquest gadget plega pantalons. Vull dir, no és necessari, però no els plegaràs tampoc.
5: Jo el tinc.
3: El va comprar igual,
2: spoilers. Aquest el vaig comprar.
3: Ho explica aquí.
2: Fora de la cistella.
0: No, aquesta tècnica, de fet, és un dels consells que jo dono, no? Perquè al final, sobretot, com que hi ha aquesta pèrdua de consciència quan comprem online, doncs tenim tendència a anar acumulant coses que potser no necessitem. Quan ho fem físicament, que anem al caixer, traiem diners i anem en una botiga i veiem totes les bosses, clar, hi ha molta més presència. Quan ho fem online, tot això desapareix. Uh-huh. Llavors, jo el meu consell que dono és posar-nos límits, posar-nos una sèrie d'acords interns, de dir, si alguna cosa val més de 50 euros o en funció del pressupost, em dono 24 hores o 12 hores per pensar-m'ho. Si hi ha algú m'he de gastar més de 300 euros, doncs em puc donar 48 hores. Per tant, ho deixem en guaret per tornar a avaluar si aquella decisió que estic prenent és emocional o és racional.
2: Bona aquesta. Tu la fas, Xavi?
1: Faig una cosa similar, que és amb la meva dona. Primer, hem d'estar d'acord tots dos per comprar una cosa de casa. O sigui, no val tu compres una cosa i una altra, no?
2: I després tinc una jeta. Sí.
1: I l'altra és, quan ens agrada una cosa, que de fet ara ens està passant, necessitem un moble per l'entrada de casa.
3: Molt bé, a veure.
1: Uns calaixets per deixar les claus.
3: Això és real, eh? Això és real.
2: Aprofita per posar el que diuen que està allà, el almacenatge a sota.
1: Vale.
2: Mires coses.
1: Sí. Això és el que estem fent.
3: Buscar un moble, eh?
1: Busquem el moble.
3: Vinga, va, a veure. D'acord.
1: Busquem un moble d'entrada, petitet i d'altre, per posar quatre cosetes. Llavors, allà on anem, una botiga de mobles o el que sigui, sí, ens agrada un, que no posen el preu, no sé per què, sempre està amagat, o l'etiqueta girada, no sé per què ho fan, i diem, fem una cosa, anem a endevinar
2: quan val
1: i el que estaríem disposats a pagar.
2: Ah, bona.
1: Llavors diem, mira, per aquest moble pagaríem, no sé, 80 euros, i veiem que val 300.
2: No.
1: Però si val 81, dius, què fas? No. Però sí que intentem fer-ho així. O sigui,
2: jugues al precio justo, eh?
1: Sí, juguem al precio i diem, mira, això, jo pagaria això. Però clar, si és més car, llavors no ho fem. I no ho fem, eh? Ens autocastiguem.
2: Bueno, què és aquesta tècnica?
0: Està bé, però jo el primer que diria és, teniu el pressupost de quants diners us podeu gastar pel moble?
1: No.
2: No, perquè no han fet tot això que hem fet abans.
0: Clar, llavors, ara ho faré. L'exercici primer seria, fem un pressupost de quants diners ens podem gastar i això ens donarà més tranquil·litat. Després, sí, però si volem aplicar el joc aquest de encertem, no encertem, quin preu li donaríem, està molt bé, perquè al final també tu estàs dient quin preu estàs donant valor, sí, en allò.
1: És com una despesa que no és fixa, no és ni anual, és com un matalàs de llit.
0: No,
1: que com
0: però, extra, però no, això són les despeses personals.
1: Això és despesa personal?
0: Exacte.
2: Que no ets una
0: perquè
2: persona.
0: Perquè no ho necessites, no està dins de... Les despeses personals poden estar dins del que hem dit la llar, no? Les despeses de llar, que són objectes de decoració. No és bàsic, perquè els bàsics són aquells que necessito per sobreviure. Són aquells que, encara que em quedi sense feina, estarà aquella despesa bàsica. Les despeses personals i oci són aquelles de, si em quedo sense feina, aquella despesa la puc retallar. Per tant, vosaltres podeu viure sense moble. Ara, potser els diners del moble els preferiu destinar a un viatge.
1: Sí, això passa. Als meus pares els hi passava. Havien estalviat diners per fer un lavabo nou i van dir, val el mateix el lavabo que un viatge a Egipte.
2: Anem a Egipte, no? I pixeu a terra, anem. 677-38-77-19. Què ens diu en Fran?
3: Mira, l'Anna diu que el seu truc és guardar tot el que cobra d'Hisenda i, abans parlàvem de les pagues dobles, s'estalvia, posa un compte d'estalvis, les pagues dobles del Nadal i del juny. Això ho posa a estalviar. I el Jaume posa en comú un consell. Gràcies per tot el que heu explicat, però per fer un bon estalvi i fer tot el pressupost, etcètera, etcètera, això s'ha de fer millor el dia 1 de cada mes, mai el 31, oi?
2: Ah, mira, bona pregunta. Quan ho podem fer, això, Elisabet?
0: Bueno, un bon estalvi és un tema d'hàbits, ho hem de fer sempre, i és el moment en què rebem la nòmina. I si la rebem el dia 28, doncs quan la rebem. I si la rebem el dia 1 o el dia 5, doncs el moment en què rebem els ingressos, directament el 20% a part. I així segur que l'estalviem, no el toquem. Jo recomano que no estiguin al mateix compte, això sí, perquè després si no és un embolic.
2: Xavi?
1: Sí.
2: No sé si ens fan alguna pregunta, si no, jo voldria entrar en algun diccionari de finances, eh?
3: No, hi ha una pregunta sobre si, a banda d'això que ha explicat, hi ha algunes aplicacions gratuïtes que puguin servir per tenir control a diari de les despeses.
0: Sí, hi ha aplicacions gratuïtes, però a mi són un tema que a mi no m'acaba de convèncer, en el sentit de que jo no sé quina... Com que s'han de vincular amb el compte bancari, no sé fins quin punt aquí millor hi ha no protecció o no. Jo no em sento molt còmode recomanant les aplicacions, em sento més còmode dient fem-ho pel mètode tradicional, i a part perquè les aplicacions tenen el problema que he comentat abans, encara que sigui la del banc, que cataloguen en funció de l'activitat comercial d'on estem comprant, del comerç, i que a vegades doncs, un mateix comerç pots comprar coses personals i coses bàsiques,
1: i això no distingeix.
0: I aquí perdem pista.
2: Una cosa molt específica, de manera molt abrevetat, Elisabet, però un cas que ens podem trobar aquest estiu. Viatgem amb amics. Com ens organitzem les vacances si anem amb amics i cadascú té un pressupost diferent? Cal deixar-ho clar abans? Hi ha d'haver un pot comú? Cadascú el seu és seu? Com ho podem fer o què recomanes?
0: Sí, això és com, com en parella. El que hem de ser és molt clar de com repartirem les despeses i a més, de quina manera. És a dir, potser, doncs, si un té dos fills, l'altre té un, com comptem lo dels nens? Els nens, si hi ha nens més grans i nens més petits, doncs a l'hora de dividir el restaurant...
2: Els petits són 0,5.
1: Sí.
0: Clar, no podem catalogar un nen de 15 anys que menja més que un adult.
2: Ni de 10, nena, que de vegades mengen més que jo.
0: Aquests 1.
1: Exacte.
0: Amb un de 3 anys, que clar, pràcticament no menja. Llavors, hem de pactar l'entrada perquè no hi hagin mals entesos i en lloc d'amics acabem, doncs, renyits al final del viatge. Això d'entrada. I després també una miqueta buscar quines activitats farem conjunts i quines activitats potser no ens interessa fer conjunt.
2: I també ser molt sensats i no passar res per dir, mira, aquesta nit al restaurant aquest nosaltres no ens ho podem permetre. Exacte. Ens veiem després, anem a fer un sangus, sí, com dirien Núñez. Avui hem parlat de com estalviar especialment a l'estiu. Ho hem fet amb l'Elisabet Ruiz d'Otras, doctora en finances, professora de la UOC i experta en benestar financer. Elisabet, ens sentirem, eh? Gràcies per venir, una abraçada.
0: Gràcies per convidar-me.
2: Xavi Pérez Esquerdo, posa't en bucle aquest programa. Tu el recuperes?
1: Sí, estic ja obrint l'Excel.
2: I te'l poses en bucle per intentar millorar les finances a casa teva. Fran Domènech, estimat, no sé si hi ha alguna última lectura de missatge que vulguis dir-nos.
3: Bé, que molts oients fan servir també les aplicacions de les entitats bancàries i hi ha l'opció també de les guardioles per organitzar-se com volen.
2: Fins aquí la solució d'avui. Nosaltres tornem demà, últim dia d'escola per moltes criatures. Ui, parlarem de quaderns d'estiu. S'han de fer deures a les vacances? Perquè sí, perquè no. I els adults, com podem mantenir la ment activa? Quins són els passatemps de moda entre els adults? Demà us ho expliquem a la solució.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Ucraïna ha llançat l'atac més massiu contra Moscou des de l'inici de la guerra. Dels gairebé 200 drons que ha llançat cap a la capital russa, almenys 7 han colpejat la refineria més important de la regió en un moment en què Rússia pateix una crisi de combustible. Zelensky justificava així l'atac.
2: Definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
1: Aquest atac agreuja encara més la falta de benzina que ja afecta més d'una cinquantena de regions russes. Tot i això, el Kremlin no reconeix la crisi energètica, tot i que ara es veu obligat a importar combustible. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El govern de Donald Trump defensa l'acord amb l'Iran davant les crítiques internes als Estats Units i les d'Israel. L'ayatollah Khamenei admet que va acceptar amb reserves el memoràndum d'entesa i diu que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista.
1: Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra ni haver cobrat comissions. Els àudios de la seva declaració dimecres a l'Audiència Nacional, als quals ha tingut accés 3CAT Info, recullen com l'expresident espanyol va rebutjar qualsevol irregularitat, tot i reconèixer que treballava per l'empresa que està al centre de la suposada trama.
3: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, avança la intenció d'allargar 3 mesos l'anomenat escut social fins que s'estabilitzin els preus de l'energia. El preu del petroli continua a la baixa, però mentre que el barril de Brent s'ha abaratit un 12% en una setmana, el litre de combustible només ha baixat uns pocs cèntims.
1: Josep Maria Mestres ha estat escollit nou director artístic del TNC en substitució de Carme Portacelli. Compta amb una extensa trajectòria com a director tant en teatres públics com el TNC o el Lliure, com en teatres privats. Entre alguns dels seus objectius al capdavant de la institució, pretén repartir joc entre creadors de diverses generacions.

0: El govern assegura que el model d'immersió lingüística no està en perill malgrat el revés del Tribunal Europeu de Drets Humans.
1: Estrasburg ha rebutjat admetre a tràmit un recurs d'Òmnium Cultural i algunes famílies contra la sentència que obliga a fer una assignatura més de castellà en una escola de Canet de Mar, al Maresme. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, diu que la decisió no altera l'actual model educatiu català.
2: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa, i que el govern continua fermament compromès amb el model d'escola catalana, un model que té el català com a centre de gravetat.
1: Òmnium lamenta que no s'hagi admès el recurs de l'entitat i ara espera la resolució del Tribunal Constitucional sobre l'ús del castellà a l'escola catalana. En canvi, l'Assemblea per una Escola Bilingüe celebra la decisió perquè considera que reforça la presència del castellà a les aules i qüestiona el model actual d'immersió lingüística.
0: El Mundial de Futbol, Mèxic, una de les anfitriones, i Corea del Sud empaten a 0 al descans del partit que estan disputant aquesta matinada. Abans, Canadà, que també és una de les anfitriones, ha golejat per 6-0 la selecció del Qatar. El partit ha estat condicionat per les expulsions de 2 jugadors qatarians i per la greu lesió del jugador canadenc Koné, que s'ha trencat la cama i ha dit adéu a la competició. També s'han jugat aquest dijous el Suïssa 4, Bòsnia 1, i República Txeca 1, Sud-àfrica 1.
1: El Barça de bàsquet ha guanyat per 112-113 la pròrroga al primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5 enfrontaments. A la pròrroga s'hi ha arribat amb un triple de Claiborne a 3 segons del final.
0: En futbol sala, Barça 6, Pozo de Múrcia 1, amb 4 gols de Touré, el segon partit de la final de la Lliga. Els de Javi Rodríguez se situen a una victòria del títol, ja que dominen la sèrie per 2-0.
1: El Madrid confirma el fitxatge d'Ibrahima Konaté fins al 2030. L'internacional francès té 27 anys, és defensa i fins ara jugava al Liverpool.
0: I el Barça femení, per la seva banda, dona part perduda la davantera Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta de renovació.
3: Fins aquí les notícies.
4: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
5: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
6: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
5: Per aprofundir en tota mena de temes.
7: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
5: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
8: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
4: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.

0: normalitzat parlar amb sigles i amb trastorns. Sentim pràcticament cada dia coses com la meva filla té un trastorn de dèficit d'atenció. El meu nebot és hiperactiu. La meva tieta té altes capacitats. D'alguna manera se'ns ha medicalitzat, però què en sabem realment de què signifiquen aquests trastorns per la persona? En el cas de les dones està estudiadíssim que no se'ls fa tant de cas, però també que elles, per no sentir-se diferents de la resta, emmascaren els símptomes. Moltes ho fan tan bé que no els hi descobreixen el trastorn fins després de la menopausa. Toca parlar.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: Cançó mitiquíssima, aquesta de Grimes. Doncs l'autora d'aquesta cançó està diagnosticada amb TDAH i autisme, però també ha fet algunes de les cançons més boniques, jo diria, del segle XXI. Tenir un d'aquests trastorns no t'impedeix fer coses meravelloses, però et pot fer patir. Avui en parlem amb dones que ho viuen i una neuròloga. Al programa també marxarem a Glasgow, a França. Deu ser que tenim ganes de vacances. Benvinguts, benvingudes a Les Dones i els Dies. El trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat, el famós TDAH, afecta entre un 2 i un 5% de les dones adultes. Les dones passen anys, normalment sense diagnòstic o amb diagnòstics equivocats, perquè sovint presenten símptomes menys hiperactius que els homes i perquè les dones han après a compensar-ho. Ara explicarem què volem dir amb tot això. Un estudi mundial sobre el TDAH en dones afirma que estan infradiagnosticades. De tot això parlarem ara amb la doctora Elena Huerta, neuropsicòloga i investigadora al Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. Com estàs?
1: Hola, bona tarda.
0: I la Nàdia, que és politòloga i doctora per la Universitat de Bradford, Anglaterra, diagnosticada per la condició de TDAH i autisme i altes capacitats. Podríem dir que ho tens tot. Nàdia.
2: Sí, la dislexia em falta, no?
0: Faig una mica de broma perquè, perquè m'imagino que també en algun moment vas pensar què passa, no? Que ara de sobte ve tot això a la meva vida.
2: Sí i no. O sigui, sí que no ho buscava, però tampoc em va sorprendre massa, no? Perquè jo ja era qualificada a la família com a rara i especialeta i amb moltes manies i a l'escola com a mandrosa, no? O sigui que no em va sorprendre bastant.
0: No et va sorprendre molt. Aquesta és potser l'entrada. Hi ha algú des de fora, és molt fàcil diagnosticar els altres. La rareta acaba, no fa les coses igual que els altres. És a dir, són maneres que els altres tenen per parlar de que tens TDAH.
1: Clar, sí, o sigui, el cas de la Nàdia, no és com habitual moltes vegades en dones, no? Que la gent va veient coses que els criden l'atenció, li fiquem etiquetes, no?, des de la societat, que doncs això, despistada, mandrosa, desorganitzada, no?, i des de fora doncs es veu d'aquesta manera, des de dins hi ha tota una sèrie de sentiments, i com a professional moltes vegades intentem doncs posar com el nom que toca per ajudar doncs una mica a ubicar la persona i ir a treballant des de fortaleses i dificultats.
0: I també perquè jo crec que potser tenir el diagnòstic és una manera també de tranquil·litzar, clar, certes pors, de dir per què m'està passant això, per què jo actuo d'una altra manera.
1: Sí, clar, o sigui, no és el mateix entendre doncs que hi ha doncs un funcionament diferent del cervell que et fa funcionar, pensar i processar la informació d'una altra manera, que pensar que ets un tonto, que ets un vago o que ets una nena maleducada. O sigui,
0: clar, que això m'imagino, que ho dèiem així una mica de broma a la redacció, ara tothom té TDAH, que abans érem tontos.
1: Clar.
0: No? Era la manera en com insultaven algú de classe que no seguia el camí, que no feia el mateix que els altres. Però ara, d'alguna manera, tenim aquesta etiqueta per ser saber que podem treballar-hi. Hi ha diferents nivells, hi ha persones que ho necessiten més i que necessiten un tractament més específic, i hi ha persones que potser hi poden conviure sense necessitat de medicació.
1: Clar, sí, sempre es parla molt de la medicació i és com un, bueno, com una cosa com que se'l va escoltant, no?, i sona molt malament, però en realitat mai és la primera indicació. Hi ha moltes més pautes conductuals, psicoeducatives, d'entendre què em passa i com em puc compensar i com puc potenciar. O sigui, normalment la primera indicació és aquesta, però sempre ressona el tema de la medicació, que òbviament ajuda, i per casos greus sí que a vegades és imprescindible, però per casos lleus o amb interferència moderada moltes vegades no cal.
0: Primer, hem de fer la pregunta, què és TDAH? Perquè jo crec que és un calaix de sastre on molta gent no té molt clar de què estem parlant.
1: Clar, es considera, o sigui, a nivell de salut i mèdic sempre direm que és un trastorn, que a salut, a vegades posem aquestes paraules, trastorns del neurodesenvolupament. A nivell social, agrada més parlar d'una condició, d'un neurodesenvolupament diferent que afecta determinades àrees del cervell, com és sobretot l'àrea frontal o prefrontal. Però quan parlem de neurodesenvolupament vol dir que és des del naixement de la persona, des de que el bebè s'està gestant dins del ventre de la mare, doncs aquest cervell s'està configurant de manera diferent.
0: Que no és ni bona ni dolenta, és d'una altra manera.
1: És d'una altra manera, amb pros i contres que els podem anar comentant.
0: Clar, hi ha diferents graus i tipus.
1: Sí, quan parlem de tipus, a nivell de salut els hem intentat com classificar en tres maneres. Parlem del tipus inatent, que és la persona que es queda com despistada als núvols, no? O que es despista amb un mosquit.
0: Que té a l'escola, estàs amb bàvia.
1: Sí, estàs amb bàvia, no? Tenim el que molesta més i crida més l'atenció, que és l'hiperactiu, el que no para, el que cau, és el que es va donant cops per totes les bandes. I tenim el que diem tipus mixta, que és com la combinació dels dos, que és com el més freqüent.
0: Clar, quan es tracta de noies, com dèiem, hi ha aquesta màscara, podríem dir, de fer veure que no els està passant o de no voler cridar l'atenció. Ens diuen sempre des de petites, ens eduquen amb aquesta idea de no molestis, estigues més tranquil·la. I de fet jo crec que també aquest prejudici, aquesta mirada sobre les nenes, de que sempre són més bones, es porten més bé, etc. Això no ajuda perquè vol dir que moltes noies, moltes nenes tenen TDAH, però queda com emmascarat.
1: Sí, que l'altre dia amb la Nadia ho parlàvem, de si era realment és una expressió diferent, que sí que sembla que hi ha una expressió diferent, però que també hem de pensar en tot el pes social que té, no? Com s'ha educat a les nenes fins ara, no? Que sembla que tenen que ser més quietes, més parades, no? I com això pot afectar, bueno, ella mateixa, no?
0: Sí. Sí, t'anava a demanar, Nadia, dic, per exemple, tu quan anaves a l'escola.
3: Clar.
0: És a dir, tu has sapigut ara que tens aquest trastorn, però què passava quan eres jove, anaves a l'escola?
2: Clar, jo és que jo era bastant moguda i, de fet, tenia moltes migranyes, des de petita m'han buscat el tema de les migranyes i tal, no mai van trobar res, i finalment una doctora li va dir a la meva mare, doncs potser s'avorreix, no? I vaig començar a fer esport de tota classe, no? Quan acabava el de l'escola feia piragüisme, em colava tot arreu. El que passa és que jo també tenia un germà abans que jo que era molt més mogut. I clar, ell, com que ell ja havia sigut molt mogut, a mi sí que era moguda, però ja no feien
0: feien tant de cas d'entrada,
2: clar, no?
0: No
2: es fixaven tant. I potser també, jo, és que és el que comentàvem amb la Helena, és que a ells li permetien,
0: clar,
2: ser mogut, i era mogut i prou, no? A les nenes ens corregeixen, no?
0: I quieta, no?
2: Clar, quieta, no diguis això, no tal, ostres, no pares mai, no calles ni baix l'aigua, no? Aquestes coses.
0: I la idea aquesta de que els nens, clar, és que ha de cremar, és molt enèrgic, deixa-la estar, no?
2: Exactament.
0: I recordes a tu mateixa, amb això que dèiem ara, com dissimulant un cert comportament?
2: Em recordo a mi mateix, per exemple, quan jugava a vòlei, l'entrenador em deia coet, no? Que era un coet. Però després, quan me'n recordo a mi mateix, sempre intentar córrer per sortir del vestuari, no per no ser l'última quan surto de l'escola, per intentar fixar-me, perquè no se m'oblidin les coses, perquè suposo que jo tinc un tipus més mixte, però això, ostres, és que ja t'has perdut, no? I estaves mirant no són. No?
0: Clar, però imagina't, és a dir, tu ara estaves parlant d'això i ja sé que a més tens altres capacitats, però quan hem llegit al principi el teu currículum, que ets politòloga, que ets doctora per la Universitat de Bradford, clar, hi ha molta gent que pot pensar, tenim o pensem que tota la gent diagnosticada amb TDAH que tenen dificultats d'aprenentatge, tu no en tens.
2: Clar, o tinc dificultats d'aprenentatge, però d'una altra manera, no? Avui tot just pensava, és que no sé com és l'aprenentatge de les persones TDAH, perquè tenim una estructura molt marcada a l'escola i no menys ens ha donat l'oportunitat d'explorar la nostra manera d'aprendre, no? Jo recordo quan vaig aprendre l'abecedari al col·le, jo deia, no puc memoritzar-lo de memòria. I aquest pensament sí que el recordo. Però després me'l preguntaven i el feia, però el feia també sempre des de la inseguretat, perquè jo ja havia o sea, ja tenia clar que no me'l recordava, però sí que me'l recordava, no? És una cosa...
0: Aquí ja també té a veure...
2: Jo,
0: no, crec que també té a veure amb l'ansietat, que és un tema també que ens envolta molt a les nenes. Uh-huh. Aquesta inseguretat que fa que, a vegades en parlem al programa, de pensar sempre, ens han educat de... Els nens se'ls donen molt bé les matemàtiques. Aquest tipus de comentaris els hem sentit des de petites. Uh-huh. I llavors jo crec que també ens referim a l'escola i anem a l'escola des d'un altre punt. Les coses estan canviant, jo crec que ara estem en un moment diferent, però portem una mica aquesta motxilla encara.
1: Sí, sí, és real, o sigui, portem motxilles diferents respecte, doncs mira, respecte a això que dius, per sort jo crec que està canviant i que hi ha una mirada doncs, més igualitària i que s'entén que qui necessita moviment, necessita moviment. I avui en dia a les escoles, doncs moltes vegades ja s'entén que si una nena necessita tenir com una tasca de sortir a fora, a moure's una miqueta, doncs no passa absolutament res, hi ha profes que són molt respectuosos, però sí que, per exemple, m'ha agradat molt el que ha dit la Nàdia, que no s'ha deixat moltes vegades com el poder veure com aprenen, perquè hi ha una cosa que s'interpreta molt malament de les nenes i nens amb TDAH, que és per controlar la distracció és estar dibuixant mentre estan a classe. Lo típic de que el profe t'està explicant i tu estàs dibuixant, doncs això s'entén com una distracció, com que tu no estàs posant atenció, quan moltes vegades el que fa és ajudar a enfocar. El fet d'estar dibuixant, estar fent cosetes en les mans, de permetre el moviment, permet que les nenes i nens es puguin concentrar millor. O sigui que llavors aquesta mirada crec que és important que es vagi incorporant.

0: que aquí les dones i els dies, com afecta les dones, i clar, hem explicat una mica el que és, però encara no hem parlat de símptomes. Clar, els símptomes són enormes, llarguíssims, i clar, ara quan me'n començaràs a dir alguns, ja crec que hi haurà gent a casa tremolant, pensant, tinc TDAH, tinc TDAH. A vegades no, eh?
1: Correcte.
0: És a dir, a veure, explica'ns una mica com funciona això dels símptomes, perquè clar, ens hem espantat aquí la redacció ja.
1: Molt bé, doncs hem de pensar, o sigui, que tothom podem tenir despistes i fallos d'atenció i de memòria de manera natural. Això és normal. Però moltes vegades, quan hem de pensar en un TDAH, és quan veiem que una persona té una capacitat molt bona o molt superior a una cosa, sembla que està rendint per sota de la seva capacitat. No? Si pensem aquest perfil, com per exemple la Nàdia, d'altes capacitats, trobem capacitat verbal, potser de vora 130, 120 i pico, no? I quan mirem l'atenció surt com molt més baixa. Potser està dins de lo normal, però hi ha una desincronia respecte a la persona. Llavors,
0: com es fan aquests exàmens? Hi ha uns exàmens com uns tipus test?
1: Sí, hi ha tipus test que es poden fer i allà es mira com està l'atenció. És un dels símptomes, però ja et dic, hem d'entendre que tothom que tenim un despiste puntual perquè hem dormit malament un dia, perquè tal, això no és un TDAH.
0: D'acord.
1: És una cosa...
0: Estic més tranquil·la.
1: És una cosa que ens ha de passar des de petits. Tampoc val, doncs, si m'està passant els últims 5 mesos perquè estic super amoïnat o amoïnada pel treball. No, si estic amoïnat o amoïnada pel treball, és normal que estiguem més despistats. Però és una cosa que ens passa al llarg de la nostra vida, des de petits, que ens va acompanyant i que ens interfereix de manera significativa, doncs aquí és quan hem de poder pensar que potser sí que hi ha un TDAH.
0: Alguns símptomes, i no sé si n'hi ha d'específics en dones.
1: Sí. A veure, lo típic, sempre parlem d'aquesta inatenció, hiperactivitat, que vol dir excés de moviments i impulsivitat. És com lo més clàssic i típic, respostes impulsives, respondre abans de que t'acabin de preguntar, fer coses impulsives en el teu dia a dia. Però en les dones trobem certes diferències, com que moltes vegades la inatenció és com més clara i la hiperactivitat no és tan física.
0: Què vol dir inatenció, perdona?
1: Inatenció, perdona, vol dir el despistar-se, que no hi ha potser tant moviment, i la despistar-se està doncs pensant en les teves coses, s'està ensimismat, rumiant, fantasejant, no? I quan pensem en hiperactivitat, sempre pensem en la hiperactivitat motriu, que és molt típica del TDAH, es dona en homes i en dones, però en dones es dona molt la hiperactivitat mental, el no poder parar de tenir idees, de pensar, de tal, aquesta hiperactivitat mental de no puc parar el meu cap. Doncs això no es veu, però està, i s'ha de poder explorar i s'ha d'entendre que aquest pot ser un símptoma d'hiperactivitat, que si està al llarg de tota la vida potser ens ha de fer pensar en un TDAH també.
0: Però clar, no hauria de ser una cosa negativa, no? Tenir moltes coses al cap, tenir idees... Això, per exemple, és una qüestió de persona creativa.
1: Sí.
0: O què?
1: Correcte.
0: O hi ha un punt que hi ha patiment per la persona?
1: Les dues coses. Clar, perquè hem de tenir en compte doncs, que el no poder apagar el cap quan tu el vols voler apagar, doncs a vegades pot ser molest. Quan vols controlar tota l'estona coses, moviments, pensaments, distraccions, això genera ansietat, genera moltes vegades frustració. Al veure que estàs funcionant per sota la teva capacitat, no que dius, però si jo crec que sóc espavilat o intel·ligent, però en canvi estic tenint els despistes més tontos del món, o com no he planificat això bé, això genera molta frustració. Llavors, doncs, tot això són coses que es van veient, no?, en les persones, genera malestar, no?, i bueno, doncs moltes vegades doncs això en les dones, tot això passa més desapercebut perquè la mirada moltes vegades és més des dels símptomes dels homes i els homes tendeixen a ser més impulsius, tendeixen a tenir com més impulsivitat, que això en les dones no es dona tant. I això, doncs, tant...
0: En les dones hi ha més aquest pensament intern...
1: Sí, i moltes vegades també una desregulació d'emocions. Les emocions a vegades poden ser molt intenses i hi ha com una hipersensibilitat emocional, una desregulació emocional...
0: Es riu molt, es plora molt...
1: Per exemple, sí. Sí, sí.
0: Et passen aquestes coses, Nàdia, tu quan sents això? Sí, eh?
2: Sí, de fet, no sé, crec que puc passar per totes, depenent del dia, no? O sigui, jo puc ser molt despistada, no? De fet, una de les coses que parlàvem és que un dels meus amics de tota la vida em diu Mrs. Bean, no? O sigui...
0: Sí, com Mr. Bean, però en femení, eh?
2: Exacte, Mrs. Bean, o Miss Indecision, no? Que també em diu. Em costa molt decidir, no? Em costa... De vegades em passen coses que són... molt absurdes i que després també són divertides, però alhora hi ha vegades que ho vols fer bé o vols fer perfecte, no? El que deia l'Helena, jo tinc una exigència molt alta, em frustra

0: com la resta està per sobre, el meu cap funciona molt més ràpid del que jo puc fer, o del que el meu cos pot fer, no? Perquè no tinc prou energia per totes les idees. El temps tampoc el gestiono, no? O sigui, jo, els meus horaris de les coses ideals són 20 activitats al dia. I quan no puc fer-les...
1: No hi ha dia per tot això, eh?
0: Quan no puc fer-les fa mal.
1: Clar,
0: no?
1: Hi ha frustració. Sí. També jo estava, ara feies una mica de broma, deies que el teu millor amic et diu Mrs. Bean, però clar, és el teu millor amic i suposo
0: pues
1: que
0: amic.
1: És un amic i, i no t'importa, o algun dia, sí, doncs, sí. No sé, li dius, t'hi tornes, no?
0: Però, no, és,
1: però clar, m'imagino que també hi ha un estigma i un biaix també de gènere en el TDAH i una mirada, perquè la idea aquesta del, perdona que ho digui així ràpid i malament, no? Però la idea aquesta del científic o loco que té moltes coses al cap, és com una imatge pràcticament podríem dir sexy, que hem vist molt a les pel·lícules, però quan això li passa a una noia ja es parla de torpesa, ja no agrada tant, no? I no sé si ho has sentit això també a la teva pell, i si després la doctora també ens pot dir si ella, doncs, com a doctora també veu que les seves pacients pateixen amb això.
0: A l'hora de... I de vegades vas al metge, i com que vols explicar tot el context, perquè t'entengui, ja ha desconnectat, no? I ja et diu, com m'ha passat directament un exemple, jo he entrat en un metge, i no direm l'especialitat, però jo he entrat i el primer que m'han fet, després de jo explicar-li què em passava, que ja m'havia passat abans i que és una cosa bastant greu, m'han posat un test d'ansietat al davant. Aquesta, sense conèixer-me, no? Primer, que... Perquè o sigui, jo m'expresso d'una altra manera.
1: Vindria a ser aquella cosa de noia, no et posis nerviosa, estàs molt estressada.
0: Exacte.
1: És a dir, hi ha aquesta mirada, podríem dir no et posis histèrica, no estiguis nerviosa, a veure, perquè no entenen potser que t'expressis d'una altra manera.
0: Exacte.
1: I aquest prejudici sobre les dones.
0: Sí, i el mateix que deia sobre el científic boig, no? Quan jo li vaig a un altre metge, li vaig dir que m'havien diagnosticat autisme, em va dir, mira, ara ets com el Bill Gates i l'Elon Musk. I jo vaig dir, ostres, li vaig demanar que li digués una persona, unes persones menys capitalistes, no? Però dintre deia, ostres, és que és molt infantilitzador, no? Que et parlin així. I sempre em faig la mateixa pregunta. Si jo fos un senyor, diguem, jo tinc 48 anys, jovenetxo, perquè semblo menys, crec, no? Però si jo fos un senyor vestit de pantalons, és la meva reivindicació, vestit amb pantalons de pinces i una camisa, a mi no em parlarien així, no em farien, no? I em prendrien més seriosament. I clar, ja no parlem si després, no? Ets racialitzada o ets no binària o...
1: La doctora, què en pensa de tot això? I aquest biaix, aquesta mirada diferent envers les dones, en aquest sentit, quan entra una dona, per exemple, a consulta, o una dona que pateix TDAH?
2: Sí, això, a mi m'ho han explicat moltes persones, no? Que en comptes de, doncs això, clar, doncs perfils, no? Com la Nadia, amb altres neurodivergències, no? Que... t'aporta molta informació que potser en un home es veuria com mira, com s'ho ha mirat, com tal, com no sé què, doncs moltes vegades amb dones passa doncs això, que hi ha aquesta mirada que és una persona ansiosa, és una persona doncs que està aquí somatitzant, no? Això sempre és un comentari que em van fent com diverses persones, no? O pacients a les que jo atenc amb el meu dia a dia, no? Clar, el que deies també abans, tota la part creativa moltes vegades queda com solapada, perquè realment el TDAH està molt relacionat amb èxit moltes vegades en àrees de creativitat i això té molt de valor, doncs en la mirada de les dones moltes vegades això no s'està entenent i fins i tot a les feines.
1: És a dir, si tens TDAH i ets home, pot significar fins i tot, hi ha una mirada vers a tu que és podríem dir d'enveja en el sentit de que sembla que ets una persona més intel·ligent, però quan són les dones els que tenen aquestes característiques no es mira de la mateixa manera?
2: No, segons el context, no. I evidentment tenim sort que hi ha contextes, no, on cada vegada la mirada és més igual, però és això en context sanitari, que jo vinc de context sanitari, moltes vegades això hi ha dones que m'intenten i m'han dit, mira, l'he portat perquè el meu metge entengui

0: plan, plan, i no, o sigui, no veuen la brillantesa de com ha explicat aquesta dona superbé el que li estava passant, no? I jo també aquesta pregunta...
1: Sinó que pensen que és una passada.
0: Sí, sí.
1: D'acord,
2: sí.
3: Que fas moltes preguntes o que ets arrogant, no? Sí. Uh-huh. És que això és el dia a dia.
1: La intel·ligència en les dones, un problema.
3: Sí.
1: Aquest hauria de ser el subtítol d'aquest programa,
3: sí,
1: pràcticament.
3: Sí, començant per aquí, no? No ho sé. En el meu cas no me veig tan intel·ligent, però...
1: Altes capacitats, amiga. Ell, però... Nàdia, amiga sí. Nàdia.

0: totes i els dies, amunt els cors.
1: Amunt els cors i amunt els cervells, hauríem de dir aquesta nit, perquè estem parlant de neurodivergències, de TDA, que aquí les dones i els dies... Clar, jo em preguntava, les dones amb aquesta neurodivergència tenim tendència a... O sigui, teniu tendència a culpabilitzar-vos i a pensar que és un problema vostre, també, i per això passeu moltes èpoques d'ansietat. M'imagino que això és complicat i fins tu, Nàdia, que no has sabut el que tenies, has passat per un viacrucis, per dir-ho d'alguna manera.
2: Sí, sí, durant tota la vida estàs estigmatitzada i penses que eres tu. O sigui, penses que... Totes les dones tenim aquest sentiment de culpa, no?, per darrere, per l'educació. Però jo sempre he pensat, bé, no arribo perquè no... O sigui, és culpa meua que no acabo els exàmens, no?, perquè jo no he acabat pràcticament mai un examen, sabent les respostes. És culpa meua, de fet... el diagnòstic d'altes capacitats, diagnòstic que no és diagnòstic, no? Jo el vaig fer perquè pensava que estava perdent capacitats cognitives, perquè pensava que era un poc tonta, realment, o sigui, pensava que hi havia un problema, i tot i que la gent m'insistia que era més bé el contrari, però vaig dir, el fem. No?
1: Aquest pes, aquest pes de pensar que una és tonta, és a dir, estava dins del teu cap també com una altra mosca, podríem dir, que et feia patir. Clar, entre les dones també els símptomes empitjoren, per exemple, amb la menstruació, l'embaràs, la menopausa, la perimenopausa. És així?
3: És correcte, sí, totalment.
1: Sí, la qüestió hormonal afecta.
3: La qüestió hormonal afecta en qualsevol situació de qualsevol dona, en la perimenopàusia sense tenir TDAH ja hi ha una afectació d'atenció, de memòria, de planificació i funcionament executiu, però en condicions com el TDAH, doncs encara es noten molt més els símptomes i moltes vegades hi ha dones que reben el diagnòstic en aquesta edat, quan comencen a consultar o quan potser li han fet un diagnòstic al seu fill o filla, no? I llavors van veient que els hi ressonen coses, doncs moltes vegades doncs aquí és quan es rep aquest diagnòstic.
1: Perquè
3: a dones.
1: Pot haver-hi també una part d'herència?
3: Sí.
1: És a dir, és hereditària?
3: Bueno,
1: si
3: ja...
1: som mares amb TDAH, podem tenir filles amb TDAH?
3: Sí, dins de les famílies es veu que hi ha una alta heretabilitat. O sigui, sempre que tens una persona que li fas un diagnòstic de TDAH, has de fer com una mirada al voltant, no? Perquè sempre hi ha persones al voltant que tenen TDAH. Germans, pares, fills... Avis.
1: Alguns està escoltant ara i sé que ja està preocupada pensant, jo tinc TDAH. Com puc saber o com puc diferenciar? Me'n vaig al metge i li demano un test, m'estic a casa i em prenc una valeriana o què faig?
3: Clar, doncs el primer de tot és que hem de pensar si sempre ens ha passat, no? Si sempre ens ha passat i des de petites, no? Notem el que la Nàdia estava explicant, aquesta sensació de soc tonta, no funciono bé, però en canvi hi ha coses que se'm donen com bé. Doncs aquesta discrepància interna que a vegades podem notar les persones, hem de poder pensar en això.
1: Però això t'anava a dir, ara que comentaves el cas de la Nàdia, no tothom que té TDAH té altes capacitats.
3: No.
1: Pot ser que siguis una persona normal i tingui TDAH.
3: Pots tenir una intel·ligència dins de la norma i et pots tenir TDAH, però sí que és cert que moltes vegades va associat com... Al final, o sigui, el cervell no el podem fragmentar. Al final, el cervell és un òrgan del cos que està interconnectat entre ell i, doncs, és molt freqüent trobar persones que tenen TDAH i dislèxia TDAH i altes capacitats TDAH i problemes pel càlcul, que es diu discalcúlia. És bastant freqüent. Això a nivell de neurodesenvolupament. I després, a nivell d'altres associacions, doncs també l'associació entre TDAH i per intentar compensar tota la teva vida tens ansietat, aquesta associació a nivell de salut mental també és freqüent. El TDAH i el consum de tòxics, doncs també hi ha a vegades persones que consumeixen, les persones amb TDAH tendeixen a consumir més substàncies, a vegades fins i tot la cafeïna, que serveix com per autorregular-se, doncs no podem pensar que una persona que té un neurodesenvolupament diferent només li afectarà de manera pura amb això, sinó que hem de mirar altres
1: àrees. Aquest és el cas de la Nàdia.
2: Sí, jo tinc un exemple en això del consum, no? Jo això ho vaig aprendre amb els tallers de l'Helena, no? jo vaig preguntar, ostres, jo bec un Red Bull, o a la universitat bevia un Red Bull, que no m'agraden, però bevia un Red Bull, i bé, feies, però el segon Red Bull em dormia. I em van dir, ostres, això és el TDAH. Però jo no sabia, i no entenia, ostres, és que com puc ser, que faig dos Red Bulls i em quedo dormida, però dormida.
1: Que és al revés del que li passa a la gent.
2: Exactament.
1: Mm-hmm. A mi m'han de venir a buscar amb ambulàncies i sempre hem dos Red Bulls.
2: Clar, hi ha coses que semblen contraproduents, no? Mm-hmm. I expliquen també el TDAH, no? Aquestes cosetes. No sé si és molt científic.
3: No, però sí que té sentit la estimulació amb substàncies. Al final la medicació és estimulació amb substàncies. I al final les persones responen a la pregunta de si han de consultar o no. Han de consultar quan realment tenen un impacte i una molèstia en el dia a dia que els interfereix. Si no, doncs podem acceptar la diversitat que tenim.

0: Dones, avui a les Dones i els Dies, amb la Nàdia i també amb la doctora Elena Huerta, neuropsicòloga i investigadora al Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. Jo crec que n'hem parlat molt de TDAH amb les criatures, a les escoles. És alguna cosa que espanta, que preocupa els pares, però crec que potser quan ens fem grans no sentim tant totes aquestes referències i potser hi ha moltes dones que pateixen en silenci sentir que tenen aquests símptomes i que no els poden comunicar amb ningú quan, el que dèiem, no? Com que se les diagnostica tard, moltes vegades se n'assabentaran potser al final de la vida. Clar, també m'agradaria que enviéssim un missatge positiu, perquè el cas de la Nàdia ho és a dir, tot i aquestes dificultats, tu has fet una carrera, ets una persona brillant, deixa-t'ho dir.
1: I deixa-t'ho dir.
2: Entre cometes.
0: Sí, però vull dir, ets una persona brillant i has tingut una vida plena en el sentit com a mínim acadèmic.
2: Sí, això, plena en el sentit acadèmic i en el sentit del que se pressuposa que és l'acadèmia i que pensem que el camí de vida que les persones seguim. O sigui, hi ha molts matisos, no?
0: Això t'anava a preguntar, en les relacions personals, en les relacions afectives, com incideix el TDAH? O igual que una altra persona?
2: Jo crec que incideix com una altra persona. O sigui, jo també combino molt, principalment jo em sento més autista que TDAHista, no? O sigui, m'identifico més ahir i amb les relacions amb persones, el TDAH m'ajuda a conèixer gent que d'una altra manera, no?, a tindre una motivació o unes necessitats de novetat, no?, que d'una altra manera amb l'autisme jo em tancaria. I les relacions amb les persones és que està com mig. Hem de pensar que jo moltes vegades no entenc el que realment...
0: Dius que et costa a vegades entendre els dobles jocs o la ironia...
2: Sí, la sobreinterpreto, la ironia, no? Més que no entendré la ironia. O em costa un pelet més, no? Soc més literal i tardo un poc més en entendre-ho, no? Crec que he tingut molta sort en els meus amics, els considero... Bé, que són ells els que me llegeixen i tinc amics tots molt, molt macos i molt intel·ligents i una família que realment també la veig intel·ligent. O sigui, no m'he passat.
0: No sé, té un problema, no t'has sentit aïllada per tenir TDAH?
2: No, m'he sentit més aïllada per pensar d'una manera diferent o expressar-me d'una altra manera. Amb el TDAH sí que em sento aïllada o em sento que no m'entenen o que no rebo l'espai que jo necessito per ordenar les idees. No?
0: Això que explica la Nàdia, per exemple, és habitual també amb les teves pacients, de dir problemes en relacions o problemes afectius, és a dir, perquè clar, quan hi ha aquest cap que va tan ràpid, que va per lliure, que en converses et pots quedar pensant en altres coses... Com et relaciones amb l'altre i quina paciència tenen els altres o no, o quin prejudici?
3: Clar, sí, al final hem de pensar que cada persona és diferent i que els símptomes s'expressen diferent en cada persona i en el cas de neurodivergències doncs es van compensant moltes vegades. Però sí que és cert que hi ha moltes persones, moltes pacients que jo atenc, doncs que és això que es perceben o no?, que es queixen, no?, de que les seves amigues li diuen que són massa intenses, no?, que es despisten, que queden amb ella mitja hora abans perquè ja saben que arribarà mitja hora tard, no? Doncs sí, moltes vegades sí que hi ha persones...
0: Hi ha un cost social,
3: podríem
0: dir.
3: Hi ha un cost social a moltes persones, però és cert que hi ha moltes persones amb TDAH que fan molts esforços per compensar tot això i llavors moltes vegades generen doncs això, ansietat, sintomatologia una mica obsessiva perquè són molt conscients
0: que pateixen per què passa amb els altres
3: i els hi han tornat moltes vegades que resulten passades, desorganitzades tal, i llavors fan un esforç de compensació brutal que les acaba esgotant.
0: El que sí que demanaríem és que tota la gent que arriba tard ara no digui que tingui TDAH que té TDAH perquè el que sí que jo observo en els últims anys és que tenim una tendència també a etiquetar-ho tot i està bé i ha donat descans a persones com la Nàdia, però no tothom té TDAH.
3: Correcte.
0: I això també crec que és important que ho expliquem, no?
3: Sí, i més avui en dia amb el tipus de vida que tenim. O sigui, si estem generant un tipus de vida on estem fent quatre coses a la vegada, la nostra atenció selectiva l'estem canviant, val? Que vol dir que estem perdent la capacitat de llegir durant tranquil·lament una hora una novel·la, que això requereix d'estar doncs, mantenint l'atenció durant una estona, perquè el nostre món s'ha tornat com massa dividit en la nostra atenció, no? Estem escoltant doncs, un àudio en el mòbil mentre estem intentant
0: mirar una pel·li. Sí.
3: Això té un efecte sobre la nostra atenció. Yeah. I si estem dormint malament, si no ens estem cuidant, si anem estressats, això, la primera a nivell cognitiu que afecta el nostre cervell és la nostra atenció.
0: Doncs apuntem tot això. Nàdia, politòloga i doctora per la Universitat de Bradford, m'encanta dir-ho. Persona brillant. Miss 20 pels amics.
2: Hi ha més gent... Gràcies. Hi ha més gent de la Universitat de Bradford per aquí, per Barcelona. Sí.
0: Doncs escolta, moltes gràcies per haver vingut, per explicar-nos la teva història amb aquesta condició de TDAH i que et provoca aquest dèficit d'atenció, però que també t'ha donat, jo crec, coses bones en aquesta vida. I també ens, doncs, moltes gràcies a la doctora Elena Huerta, neuropsicòloga i investigadora al Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Moltes gràcies a les dues.
3: Gràcies.
0: Merci.
2: Ok, merci.
1: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: qualsevol excusa és bona per sentir Jane Birkin al programa, però és que clar, hem de parlar amb Letícia Fuentes, la nostra col·laboradora a París. Com estàs, Letícia?
1: Com esteu?
0: M'imagino que cansada. No estàs com la Jane Birkin precisament ara, perquè vens de la cimera del G7 i suposo que és complicat cobrir tot això i l'ambient també ho deu ser de complicat, oi?
1: Sí, sí, estem una mica cansats del G7, han sigut 3 dies i com deies l'ambient és molt diferent. Algun dia en parlarem en aquest programa de les cimeres, en aquest cas Hombres G, com deies abans. La veritat és que cada cop hi ha més dones, però sí que és veritat que algun dia haurem de parlar de la influència de les dones en aquestes cimeres. A poc van...
0: Perquè vols dir que no hi ha... N'hi ha poquíssimes?
1: Hi ha poquíssimes. Els temes a tractar es fan des d'una perspectiva molt masculina. Les dones, per exemple, Giorgia Meloni, imagina't l'ambient tan masculí que hi ha, que ens ha semblat...
0: Masclista?
1: Que ens ha semblat que la Giorgia Meloni és la més feminista de totes.
0: Ai, Déu meu, sí que esteu malament, sí.
1: Sí, sí.
0: Doncs escolta, espero recuperada del G7. Nosaltres volem donar-te una mica d'alegria i parlar d'un tema una mica estiuenc, però jo crec que sempre té gràcia perquè té alguna cosa de revolució per darrere. Ja saps que el lema d'aquest programa és pits amunt i pubilles de cuixa forta, i el tema de pits amunt una mica ens va amb el tema que ens vols explicar avui, el Free the Nipples.
1: Free the Nipples.
0: Explica'ns primer què és, per si algú encara això de l'anglès no ho té clar.
1: Vale, doncs Free the Nipples és un moviment que, bueno, en principi es creu que va néixer als Estats Units, després explicarem on va néixer realment, però és un moviment revolucionari que posa en el centre el cos de la dona com una arma política, portar els pits amunt, portar els pits en l'aire, ensenyant, mostrant una mica els mugrons, és més que un estil, no és un moviment que vulgui només mostrar, sexualitzar el cos de la dona, sinó que vol reivindicar un munt de coses a través dels pits de les dones. Com et deia, aquest moviment, alguns pensen que va néixer als Estats Units amb aquest nom de Free the Nipples, però no, i ho va fer França.
0: Escolta una cosa, ara pregunta d'examen, això no estava en el guió, em sap greu, però com ho diríem, pits amunt, o pit free, o alliberem el mugró en francès?
1: Libérer de tétons.
0: Libérer de
1: tétons.
0: Ah, escolta'm, doncs anem... No, m'encanta. Pits amunt, ho deixem pits així amunt, per no m'ho facis dir en francès, que ara mateix no em sortirà. Escolta, quan vas arribar a França, et va sorprendre, ja fa uns anys que vius a França, molt la força d'aquest moviment Free the Nipple, perquè era una cosa no només de les passarel·les, sinó del carrer, podríem dir, oi?
1: Sí, sí, de fet, com deies, quan vaig arribar a França, ara fa gairebé 8 anys, va ser una de les coses que més em va cridar l'atenció. El debat sobre portar un no sostenidor estava molt més normalitzat. Hi havia moltíssimes noies, especialment quan arriba la calor i a l'estiu, que no portaven sostenidor o deixaven entreveure els mugrons. Llavors em vaig sorprendre i vaig començar, perquè a Barcelona sí que existia, però no tant com aquí. I vaig començar a investigar d'on venia tot
0: això. Aquí encara tenim certes vergonyes i diria que ho fa sobretot gent jove, però que la gent gran els hi costa més. A les dones de més de 40 anys els hi costa més, en general.
1: Doncs t'haig de dir, ara em faig un kit-kat, t'haig de dir que aquí a França els hi fa més pudor ara mateix el topless. A Espanya és veritat que està més democratitzat, però el Free the Nipples és molt més comú que en Espanya.
0: Que llavors,
1: sí, sí.
0: O sigui que tu vas començar a investigar i vas veure que no era una cosa de fer 2 dies, que era una cosa
1: no.
0: De passarel·les o de modes, del moment, sinó que la cosa venia dels anys 60.
1: Sí, efectivament, vaig començar a investigar d'on venia tot això i vaig trobar que aquest moviment venia dels anys 60 de figures com Brigitte Bardot, que van popularitzar el topless a les platges de la Riviera Francesa, desafiant normes socials, perquè no estava gens ben vist, i normes polítiques. No hi havia una norma que prohibís, una norma nacional que prohibís el topless, però sí que hi havia normes locals, hi havia petites ciutats on es trobava que era... ho lligaven a la norma d'exhibicionisme, llavors la policia et podia parar i et podia dir això no. Això va començar gràcies a aquestes figures que eren les influencers d'aquella època.
0: Estem pensant en cantants com Brigitte Bardot, per exemple?
1: Sí, exacte, Brigitte Bardot, qui podem dir més? Bueno, ara no em sortirà, però bueno...
0: Jane Birkin, la France Gall...
1: Exacte, exacte, moltes d'aquestes d'aquella època. Sí. De fet, van posar un nom en aquest moviment, el monokini.
0: Monokini?
1: El monokini, exacte.
0: Però monokini era ensenyar els pits o com era això?
1: Era, clar, portar només la part de baix del biquini.
0: Fixa't, escolta, doncs fem una cosa ja per imaginar-nos tot aquest univers. Posem música de la Brigitte Bardot, et sembla?
1: Sí, sí, em sembla. Moi, je joue.

0: perquè...
1: I home, jo crec que també hi va guanyar, segurament hi va tenir a veure el cinema, eh? La Nouvelle Vague. Tampoc molt sostén no hi havia la Nouvelle Vague, eh? Deixem-ho així. A veure, aquest invent del monoquini, que era només la part de baix, i gràcies a aquestes dones, com la Brigitte Bardot, vaja, que aquest moviment va arrelar, i jo crec que també va sexualitzar una mica la idea de les franceses. Com mostren els mugrons, el patriarcat de seguida, el que es va encarregar és de pensar que aquelles dones ho feien perquè volien atreure els homes, no per la pròpia llibertat. És així?
2: Sí, sí, sí, al principi, bueno, va ser un debat molt gran, va començar a les platges, però després aquest moviment va conquerir els carrers de les ciutats, on les dones van deixar d'enrere tots els corsets, la llançaria fina, sovint molt incòmoda, per alliberar els seus pits. Durant aquells anys, el cos de la dona també es va utilitzar com un espai polític, com dèiem abans, de reivindicació i de llibertat, abordant qüestions com l'avortament, la manera de vestir, la llibertat sexual. Moltes manifestacions a favor de l'avortament s'utilitzaven els pits, com ara mateix coneixem el moviment Femen, doncs sí. Abans també es feia, no sota el moviment Femen, però es feia a França, les dones es treien les samarretes i mostraven els pits durant aquestes manifestacions. Com deies, potser cal entendre que pot partir això del llegat del maig del 68, quan el cos i la llibertat sexual es va començar a reivindicar molt més a França, però és veritat que durant tots aquests anys hi ha hagut un debat molt gran entre, bueno, aquells que veuen que això no forma part de la llibertat sexual ni de la llibertat femenina, i altres que sí que ho veuen, no?, com un moviment molt empoderant.
1: Escolta, em sembla que mirant a la televisió pública francesa vas trobar un petit fragment d'una periodista al 1972 que anava a una piscina a entrevistar les dones que feien tobles. Vols que el sentim?
2: Sí, sisplau.
3: El que valoreu és que es pugui estar còmode, que el sostenidor no sigui una obligació.
0: És clar, ho valoro moltíssim. Hi ha persones que naturalment hi estan en contra, però bé.
3: Vosaltres hi esteu a favor?
0: Jo? Sí, hi estic a favor, per què no?
3: No us escandalitza gens ni mica?
0: Gens ni mica, per què? Al cap i a la fi tothom està fet igual, no?
3: Senyora, vostè fa 17 anys que treballa en aquesta piscina. Què hi fa exactament?
0: Vaig començar primer a la bugaderia, després vaig continuar a la llançeria i més tard vaig treballar als vestidors. I ara em trobo a la custòdia de joies i la venda de cigarretes.
4: Et puis maintenant me voilà à la garde de bijoux et à la vente des cigarettes.
1: M'encanta aquesta senyora. Totes ens les hem d'imaginar sense sostens, eh?
2: Exacte, en aquell moment, amb monoquini.
1: Exacte, amb monoquini. Escolta, ha canviat molt el temps, sobretot perquè ja fumem menys, només vapegem, que sí. Té menys glamour, és evident, però com han canviat les coses i com ha aconseguit consolidar-se aquest moviment que dius que França, per exemple, doncs, és més procliu al free the nipple que no pas al topless a les platges?
2: Doncs mira, rescatant aquest tall que hem escoltat, el que és molt el que impacta molt és que ara mateix està prohibit fer topless a les piscines, i aquest tall va ser gravat a una piscina on les dones feien topless. Llavors, en certa manera, sí que és veritat que sembla com que les dones d'aquella època eren més modernes que potser el que ens trobem ara, no? Que mm-hmm. Potser s'han posat moltes més barreres. Com qualsevol moviment, el free the nipples o el monoquini va arribar, es va instaurar, i avui dia moltes noies bueno, pues segueixen, no?, aquest moviment. Com dèiem, el free the nipples sembla que és un moviment que va néixer als Estats Units, però en veritat no, va néixer a França, però va ser el 2012 quan va sorgir una nova onada sota el nom de free the nipple, i bueno, això va impulsar una nova onada aquí a Europa de treure's el sostén. Amb això també, amb aquesta onada de free the nipples a Estats Units, va néixer també, o va arribar també a París, Femen, aquest moviment que utilitza els pits com a arma política.
1: Aquest moviment feminista, no?, que veiem en moltes manifestacions a molts llocs del món, a Rússia fins i tot, sí. Jugant-se el cos, el físic, i en un moment donat, quan no s'esperaven, ensenyaven els pits a tothom, a aquelles dones, com un acte de resistència. Encara a dia d'avui és fort, com de revolucionari és, perquè no volem veure el cos de les dones, o no el volem veure d'aquesta manera.
2: Sí, sí, de fet a França Femen fa moltíssimes accions i segueix, tot i que fa moltes accions cada setmana hi ha al Louvre, al Museu del Louvre, a Trocadero, fan moltíssimes accions, tot i així cada cop que surten hi ha debat i polèmica perquè aquestes dones ensenyen els pits.

0: Alicia Fuentes des de París. Escolta'm, llavors, el Frida Nipple, això d'anar doncs amb la samarreta però no portar sostenidor, perquè ens entenguem tots, corre perill o continua tenint força?
1: Doncs la veritat és que sí que corre perill, i no ho dic jo. Tenim diversos exemples. El 2020 hi va haver un cas molt polèmic aquí a França. Diverses dones van fer toples a una platja i uns agents de policia, alertats per uns ciutadans, les van obligar a cobrir-se. Això va generar un debat enorme al país, perquè a França, com dèiem, no existeix una llei que prohibeix el topless. De fet, va sorgir molt més el debat perquè també cada estiu les televisions i els mitjans fan aquestes taules rodones debatint si topless per un costat o burkini per un altre. Llavors, bueno, aquest debat és...
0: I les taules
1: és...
0: rodones amb senyors, sempre?
1: Sempre, sempre, no ho dubtis. Sempre.
0: Escolta, si t'anava a dir, a França es parla de postfeminisme en relació amb tot aquest moviment, que això ja em sembla molt arriscat. A veure, explica'm això.
1: Sí, bueno, el que es parla és que primer el concepte postfeminisme neix perquè primer creuen que va néixer l'essent militant, és a dir, el pit militant, i després això va arribar al concepte postfeminisme. És a dir, bàsicament, el que diuen és que a França el feminisme és el que va despertar les dones, el que va crear aquest gra de militància, i el postfeminisme ja és la militància pròpia, la lluita, l'empoderar el discurs i portar-lo al carrer. En el cas dels pits, forma part d'aquest postfeminisme amb la creació de Femen o de diferents campanyes en què també s'inclou, per exemple, l'empoderament de llatar un nadó al mig del carrer, que això també ha creat polèmica aquí a França, de treure's el pit per alimentar el teu
0: fill. Mare meva, que tornem enrere, que les senyores de la piscina aquestes del 72 estaven molt més avançades.
1: Totalment.
0: Escolta, no et pregunto si tu ets de Frida Nipple, que cadascú s'imagina el que vulgui, però Letizia Fuentes, el que sí que et puc dir és que els pits són una forma de resistència, com a mínim en aquest programa. Moltes
1: Totalment.
0: Gràcies.
1: Adéu.
0: Merci, bona nit.
1: Bona nit.
0: Doncs amb aquesta bonica imatge de França que ens ha regalat la Letizia Fuentes, acabem el programa. Les pubilles de Cuixaforta i pits amunt. Som la Mireia Dalmau, l'Helena Miquel, Ferran Badia, Montse Comelles, Núria de la Fuente, Roser Parera Moragues i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà hi tornarem a les 9 de la nit, això sí, exclusiu digital, amb Aina Clotet, per aquesta nova pel·lícula que es diu Viva, que tenim moltes ganes de veure als cinemes, però sobretot amb aquesta excusa. Ja sabeu, li preguntarem, com sempre en aquest programa, per l'amor romàntic, que és el que ens agrada a nosaltres. Això serà demà a les 9 de la nit, a l'app de Catalunya Ràdio. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. José Luis Rodríguez Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i també va negar haver cobrat comissions. 24 hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional se n'han filtrat els àudios en què se sent l'expresident espanyol desmentint reiteradament haver mediat l'operació i insistint que mai ha actuat al marge de la legalitat.
2: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
1: Afirma que si va cobrar diners de l'empresa a l'epicentre del suposat entramat, anàlisis relevante, va ser a canvi dels seus serveis com a consultor. El jutge Calama va posar en dubte, però, l'absència de relacions contractuals entre les parts.
2: Obviamente yo he sido el consultor principal.
3: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
2: Así es.
3: Eso, en principio, no es normal.
1: L'exlíder socialista va defensar les seves filles i va rebutjar parlar de l'origen de les joies interceptades al seu despatx. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: Pedro Sánchez torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero. Ahir, el dia que el jutge Calama va imputar les dues filles i la secretària de l'expresident socialista, el president espanyol va admetre per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve, no descarta anar a eleccions.
1: El govern de Donald Trump defensa l'acord amb l'Iran davant les crítiques internes als Estats Units i també les d'Israel. L'Ayatollah Khamenei admet que va acceptar amb reserves el memoràndum d'entesa i diu que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista.
4: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky diu que el país necessitarà un paquet d'ajuda amb combustible, gas i almenys 300 míssils si la guerra dura fins a l'hivern. Mentrestant, Rússia promet represàlies per l'atac més massiu d'Ucraïna contra Moscou. Els drons van impactar en la principal refineria de la capital just quan el país pateix una crisi de combustible.
1: I avui acaba el curs per a més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària, un curs convuls, amb més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara per resoldre. La setmana que ve arrencaran les trobades de la consellera Esther Niubó amb direccions, docents i famílies d'arreu del país que s'allargaran fins al primer trimestre del curs vinent. El productor musical i escriptor gironí Jordi Compoy Boada guanya el Premi Prudenci Bertrana de novel·la.
4: La novel·la guardonada es titula Fer cantar els arbres i recupera la figura de l'escriptor modernista Prudenci Bertrana des d'una mirada singular. Proposa un recorregut pels espais naturals i vitals que el van marcar a ell i a la seva literatura. Campoy reivindica així la vigència del pensament i la sensibilitat de Bertrana, considerat una de les veus més destacades del modernisme català. La publicació convida els lectors a redescobrir el llegat literari i humà de l'escriptor gironí. El Premi Miquel de Palol de Poesia ha estat per a Joan Tomàs Martínez Grimal. Laia Aguilar ha guanyat el Ramon Muntaner de novel·la juvenil i Joan Manuel Soldevilla el Carles Rahola d'assaig.
1: Esports, el Mundial de Futbol Mèxic s'ha imposat fa pocs minuts a Corea del Sud per 1-0 en el partit que s'ha disputat a la capital mexicana. Canadà, una altra de les anfitriones, també ha golejat aquesta matinada per 6-0 a la selecció del Qatar. És la primera victòria del Canadà en un Mundial. El partit ha estat condicionat per les expulsions de dos jugadors qatarians i per la greu lesió del jugador canadenc Coné, que s'ha trencat la cama i ha dit adéu a la competició. També s'han jugat el Suïssa 4, Bòsnia 1 i República Txeca 1, Sud-àfrica 1.
4: El Barça de bàsquet ha guanyat per 112-113 a la pròrroga el primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5 enfrontaments. A la pròrroga s'hi ha arribat amb un triple de Claiborne a 3 segons del final.
1: I en futbol sala, Barça 6, Pozo de Múrcia 1, amb 4 gols de Touré, el segon partit de la final de la Lliga. Els de Javi Rodríguez se situen a una victòria del títol, ja que dominen la sèrie per 2-0.
0: Fins aquí les notícies.
5: Les

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 19 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que ens trobem a les portes d'una onada de calor que arribarà diumenge, portem dies ja parlant-ne. Fins aleshores, la calor serà intensa o molt intensa. Aquest divendres, les màximes rondaran els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat, amb alguns ruixats a la tarda, al Pirineu Occidental. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Molt bé, ja divendres. Avui acompanyats, eh?
0: Sí, acompanyats d'estudiants, jovencella que surt de la discoteca, que ens pica a les vidres de l'estudi com si fóssim floquet de neu. Àlex Bosten, bon dia.
1: Sempre dius així, m'agrada.
0: També t'estan mirant.
2: Sí, no? Jo si t'expliqués tot el que m'ha passat en aquest estudi de matinada, veient gent passar.
0: Sí, aquí hi ha converses, quan he arribat jo a la ràdio, conversa molt intensa sobre el sexe i la personalitat.
2: Exaltació de l'amistat, potser, també.
0: No he arribat a tant.
1: Que entri i ens facin una xapa.
0: Sí, jo sempre dic connexió aquí fora. I m'agrada molt que hi ha la persona que veu amb responsabilitat
1: i
0: l'altra que no. Tenim dos casos, una noia que ens ha fet la forma d'acord amb la mà dient treballar aquestes hores té molt mèrit, i després hi ha el seu company de viatge que va bastant passadet de voltes. Tot i així, Lara García, molt bon dia, també.
1: Molt bon dia, matiners. A veure, avui fa 6 anys que va morir Carlos Ruiz Zafón. L'escriptor ens va deixar el 19 de juny del 2020 i per això avui comencem amb una cita seva. I diu: jo no sé si tinc talent, només sé que m'agrada escriure, o millor dit, que necessito escriure.
0: Veus que bé? Sempre va bé escriure. És molt terapèutic, eh?
1: Sí.
0: Depèn de com et fas allà un text així curtet, de com t'ha anat el dia, el diari personal, de tota la vida.
1: I ho deixes anar tot.
0: Bé, en tot cas, acabem la setmana. Primer saludant, per cert, a Maiol Roger, que ja el tinc per aquí.
3: Molt bon dia.
0: Ets de caminar molt? Tu ets més de córrer que de caminar, Maiol.
3: Jo soc més de córrer que de caminar, perquè si pots sortir a la mateixa estona però fer molta més distància és més divertit, saps?
0: Ves mirant aquí els companys que tenim avui.
3: Sí, que estan fent, estan enviant uns missatges.
0: Sí, ens estan contents.
3: Bueno, escolta, doncs bon dia. Bon
0: i tant,
3: dia.
0: I tant. Recordem que avui posem el punt final a la setmana explicant-vos que hi ha dies mundials per tots els gustos, i el d'avui ens convida a engegar el programa amb tota la cafeïna del món, perquè si hi ha una cançó que convida a sortir de llit avui també, però dilluns, dimarts, dimecres o dijous, amb tota probabilitat, és aquesta.

0: Avui, 19 de juny, és el Dia Mundial del Passeig i té com a objectiu disminuir la velocitat i gaudir del món que ens envolta. Què rius, Lara?
1: Què és aquest Dia Mundial?
0: Però si hi ha dies de merda, passeig, aquest encara em sembla prou justificat.
2: Aquest està molt bé, el Dia Mundial del Passeig.
0: Que bonic, tenim el Dia Mundial.
1: No, no. A mi m'encanta passejar, però ja que no sabia que hi havia un Dia Mundial del Passeig.
3: Ja hi havia
0: un Dia Mundial de tot.
1: Està molt bé descobrir-ho.
0: Es va crear l'any 1979 com a resposta a la creixent popularitat del jogging o running. L'Aiol.
2: Bueno, gent que no li fa, que li fa mandra anar a córrer, que decideix caminar. Bueno, pues endavant, no passa res. Està molt bé caminar també.
0: I tant, eh? De fet, recordem que és una jornada dedicada a promoure la importància de caminar i fer activitats físiques a l'aire lliure i també busca fomentar un estil de vida saludable, així com conscienciar sobre els beneficis tant físics com mentals que s'obtenen de fer una bona passejadeta. I amb unes passes més haurem arribat al cap de setmana. Poc a poc i bona lletra, que sempre és millor caminar que quedar-se aturat.
4: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, va, arrenquem el programa d'avui divendres. Benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. I correm baixant escales avall, ja el tenim aquí perquè ens expliqui què passarà a partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio. Maiol.
2: Doncs, com sempre, correrem quan l'actualitat ens ho exigeixi, caminarem per arribar avui a la 1 del migdia i ens aturarem en tot allò que faci falta per explicar-ho el millor possible. Avui seguim pendents de l'actualitat espanyola perquè ahir Pedro Sánchez per primer cop va admetre la possibilitat d'avançar eleccions. En parlarem amb la portaveu de Junts al Congrés, la Míriam Nogueras, i amb el ministre de Cultura, que estarà aquí, l'Ernest Urtasun, s'asseurà a la cadira de l'Ara García, que ja li posarem un títol.
1: Després
2: parlarem de bullying, perquè avui precisament la Lara avança unes dades que són interessants i també, deixa'm dir-t'ho, preocupants. A partir de les 6 us ho explicarem. Després el dilema.
0: Ai, ai, ai,
2: fred
0: ai,
2: o calor? Sou més de fred o més de calor?
0: Calor.
1: Calor sempre, sempre.
0: Calor. Àlex?
2: Fred. Bueno, doncs ja està. Maiol. Àlex, gràcies per venir. La resta som gent normal.
1: Som gent tropical.
0: Fred, eh? Clar, clar, fred. Fred. Gent... No, calor, calor, calor, que pugi a 40 graus tot.
2: Gent estranyíssima. Després, l'espina de l'actualitat amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Coppolo, analitzarem la trucada de Jonathan Hendrick al 112. I tindrem a Titot, Francesc Rivera, el cantant de Brams a les 11.
0: Meravella.
2: I a les 11:34, la prèvia del Sabadell-Zamora. Avui, partit de tornada, el Sabadell necessita remuntar. Tertúlia esportiva especial. Sí, sí, home, necessitem que el Sabadell, que el Sabadell pugi.
0: Ara entenc, perquè dormim malament avui.
2: Clar, clar, clar, era això. És a les 9.
0: Sabadell-Zamora.
2: És a les 9, si vols, quedem per veure'l.
0: A les 9 d'avui és festa major i la Sada Mar.
2: Bueno, doncs ja ens el posarem de fons. I després, temes pendents i el concurs pendent. Escolta, queden poques opcions per guanyar 200 euros aquest any.
0: Bé.
2: Però encara podeu trucar al 93-201-7474 si hi ha algun matiner que avui estigui caminant i vulgui participar del concurs pendent.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. Bé, ja va, que en pràcticament 2 minuts arribem a 5:45 del matí acompanyant-vos en aquest primer tram del dia des de Catalunya Ràdio fent els matiners, i a aquestes hores, Àlex Bosch, volem saber què ha passat al món mentre dormíem.
5: Doncs mira, us expliquem un fenomen que porta de corcoll la policia de Nova York.
0: A veure.
5: En les últimes setmanes s'han fet virals vídeos de grups de persones entrant de nit a les clavegueres de la ciutat per diferents accessos situats als barris de Manhattan, Brooklyn, a molts llocs. Una imatge que, si la veus...
0: Home, la veus, impressiona, no?
5: Una imatge, i és una mica estrany. És una mica com això, el Dead Man Walking, eh? Doncs això. Les imatges han despertat tota mena d'especulacions entre els internautes. Alguns creuen que es tracta d'exploradors urbans que recorren els túnels subterranis a la recerca de tresors.
1: Oh,
5: que alguna cosa hagi caigut per allà sota i vés a saber què trobem si ens fem rics. És una opció. Mentre d'altres apunten a trobades clandestines o a una nova moda impulsada per creadors de continguts.
1: Ui.
5: Ja ho veurem.
0: De moment no se sap res, eh?
5: De moment les autoritats continuen investigant i, a més, cada vegada que investiguen apareixen més vídeos i més gent baixant a les clavegueres de...
0: I què deuen estar fent?
5: Nova... No tenim ni idea. Ara, ja adverteixen que si enxampen algú...
0: Multa.
5: Multa, i entre altres coses els poden acusar d'invasió de la llar o d'això, perquè és una propietat privada, i també... d'intentar robar,
0: veurem,
5: vaja.
0: Veurem a veure què és el que passa, però em té intrigadíssim. Seguim aquesta història,
5: seguirem
0: perquè això és americà, és a dir, que hi ha segona temporada.
5: Segur.
0: Gràcies, Àlex.
5: Vinga, fins ara.
0: aquí a aquestes hores del matí en... Vaja, anem carregats, com sempre, de titulars que ens fan pensar que el món està fet una mica pols, però per sort dels matiners sempre tenim l'Andreu Marino que ens explica per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui el món és una mica millor perquè la cooperativa que gestiona el gimnàs social Sant Pau de Barcelona celebra el seu desè aniversari. Actualment el gimnàs atén a gairebé un miler de persones en situació de vulnerabilitat, que d'aquesta manera tenen accés a l'activitat esportiva de manera gratuïta i també altres serveis com de menjar, dutxa o roba. Una activitat que permet universalitzar la pràctica esportiva i teixir vincles entre persones del barri del Raval.
0: I avui, que és el Dia Mundial del Passeig, Xino Xano, que hem arribat ja fins un quart de sis del matí, estàvem comentant que hi ha gent que surt de festa i que ve aquí a Beethoven Diagonal a saludar-nos i a picar-nos als vidres. Doncs si ara mateix estiguessin escoltant els matiners, els hi fotríem un bon final de festa. De sí. Què parlarem poc, Marta?
1: Perquè no hi haurà el Reggaeton Beach 2026, que estava previst, de fet, que comencés el proper cap de setmana a Barcelona. Hey, ¿qué va a hacer hoy,
0: baby? Vamos a ver. Tira, que...
1: Han cancel·lat tots els seus festivals durant aquest estiu a Espanya. Es veu que això, el Reggaeton Beach, això és l'engròs, i després havien d'anar a fer diversos festivals en diverses ciutats d'Espanya. Segons ha avançat el Mundo, s'han vist obligats a cancel·lar-ho per falta de viabilitat del projecte. Havia de començar, com dèiem, el cap de setmana vinent, tant a Barcelona com a Tenerife, però això no es podrà fer. Es veu que han estat estudiant això, els diferents escenaris, tant operatius com finances, però no hi ha hagut manera de tirar-ho endavant. No han transcendit més detalls. Sí que és veritat que quan entres a la pàgina web t'apareix un gran comunicat a la pàgina oficial, et diu que efectivament el festival s'ha cancel·lat i per tant no hi haurà Reggaeton Beach Festival aquest any ni a Alacant, ni a Tenerife, ni a Barcelona, com dèiem, ni a Madrid, ni a Mallorca, ni tampoc a Santander.
0: Oh, quina pena, no us preocupeu, que el reggaeton no desapareixerà.
1: No.
0: No hi ha, no hi ha el Reggaeton Beach 2026, però la música reggaeton seguirà acompanyant-nos a les nostres vides. Una bona notícia per engegar el matí, Lara.
1: Doncs que Girona tindrà el parc inclusiu més gran de la ciutat i serà el 2027. L'Ajuntament el farà a la zona dels Químics, que és l'espai lliure de l'urbanització Torre Rafaela I, i en concret és una superfície de 13.069 metres quadrats. Per tant, serà molt gran. El ple municipal ha validat finançar l'execució de la memòria tècnica i també de les obres per la creació d'aquest parc de jocs infantils en aquest espai per 500.000 euros.
0: Doncs felicitats per aquesta iniciativa d'aquest parc inclusiu, el més gran de la ciutat de Girona, el 2027. Res i menys el veurem construït. L'Ot Serra ho té tot preparat per explicar-nos quin motiu tenim per saltar del llit. Bon dia, Ot.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als manresans és gaudir d'una ciutat adaptada a les necessitats específiques. El ple de l'Ajuntament ha fet un pas i ha aprovat el Pla d'Accessibilitat de l'Espai Públic de Manresa amb un pressupost de 13,6 milions d'euros. Ha comptat amb la participació ciutadana i ara s'obriran 30 dies d'exposició pública per fer-hi retocs. L'objectiu del pla és que tothom es pugui desplaçar i comunicar de forma lliure, autònoma i sense discriminació, quines siguin les seves capacitats.
0: Destapem la revista del cor dels matiners. Avui arribem amb un salseig que està portant cua des de fa una setmana i que crec que això de seguir... Lara, com batega sí, el cor aquest matí?
1: Batega amb presuntos implicados perquè ha esclatat la guerra
0: sí,
1: entre els seus membres. Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol.
0: Gente que acompaña gente en hospital. Una de les grans cançons de Presuntos Implicados, Gente, no pot ser una cançó més fantàstica per acompanyar-vos mentre us expliquem el que ha passat. Posem una miqueta en context la polèmica amb Presuntos Implicados.
1: Sí, doncs fa uns dies la Lídia Rodríguez va dir que havia abandonat el grup per suposats maltractaments per part dels seus companys. Ho va explicar ella mateixa així a Antena 3.
7: Era como que yo tenía que ser una cantante de un grupo para gente adinerada, y esto es de boca de ellos, ¿eh? Para gente adinerada, gente pudiente, yo soy una persona que viene de una familia humilde. Era como que no les cuadraba ni mi actitud, ni mi manera de vestir, ni mis kilos de más, que siempre he sido una chica con unos kilillos de más.
8: ¿Te sentiste apoyada por tus compañeros de la banda?
7: En la mayoría de las cosas, no. Yo nunca he oído a un compañero delante mía decir, oye, disculpad, Lidia es cantante y no es modelo, o Lidia es cantante y no tiene nada que ver con su peso, ¿no?
1: Doncs bé, ara Nacho Maño, guitarrista i líder de la banda, responsa les acusacions en un comunicat on diu que no pot fer responsable a qui mai la va maltractar ni assetjar i a qui, a més, li va donar tot el seu recolzament tant en l'àmbit professional com en l'àmbit personal. I assegura també que tant ell com la seva família estan atravessant un profund dolor i que la seva imatge ha patit un mal irreparable.
0: Veurem què és el que passa amb aquesta polèmica i també si en... No crec que Soli Jiménez foti el nas aquí, però en tot cas veurem com acaba tot plegat. I alerta perquè el cor també batega amb Isabel Pantoja.
9: Sí, perquè ha reaccionat a la polèmica de Kiko Rivera i la seva exparella Irene Rosales. També us posem una mica en context i recordem què ha passat aquests últims dies. Irene va fer un anunci amb la marca Grefusa que deia: un mix con un mal Kiko es un mal mix. Elige Grefusa Mix, elige el mejor Kiko.
0: Escolta, et dic una cosa, m'encanta la campanya.
1: És boníssima. És boníssima.
9: És de les bones que han fet últimament, eh?
0: Sí, per favor. Sí.
1: Un aplaudiment, que, perquè...
0: Hi havia, el de Georgina per presentar el seu reality.
1: Sí.
0: De, abans els venia i ara els compro, els bolsos.
9: Sí, sí,
0: i aquesta,
9: tant.
0: T'ho dic.
9: Aquest me sembla increïble. A més, per tot arreu, que el veus per tot arreu.
0: Sí, sí.
9: Evidentment, això, un joc de paraules que també llançava una indirecta al seu ex, Kiko Rivera, qui no li va sentar gens bé això, va fer unes declaracions també bastant dures, i aquí es veu que sí que li ha fet una mica més de gràcies precisament a Isabel Pantoja, la seva germana.
10: La chistosa que se liesa, que raro que se la haya tomado mal. Hombre, es gracioso. Es gracioso. Ha dicho que Irene está ahí por haberse comido un Kiko. Eso no es muy gracioso, ¿no?
11: Pues no.
1: Pues no.
0: No, que com el sentit de l'humor. Jo, em sembla que Kiko hauria de demanar diners, mira què et dic.
1: Sí.
0: Hauria de demanar diners.
1: Aprofita.
0: 10 minuts, 6:15. I quins sons deixa la ràdio?
1: Al matí de Catalunya Ràdio, amb la neurocientífica Sara Maderos, van parlar de por i ansietat i com prevenir-les.
12: Una part important de la salut mental, jo crec que és pues tener hábitos saludables, regularnos, estar conectados socialmente con las personas, ¿no? La conexión social creo que hace mucho en nuestra salud mental y en que nos sentamos equilibrados.
1: I el cantautor uruguaià Jorge Drexler va dir que té una connexió especial amb Barcelona i va reflexionar sobre per què canta.
13: Desde el momento en que sabes que tu vida se va a terminar y eres consciente de eso, es decir, hay una parte tuya que sabe que viene sola y que se va sola de este mundo. Lo que pasa es que hemos aprendido a negar eso, a tenerlo escondido y a sublimarlo de alguna manera y hacer esto, hacer canciones, programas de radio, coches y meternos en emprendimientos sociales, culturales y de todo tipo, ¿no? Y deportivos.
0: Podeu recuperar l'entrevista amb Jorge Drexler a través del web, de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Avui és el Dia Mundial del Passeig i anem caminant cap a 6:45 del matí.

0: Marta, què passava tal dia com avui?
1: Doncs un 19 de juny del 1987, els Guns N' Roses debutaven al Regne Unit davant el Market Club de Londres ple de gom a gom, un concert que va començar amb algun petit incident, amb el públic llançant los gots de cervesa i escupint-los, però això, doncs, no va aturar, evidentment, la banda. Aquella nit no només era el seu primer concert al Regne Unit, sinó també el seu primer concert fora dels Estats Units, i poc més tard, un mes després, el 21 de juliol, publicarien Appetite for Destruction, el seu primer disc, el primer àlbum de debut, i allò, evidentment, seria el principi per convertir-se, doncs, en una de les bandes més grans de la història del rock.
0: Portem unes setmanes a Mastrocat.cat, que tela.
1: Mira.
0: Mira.
1: A veure, que és divendres.
0: A veure què ens explica, perquè ens estan demanant prudència, tranquil·litat, converses pendents. A veure quin dia ens espera astrològicament parlant. Avui, divendres 19 de juny. Cristina Borreguera, d'Astrocat.cat, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui divendres 19 de juny la lluna entra a Verge. Després d'uns dies emocionalment més intensos, aquesta lluna ens convida a aterrar, ordenar i posar una mica de seny al caos. Pot ser un bon moment per revisar rutines, cuidar el cos, fer neteja o ocupar-nos d'allò petit que havíem anat deixant. Però compta amb la crítica i el perfeccionisme. No cal arreglar-ho tot, només posar una cosa al seu lloc. Bon cap de setmana!
0: Moltíssimes gràcies, doncs, per aquest consell astrològic per arribar al divendres. I qui bufarà espelmes avui, Lara?
1: Doncs a veure, avui felicitem la megaestrella de Hollywood, Zoe Saldaña. Bufarà 48 espelmes. També fa anys un altre personatge molt conegut, però que té poc a veure amb l'art. El polític Boris Johnson també en suma un més i arriba als 62 anys. No sabem si els seus veïns la felicitaran, però avui també és l'aniversari de l'actriu Eva i Santa, la Cookie, de La que s'avecina. Celebrarà el 55 i acabem felicitant Macklemore, el raper i músic americà. Avui en fa 43. No hi ha millor dia per celebrar l'aniversari. Que tingueu un cap de setmana càrrec de sorpreses.
3: Hello, I was the Queen Elizabeth from England. Every morning I have a tea with Chubby. Canalias is the best. See you in heaven, cookies.
4: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb el dels matiners.
0: Fent camí cap a 6:15 del matí des de Catalunya Ràdio, com sempre acompanyant-vos en aquest primer cafè del dia, moment de recular fins l'any 1986. Irta Kick, que ens va deixar un dels grans temes del món de la música. És aquesta que es diu

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio avançarem dades sobre quants casos de bullying escolar es produeixen cada dia a Catalunya. A partir de les 11, entrevistarem el cantant de Brahms, Francesc Ribera, més conegut com a Titot. Francesc Garriga continua buscant el poble més bonic de Catalunya. Avui, la tarda, serà a Cadaqués. A més, repassarem el full de ruta per no perdre dels millors festivals de música, teatre i cinema d'aquest estiu. El Catalunya Nit tancarà la setmana entrevistant el líder de la banda Standstill, Enric Montefusco. Quan ja fa 13 anys que va publicar el seu últim disc, ara publica un còmic, Vida i obra de un titiritero. Aquest cap de setmana al suplement conversem amb Joan Jubany, germà d'Helena Jubany. Una entrevista per retre homenatge al seu pare, que acaba de morir sense veure resolt l'assassinat de la seva filla. I diumenge a l'Eclipsi coneixerem les nits del bomber Marc Castellnou.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al divendres 19 de juny. Ana Alfonso, bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. José Luis Rodríguez Zapatero va negar en tot moment davant el jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra.
3: 24 hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional se'n van filtrar els àudios.
4: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nada.

0: Dir que pueda decir lo contrario.
1: L'expresident espanyol va defensar les seves filles i va rebutjar parlar de l'origen de les joies que es van trobar al seu despatx. El jutge que porta aquest cas també ha imputat les dues filles de Zapatero.
2: Mentrestant, Pedro Sánchez torna a tancar files amb l'expresident, però per primera vegada no descarta un avançament electoral.
1: La Moncloa parla d'un avançament tècnic de només uns mesos i Sánchez diu que només s'ho plantejaria si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos.
3: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
2: El govern de Donald Trump defensa l'acord amb l'Iran davant les crítiques internes als Estats Units i les d'Israel.
1: L'ayatollah Khamenei admet que va acceptar amb reserves el memoràndum d'entesa i diu que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Donald Trump i el vicepresident Benz recorden a Israel que l'acord s'ha de respectar i que l'alto el foc afecta tots els fronts, inclòs el Líban. I llancen aquest missatge als ministres israelians que han criticat el pacte.
4: Alguns dels membres del govern d'Israel que ataquen el president dels Estats Units els diria que dues terceres parts de les armes defensives que els han protegit les han fabricat americans i les han pagat els contribuents americans.
2: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky assegura en un missatge a Telegram que el país necessitarà un paquet d'ajuda amb combustible, gas i almenys 300 míssils si la guerra dura fins l'hivern.
1: Mentrestant, Rússia promet represàlies per l'atac més massiu d'Ucraïna contra Moscou. Va ser la matinada d'ahir i un dels blancs va ser la principal refineria de la capital. Els danys més significatius podrien complicar encara més la ja delicada crisi de combustible que viu Rússia. Tot i que el Kremlin la nega, la veritat és que s'ha vist obligat a importar carburant.
2: I a casa nostra compta, perquè a partir d'avui tindrem un primer tast de l'onada de calor que tocarà sostre diumenge.
1: És una situació que preocupa els bombers, que alerten de l'alt risc d'incendis per aquesta combinació entre l'onada de calor d'aquest cap de setmana, la campanya de la sega i la revetlla de Sant Joan. Ahir, 5 focs a Lleida van cremar una trentena d'hectàrees. La simultaneïtat d'incendis també complica les feines d'extinció.
2: I alerta perquè avui... Quina sort. És un dia molt especial per molts nens i per moltes nenes.
1: Avui s'acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària que apaguen el despertador. Un curs convuls, amb més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara per resoldre. La setmana que ve, recordem-ho, arrencaran aquestes trobades de la consellera Esther Niubó amb direccions, docents i famílies d'arreu del país.
2: I també tenim dades sobre l'enquesta de salut sexual que ha elaborat el CIS.
1: Sí, diu que gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que algun cop s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades i també que gairebé un de cada 3 homes admet que ha pagat per sexe. L'enquesta l'ha elaborat el CIS i el Ministeri de Sanitat. Feia 17 anys que no es feia i això permet veure les diferències en la societat entre el 2009 i ara. Tenim una societat més tolerant, però menys satisfeta sexualment. Per exemple, si el 2009 el 85% dels ciutadans deien que tenien una vida sexual satisfactòria, ara són el 77%. I si avui gairebé 9 de cada 10 persones consideren que una relació homosexual és tan respectable com una heterosexual, fa 15 anys ho pensaven només 4 de cada 10.
2: Bones dades per acabar aquest primer bloc. Gràcies, bon cap de setmana.
1: Fins ara.
2: 6:15, 4 minuts, Marc Jurado, bon dia.
5: Què tal, bon dia.
2: Què tal també Maria Fernández Noguera?
6: Molt bon dia.
2: Doncs vinga, cop d'ull a les portades, que diuen avui els diaris?
5: Avui amb el cas Zapatero, que es fa gros en bona part de les portades del dia. El periòdico obre l'edició explicant que el jutge Calama cita com a imputades les filles i la secretària de Zapatero. També ho llegim a La Vanguardia i l'Ara.
6: A Madrid, titular pastat al País. La Razón diu que imputen les filles de Zapatero pels indicis del paper instrumental de la seva empresa. Per la seva banda, El Mundo posa l'accent en Pedro Sánchez, que avala, diu, la coartada de Zapatero amb les seves joies de luxe.
5: També protagonista el català, tant a Barcelona com a Madrid, diari Ara, Europa avala el 25% de castellà a l'escola, una decisió que no té efectes pràctics. També surt en portada a El Mundo, sempre atent als temes lingüístics. La justícia europea avala el 25% de castellà a les escoles catalanes.
6: I en pàgina internacional, Trump presenta com a triomf un acord que sembla una capitulació. Ho llegim a La Vanguardia. I foto ben gran de l'interior del Palau de Versalles, amb Trump i Macron d'esquena passejant-hi agafat per les espatlles. Estan agafats per les espatlles. La mateixa foto també apareix a l'Ara, amb el titular El glamour de Versalles per vendre l'acord amb l'Iran.
2: Dos quarts a 6 del matí i 5 minuts, i pel que fa a les pàgines d'opinió, diversos diaris coincideixen a assenyalar que el pacte entre els Estats Units i l'Iran és una derrota per a Donald Trump.
6: Com, per exemple, La Vanguardia, que destaca que el president dels Estats Units ha fet concessions significatives sense obtenir cap objectiu.
5: El País titula l'editorial L'art de la claudicació i recorda que Trump buscava una rendició incondicional de l'Iran, però en canvi l'acord provisional debilita la credibilitat i la influència dels Estats Units.
6: El Mundo considera que és un pacte que debilita Occident per les cessions de Trump a l'Iran, un afebliment al qual hi contribueix el qüestionament de l'OTAN per part del president dels Estats Units.
5: A El Periódico, el periodista Joan Cañete Bail explica que Trump està pagant l'error de Netanyahu.
6: Diu que la guerra dels Estats Units-Israel és un fracàs estratègic de la línia dura de les dues administracions, mentre que l'Iran emergeix enfortit d'aquest pacte.
5: Canviant de tema, El País, recordem-ho, ahir era l'únic diari que no dedicava cap article d'opinió al cas Zapatero. Avui, en una columna d'opinió, Najat El-Hashmi carrega contra l'expresident per les joies.
6: L'escriptora creu que no es pot justificar l'injustificable i recorda que fa 20 anys ja existien l'ètica i les lleis que no permetien a cap càrrec públic acceptar suborns.
5: Encara sobre les joies de Zapatero, l'escriptor Màrius Carol escriu a La Vanguardia que hi ha una línia fina entre el que es pot fer i el que no es recomana fer.
6: Carol recorda que l'expresident s'havia convertit en un referent moral per a l'esquerra i difícilment podrà recuperar aquesta condició.
5: Mentrestant, l'aposta de l'Ara és totalment diferent. Dedica l'editorial al català i titula que no progressa adequadament a Europa després que el Tribunal Europeu de Drets Humans hagi avalat el 25% de castellà a l'escola.
2: Ja passen 7 minuts de 6:15 del matí. Sílvia Solanes, bon dia.
7: Bon dia.
2: Escolta'm una cosa, ahir estàvem comentant el repàs de la premsa digital que s'havien posat a la venda a través de Wallapop, les espelmes o...
7: Sí, les llums aquelles que s'obrien.
2: Les llums
7: sí.
2: que s'obrien de la sala de família. Vaig estar-ho mirant ahir al matí, 150 euros a mig matí.
7: 150 euros, ja?
2: Sí.
7: Vam dir 30,
2: vam
7: nosaltres.
2: Vam dir 30, i al migdia 400 euros.
7: Va.
2: El que ve a ser l'oferta i la demanda d'aquesta peça, que segurament per moltíssima gent és important i la vol comprar. Per tant, de moment, l'últim que vaig veure, i que en quedaven dues, a 400 euros.
7: I l'has comprat?
2: 400 euros.
7: L'esperava trobar aquí,
2: va, eh? Sí. Vinga, va, cop d'ull a la premsa digital, que hem sabut a les últimes hores sobre la Sagrada Família, precisament.
7: Doncs sí, mira, no ben bé lligat amb les llums.
2: No, però podria.
7: Hem sabut.
2: Amb el Loctite, eh?
7: Sí, hem sabut que s'ha fet servir Loctite per accelerar el procés de construcció de les torres. Llegim a la BBC que es tracta d'un adhesiu que ha desenvolupat l'empresa Henkel, coneix l'acer i la pedra dels panells prefabricats. En total se n'han utilitzat 24 tones d'aquest Loctite, s'aplica en estat líquid i omple les irregularitats entre la pedra i l'acer en un procés que triga 24 hores a secar-se. Diuen que és segur.
2: Aquest matí escoltarem com una de les expertes va passar per la selva de Xavier Grasset precisament per explicar quin era el funcionament d'aquest superadhesiu per enganxar la Sagrada Família. Roma no deixa de sorprendre.
7: Sí, arran d'una denúncia, els carabinieri van aturar una excavació il·legal a prop de Roma. La sorpresa va ser que van descobrir una desconeguda vila romana que freqüentaven els emperadors. La finca és de finals del segle I després de Crist, sota el domini imperial de l'Orium, residència de descans de la dinastia Antonina. És l'actual castell di Guido, un descobriment que veiem en diversos digitals.
2: Si sou de tiramisú, teniu una cita.
7: T'agrada el tiramisú?
2: No gaire.
7: Vaja,
2: no vindria a ser les meves postres favorites, vaja.
7: Doncs així no va per tu. Busquen 100 jutges aficionats per fer un tast de tiramisú a Itàlia durant el Mundial d'aquestes postres que se celebra del 9 a l'11 d'octubre. La convocatòria està oberta per majors d'edat a qualsevol país i no cal tenir experiència en gastronomia. Aprofitant també que és aquest Mundial del Tiramisú, a Treviso hi haurà una cursa de 10 quilòmetres i com a regal, per qui acabi, barra lliure de tiramisú. Ho veiem a diversos digitals italians.
2: Una nova manera d'anar al cinema.
7: Doncs pagar en funció de la fila i la ubicació de la butaca. Llegim el periòdico que Cinesa ha començat a aplicar a 3 cinemes diferents preus que varien segons el lloc de la sala. Hi ha 4 categories que van dels 8 euros en 40 als 12 en 60. De moment la iniciativa encara no ha arribat a Barcelona, tot arribarà. La filosofia és emular el que fan ja els teatres o concerts.
2: Ho estem alertant, ja fa dies que en parlem. Avui començarem a notar aquest augment de la temperatura. Diumenge hi haurà aquesta primera onada de calor d'aquest estiu. Marc Jurado, quin dia ens espera per avui?
5: Sí, de moment molta calor fins a arribar aquest diumenge. Aleshores ja la temperatura serà més que intensa o molt intensa. Avui màximes que rondaran els 38 graus a Ponent. A l'interior també de les Terres de l'Ebre el temps serà assolellat amb alguns ruixats de cara al Pirineu Occidental. Al cap de setmana, doncs, molta, moltíssima calor. Així, doncs, calceu-vos.
2: Calcem-nos o despullem-nos?
5: Millor. Anem a la platja.
2: Una bona sabata gruixuda, en plena onada de calor. Sempre s'agraeix. No, Marta Viana?
7: I tant.
2: Ai que sí. Una sandalieta ben fresqueta.
7: I avall.
2: I avall. I avall, més que avall, cap amunt, perquè arriba el moment de repassar alguns apunts culturals. Marta, amb què
7: sí,
2: comencem?
7: Sí, avui amb molta cosa, hem de parlar de molta música. Primer, a Lleida, on comença el Magnífic Fest.
2: Svetlana,
7: fins dissabte hi passaran artistes com ells, com Joan Dausà, Lori Meyers, Joan Dausà, ja ho hem dit, perdoneu, i sí, els britànics de Molotovs. Tot això a Lleida, i si sou o voleu anar cap a l'Estartit, avui comença el festival Itaca Sant Joan, un festival que converteix la platja gran de l'Estartit doncs, en l'epicentre de tres nits de música seguides per donar la benvinguda a l'estiu.

Doncs grups com Sidoní, Love of Lesbian o Remei de Calafresca obriran aquesta nit, una edició que culminarà dimarts, la gran nit de la Revetlla de Sant Joan, amb una gran festa allà mateix a la platja gran de l'Estartit. I si et sembla, acabem amb un parell de propostes musicals més, perquè avui és divendres i per tant hi ha molta gent que llança música. El primer són Al·lèrgiques al Pol·len.

Això es diu Un amor en mi, el tercer avançament d'aquell nou treball de la banda i que ja podeu escoltar a totes les plataformes. I acabem parlant d'un d'aquells projectes bonics i que ens agraden explicar aquí als matiners, perquè 13 músics del Prat de Llobregat i l'artista Lorena Álvarez han presentat la versió del tema de Lorena a Persona, que en una nova edició del projecte Al meu ritme.

0: iniciativa que ja fa 17 anys que es fa amb l'objectiu de potenciar la creació col·lectiva a través de la música i la participació de tota la gent. De fet, la banda ha estat formada per 13 músics i gent de diverses edats de la ciutat. La majoria, per cert, són de l'escola Arts en Viu i usuaris dels bucs d'assaig de la Capsa.
1: I a aquestes hores del matí, quan arribem a 6:15, movem el dial fins al 2008, el programa Els millors dies de la nostra vida. Jordi Rovirós, acompanyat d'en Bernat Soler, repassava els millors moments dels 25 anys de professió que portava en aquell moment. Sonava d'aquesta manera.
2: Magic Johnson, que vida, eh?
3: Jo crec que, aviam, Bernat, jo crec que podríem estar d'acord amb una cosa. Qui ha estat el millor jugador del món de totes les èpoques? Aviam, lògicament, jo vaig veure d'esquitllentes Julius Erving, no vaig veure Bill Russell, no vaig veure els iniciadors, Will Chamberlain, però bé, he pogut veure imatges antigues. Jo crec que el millor jugador de totes les èpoques ha estat, qui ha estat un esglaó per sobre de tots, és Michael Jordan. Per atac, per defensa, per guanyar totes les finals que jugava, per fer millors els seus companys, pel control dintre de la pista i fora de la pista de tot. Michael Jordan està per sobre. Ara bé, Magic Johnson és el jugador a qui jo més he admirat amb la meva carrera professional.
1: Recordant alguns moments de la ràdio, també d'aquesta casa, i quan falten pràcticament 16 minuts per arribar a les 6 del matí a Hong Kong, falten 16 minuts per les 12 del migdia. Allà hi tenim, com sempre, donant voltes per planeta, el nostre corresponsal mundial, el Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
4: Zawan matiners, tothom està força esverat per aquí perquè avui se celebra el Festival de les Barques Drac, una de les festes més grans de la Xina i dels territoris del seu voltant. L'esdeveniment estrella són les carreres d'unes barques tradicionals anomenades barques drac que aglutinen a moltíssimes persones a les vores del riu i que animen els participants. També és un dia per resar i pregar per eliminar la suposada mala sort que implica entrar en el cinquè mes del seu calendari. Però no cal agafar l'avió. El Canal Olímpic de Castelldefels fa 7 anys que es fan curses semblants a les tradicionals i és un dia molt especial per la comunitat xinesa a Catalunya. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Hong Kong pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: D'aquí 15 minuts, clavadíssims. Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Maiol Roger, bon dia de nou.
5: Bon dia.
1: Menú per avui divendres, va.
5: Doncs mira, per començar, molt pendents a la legislatura espanyola, perquè ahir Pedro Sánchez per primera vegada va admetre que es podrien avançar eleccions uns mesos, perquè tampoc queda tant de legislatura, però és simptomàtic, tot i dir que confiava en Zapatero. També escoltarem la declaració de l'expresident davant dels jutjats. En parlarem amb la portaveu de Junts a Madrid, la Míriam Nogueras, i amb el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, per saber aquests mesos que li queden al govern com aniran. Després parlarem, avui també estarem atents al final de curs escolar, ara ho deies, i avançarem dades de bullying, perquè són simptomàtiques i preocupants també del que està passant a les aules. En parlarem a l'Àgora també amb la Meritxell Plana, que és presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar. Després tindrem dilema. Avui amb la Judit Mascó, l'Àngel Llaça i l'Elisenda Pineda debatrem si sou més de fred o més de calor. Ah, aquí ja ha quedat clar,
1: sí, tant,
5: que tots érem més de calor, menys l'Àlex Bosch, que ja l'he fet fora. No l'he fet fora, pobre, sinó que ja ha acabat. Després, a l'espira de l'actualitat, avui analitzaran els àudios de Jonathan Andical, el 112, amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Còpolo. Entrevista a Titot i després Àgora Esportiva Especial prèvia del Sabadell, que avui
1: es juga
5: a l'ascens a casa a la Nova Creu Alta aquest vespre. Acabarem, com sempre, amb el playlist de, amb la playlist de Lluís Gavaldà, una mica d'humor i el concurs pendent per endur-se 200 euros.
1: Després li preguntaré a Ricard Ostrell a veure com van aquests nervis, aquest partit que ens ha tret la tranquil·litat a l'hora de dormir avui.
0: Sí.
1: Maiol, preparat?
5: Jo preparadíssim.
1: Anem-hi, va. Arriba la dada Maiol. Com sempre, us convidem a participar també els oients que ara mateix esteu escoltant els matiners. Tenim Sara Elias, el millor equip d'aquest programa preparat. També a la meva dreta, Lara Garcia i Marta Viana. Maiol.
5: Una secció que podria tenir un premi de 200 euros perquè mai no encerteu amb exactitud.
1: Ui, per tant,
5: va, ja que hi vau seguir molt interessats un partit d'Uzbekistan, sí? Una dada relacionada amb això. I en concret, quants països del món no tenen accés directe al mar? Un d'ells és Uzbekistan.
1: Geografia no, sisplau. Plantem les tovalloles. Deixem escoltar la cançó i pensem. Juguem a pala grega, esquivem passejant. L'horitzó es divideix. No més?
6: Com? Però anormal a Sara.
1: A veure, tranquil·litat. Jo crec que són poquets, només.
5: Bueno, però digues quina xifra. Perquè
1: 60.
5: 60. Sara Lía, 60.
1: 30, Marc.
5: 30, Peyron.
6: 40.
5: 40, Marta Viana.
6: Jo també estaria entre els 40. 41, 39.
1: Oh. Doncs jo diria 70.
5: No. 41 o 39?
6: 70.
1: Jo pujo el 70.
5: 39. Doncs la guanyadora és Marta Viana.
1: Marta!
5: La que ve s'ha costat.
6: Quant és?
5: Perquè en són 44.
1: Mira!
5: I atenció, perquè n'hi ha dos que han de creuar dos països per arribar
1: quins
5: al mar.
1: Són?
5: Un d'ells és Uzbekistan, jo us he promès
1: que hi ha d'Uzbekistan,
5: i l'altre és Liechtenstein. Han de creuar dos països per arribar al mar.
1: Com d'aprenem, veus? Ja ho sabem. Ara, si hi ha una partideta d'aquestes a sobre la taula i surt aquesta pregunta, els oients ja ho sabran.
6: Formatget.
1: Exactament.
6: Ja, perfecte.
1: 12 minuts, arribem a les 6 del matí, 93207474. Aquests dies us estem demanant que, si ens heu descobert aquesta temporada, que us heu començat a despertar amb els matiners de Catalunya Ràdio, ens truqueu, i d'aquí un 3 i no res, sentim els primers matiners d'aquest matí.
7: Tot fa la mateixa olor de sempre.
8: Cinema.
9: Estem en una situació crítica.
8: Sèries.
10: This is the most dangerous period I've ever seen.
8: Documentals, plataformes.
11: Vinga, va, selfie i marxem.
8: A les pantalles cada dia hi ha més i més de tot. I sovint oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
12: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
13: Memoritzeu la cara del nostre home.
8: La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
12: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
14: Jo em quedo aquí. No tiraré res. Com quedo aquí.
15: L'historiador i periodista Rafa Burgos ha investigat el passat i el present de la Caixa.
16: Hi ha moltes ganes de conèixer aquesta institució, com funciona el poder.
15: Han estat 4 anys de recerca i més d'un centenar d'entrevistes.
16: M'ho deien alguns treballadors, no? Que és un cos sense ànima ja, no? Quan ha esdevingut un banc, no? I ha deixat de ser una caixa.
15: Begoña Peiró, presidenta del sindicat SECBE de CaixaBank.
17: Esta setmana he que vender 50 alarmes, tantes por empleado. I te voy a llamar a les 8, a les 10, a les 12 i a les 2. Esto es imposible.
15: La pressió comercial passa factura. Domènec Sadurní, delegat de Comissions Obreres de Banc Sabadell.
18: Hi ha molta gent amb depressions, molta gent va a treballar en pastillada.
8: Solidaris.
19: Amb Mercè Folk.
15: Un retrat crític de la banca.
8: Dissabte a les 10 de la nit.
19: Els matins del cap de setmana, el suplement...
20: Vas encarregar suplantar la identitat de Montserrat Cavall el dia del seu homenatge al Liceu?
21: No. Suplantar és una paraula molt grossa. A peu d'escenari ens van fer una entrevista d'una noia que deia que era de Ràdio Reus i com que no es podia emetre perquè hi havia molt de soroll de fons, vaig trucar al Carles Latre i li vaig dir que necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. Naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família i em van dir endavant.
19: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
20: Ho tornaria a fer tot igual?
21: Sí.
19: Avui és el dia del Sabadell. La final per pujar a segona divisió, el tot gira.
22: Toca remuntar l'1-0 de l'anada. Si el Sabadell guanya, tornarà a segona 5 anys després.
8: Avui a 9:15, Sabadell-Zamora.
19: En directe des de la nova Creu Alta, amb la narració de Francesc Ripoll i l'anàlisi de Carles Fiter i l'equip del Tot Gira.
22: Un partit per tornar a un club històric català al futbol professional.
8: Avui a 9:15, Tot Gira amb el Sabadell-Zamora.
19: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el Matiner. Amb Xavi Canalies.
6: Nosaltres li posarem tota l'energia del món, com fem cada dia. Primer...
1: Va. Que no reguiquem. Gol.
6: Gol.
1: Molt bé, Marta.
6: Com ha anat això?
1: Sí, és que no molt bé, Marta. Gol de Colòmbia, molt bé.
6: Mira com li pega unes bufetades.
1: Piquel. Sí, ma, jo li vam estar dient. Caramba, Marta.
6: No, perdó, Lara.
1: No, està molt bé, està molt bé. Hem d'estar pendents.
6: Jo crec que l'audiència vol això, els aniversaris, tota l'hora.
1: Oh, quin ensurt, vinga.
19: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
1: Arribant ja pràcticament al final del programa d'aquest divendres 19 de juny, com es nota que és divendres, també sí. T'ho dic. Repassem alguns dels moments de la televisió. Hi ha moments de l'APM que són per emmarcar, més quan hi ha aquest concurs de preguntes i respostes. Us sona d'alguna cosa Bastionton Guizas?
6: Què? No, m'acabes de dir.
1: Bastionton Guizas. Estigueu alerta.
23: Parece un pequeño duende de aspecto irlandés con muchos tréboles de color verde.
24: Bastionton Guizas. Bastionton Guizas.
25: Unbelievable.
23: ¿Cómo?
24: Bastionton Guizas. Es que el inglés es lo mío. A ver, what is in... Ton.
0: Sí, sí.
24: Wifar. Yo solamente sé que puerta es door y el que la vende, vendedor.
0: Pero es que... ¿Tú estás queriendo decir Washington Wizards?
24: Exactamente.
0: Claro.
24: Washington Wizards.
0: Pues eso.
2: En inglés, finish.
0: ¿Qué?
6: Boníssim.
2: M'encanten aquests programes.
6: Sí, sí, deixem perletes.
1: Creieu que hi ha masclisme al món del futbol?
6: No!
1: Escolteu aquest recull de l'APM.
3: El gol es como las chicas en la discoteca. Cuanto más te acercas, ellas más se alejan.
4: Escoltem, però no jutgem.
5: Que el Atleti no tiene dinero para renovar. Wifar se lo llevo todo. ¿Qué me dices?
25: Bueno, yo la verdad te digo una cosa. Yo de dinero nunca hablo porque es de mala educación. Y menos con una mujer.
4: Escoltem, però no jutgem.
26: Esto es el fútbol, ¿no? El fútbol no es un juego para señoritas, ¿no? Es un juego para hombres.
27: El feminismo lo que defiende es que cuando hay una desigualdad, se apoya a la mujer para que llegue a ese nivel. Y lo que se está haciendo no es eso, lo que se está haciendo es sobre dos opiniones, simplemente por el mero hecho de que una es mujer y otra es hombre, unos radicales darle la razón a quien es mujer.
28: Miren el post periódicos hoy, dos artículos en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno.
1: Déu-n'hi-do-ret, mare meva. 9-3-2-0-7-4-7-4. Aquests dies estem pràcticament ja acabant la primera temporada dels matiners i us estem demanant que ens truqueu si ens heu descobert i si cada matí poseu Catalunya Ràdio, cosa que esperem que sigui així. Me'n vaig cap a Valls. Anna Maria, bon dia.
29: Bon dia i bona hora.
1: Mira l'Anna Maria, quina veu d'optimista que tens, Anna Maria. A mi això m'encanta.
29: Sí, perquè ja molt despertat i així ja està, saps?
1: Anna Maria, a quina hora ens despertem?
29: Ah, doncs mira, quan no sé, quan he acabat la son.
1: Ah, això, però això, home, això és el millor del món.
6: I tant.
29: Sí, he dormit prou, veus?
1: Tu dius, estupendo, tu de cop i volta obres els ulls i dius, fins aquí, el cos et diu, ja n'hi ha prou, no?
29: Sí, i en aquesta hora no preguntis res de futbol, que sóc una dona.
6: Ara ja m'he encaixat.
1: Com estem, Anna Maria, quin panorama, mare de Déu, el que s'ha d'escoltar a vegades en aquesta vida. Escolta'm, i què fas a la vida, Anna Maria, tu?
29: Què faig? La visco.
1: Ah, molt bé, i de quina manera la visco?
29: Què
1: sembla? Ets treballadora, estàs jubilada, ets àvia, explica'm coses.
29: No sóc àvia, no sóc treballadora, no estic jubilada.
1: Escolta...
29: Divina, demà que m'ho puc tornar a preguntar.
1: però, i si no... O sigui, tu no estàs jubilada, no,
29: no
1: treballes...
29: Encara no. No,
1: no,
29: la meva vida és una incògnita.
1: Escolta, però si em deixes intrigadíssim, dona'm alguna pista, que ens tens aquí l'estudi intrigats.
29: L'edat que tenim, que la societat t'aparta, que no et deixes fer res, visco la vida el més bé que puc, i mira, escoltant-vos a vosaltres.
1: Molt bé, doncs, home, això m'encanta, això per començar. Ens has descobert aquesta temporada, Anna Maria?
29: Sí.
1: Sí, clar, perquè hem començat aquesta temporada.
29: Sí, però sempre vinc a les vostres festes, també.
1: Ah, ella...
29: Ara ja estic esperant que l'anuncieu, que no sé què passa aquest any.
1: La festa de...
29: La festa que feu al final.
1: A veure si hi ha festa. Ara ho investigaré. Jo tampoc ho sé. Anna Maria, doncs, escolta'm, a la propera festa de Catalunya Ràdio vine a saludar l'equip dels matiners, sisplau.
29: Perfecte, eh?
1: Doncs
29: però feu-ho, perquè si no això...
1: Farem perfecte només per tu.
29: Pues escolta.
1: Només per tu, farem superbé. Anna Maria, un petonet i recorda la gent de Valls.
29: Molt bé, cuideu-vos.
1: Gràcies per trucar-nos. Adéu. Adéu, adéu. I d'Anna Maria a Rosa Maria. Rosa Maria, bon dia. Rosa Maria, bon dia.
30: Bon dia, sóc jo, la Rosa Maria.
1: Ets tu la Rosa Maria?
30: Clar, i sóc de Terrasses, que cada cop t'ho estic dient.
1: Ah, perfecte, doncs benvinguda al programa. Rosa Maria, com estàs?
30: Molt bé, aquí treballant.
1: I de què treballes tu, Rosa Maria?
30: Jo estic en una polleria que és centenària.
1: A veure, explica'm això.
30: A veure, jo sóc la cinquena generació. Van començar els meus avis quan es va obrir el mercat d'aquí a Terrassa, el 1906.
1: El mercat de la independència, eh?
30: Sí, el mercat de la independència de Terrassa. I estic aquí des que tenia 10 anys, imagina't. Em van treure a l'escola i em van posar aquí a treballar.
6: Ostres.
1: És a dir, que has viscut tota la vida a la parada, eh? O això ho has mamat des de petita, que es diu.
30: Tota la vida, tota la vida. Però bé, molt bé, perquè és una feina que m'agrada molt. També t'haig de dir que això de treballar de cara al públic, et ve gent de tota classe i sempre estàs parlant amb gent, i és una passada. A mi la meva feina m'encanta. Sí que m'haig de llevar d'hora, però bé, no importa.
1: Escolta'm, ja. Rosa Maria, aquí tenim una terrassenca que no sé si va molt al mercat de la Independència.
6: Sí, jo sempre els caps de setmana que puc vaig al mercat de la Independència amb la meva àvia, que també hi baixa molt. És un mercat preciós.
30: Ah, que sí.
6: És preciós i a més hi ha molt bon ambient i és un mercat molt antic que hem de cuidar molt.
30: Sí, ara l'estan reformant i la veritat, l'únic que porto malament és el fred, que tenim molt fred, però diuen que ja a partir de l'any que ve ens ho pensen.
6: Home, això ho hem de solucionar, eh?
1: A veure si us ho arreglen, això, Rosa Maria. Sí. Escolta'm, recordem el nom de la parada, que la Lara vindrà i et saludarà, sí, algun dia d'aquests.
30: És Melea Viram, 1906.
1: Des del 1906. Això és un negoci. I escolta'm, hi ha relleu a casa o no, Rosa Maria?
30: No, no. Jo tinc dos fills i un el tinc a París i l'altre està treballant al Barça i ja no volen seguir. Perquè és molt dur, això és molt dur. De dilluns a dissabte i fan moltes hores i és una feina molt maca, però el jovent d'avui en dia no volen treballar tant.
1: Rosa Maria, t'envio un petonet des de la ràdio. Salutacions també a tots els que formeu part del Mercat de la Independència de Terrassa i gràcies per passar pels matiners.
30: Vale.
1: Que vagi bé. Bon cap de setmana. Adéu, adéu. Home, anem a posar el punt final al programa d'avui divendres amb l'Eloi Cordomí.
19: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: Cordomí, preparadíssims ja per aquesta onada
7: bon
1: de calor.
7: Bon dia. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, eh? Bon dia, tot correcte, sí, eh?
1: Sí, no, sí. Escolta'm, per ser una cosa, noia, és que l'Eloi em va enviar l'altre... Ahir em va enviar la foto del safareig on es banya.
6: Ai, a veure.
1: Sí, molt veure. Xulo, Eloi, em va encantar, eh?
7: Aquest xulo.
6: Molt xulo. Mira, ara que es pot fer...
1: Mira que xulo.
6: A veure. Sí.
1: Ai, preciós, és preciós.
6: Ai, que bonic.
7: Es pot fer unes quantes braçades.
1: Molt bé, molt bé.
7: Transparent. D'aquí uns dies potser es posarà una mica
1: home,
7: més tèrbola.
1: Home, jo aquí m'ho fego, ja t'ho dic ara, eh?
6: Que bonic.
1: Molt bé, m'agrada molt.
7: L'aigua t'arriba al melic.
1: Per cert,
7: l'Ara... Escolta'm, no, que aquest cap de setmana...
1: Deixa'm que digui adéu a la Lara i a la Marta, que tinguin un bon cap de setmana. Que vagi molt bé, noies, i tornem dilluns. Digue'm, Eloi, ara sí, t'escolto atentament.
7: No, simplement que aquest cap de setmana és el solstici, també. Tenim la onada de calor que comença justament amb el solstici. Per tant, això ho fa especialment preocupant, perquè els rajos de sol escalfaran i, a més, tindrem aquest episodi de calor que comença dissabte, però sobretot arriba el punt àlgid diumenge, dilluns, dimarts. Així que aquests dies molta calor. Compte aquesta hora, perquè també tenim alguna tempesta que descarrega sobre el mar, en principi,
1: sí.
7: Però que podria passejar-se a prop de la costa, deixar quatre gotetes, per exemple, a la Costa Brava, però ja s'allunyarà ràpid i la resta de dia estarà assolellat, càlid, amb màximes també de 38 graus a ponent. Demà ja podríem arribar als 40 graus en algun primer racó de Catalunya.
1: Eloi, que tinguis bon cap de setmana. Una abraçada.
7: Igualment, adéu.
1: Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. I tornem dilluns. Que tingueu bon cap de setmana. Gràcies per ser-hi. Bon dia, matiners.
9: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
19: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Avui ens despertem amb 17 graus a Banyoles, 21 a Viladecans i 22 a Vallfogona de Balaguer. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, obre la porta per primer cop a avançar les eleccions si no pot aprovar els pressupostos.
1: Apelo a la responsabilitat dels grups parlamentaris i, si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
0: En tot cas, fonts de la Moncloa aclareixen que seria un avançament de pocs mesos, cosa que situaria les eleccions a principis del 2027 i no l'estiu, que seria quan tocarien. Avui en parlarem en temps d'àgora amb el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, i la portaveu també de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, que ens acompanyaran tots a partir de les 9 del matí. Paraules de Pedro Sánchez enmig d'aquest terratrèmol de Zapatero. 24 hores han trigat a filtrar-se ja els àudios de la seva declaració.
2: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plusultra.
0: Cap contacte amb l'administració. Sí que va admetre una gestió amb el Banc Santander perquè atenguessin l'aerolínia. També va facilitar que l'empresa del seu amic, Julio Martínez, contractés a les seves filles.
2: Le propuse que podían mis hijas, con su agencia de digital, de comunicación, prestar una colaboración formal con análisis relevante. Sí, he apoyado a mis hijas.
0: Sobre les joies no em va voler dir res i avui al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 10, ens plantejarem un nou dilema amb Àngel Llàcer, Judit Mascó i Elisenda Pineda. Ara que estem a les portes també d'un cap de setmana tòrrid, els preguntarem si són més d'onades de fred o d'onades de calor. I a 3:15, l'espina de l'actualitat amb Oriol Ferrés i la frase de la setmana amb Sílvia Còpola. Avui sobre els àudios que vam avançar aquesta setmana amb aquesta trucada de Jonathan Andic a emergències per avisar de la caiguda del seu pare en un barranc de Montserrat. I a les 11...
3: Ja no queda dubtes, la màgia no existeix. Ni hi ha sis pous que valguin ni favors de qui t'oprimeix.
0: Entre altres, sentirem aquesta cançó, Tornar-hi. Entrevistarem a Francesc Rivera, el Titot de Brahms, el grup de Berga, que ha tornat amb 5 cançons després de 9 anys. I a 11:45 farem Àgora Esportiu avui especial centrada en el possible ascens del Sabadell a segona divisió.

A les 9, a la nova Creu Alta, Sabadell-Zamora. Els ballesans han de remuntar un 1-0 en contra. Podreu seguir el partit per Catalunya Ràdio, però abans farem una cura esportiva avui a 9:45 parlant del Sabadell. I tot això a 4 dies de la nit de Sant Joan.

Això és el Jaleo, és la música que abans diumenge sonarà ja a Ciutadella, Menorca, i que marca el batec d'una festa única de cavalls, d'emoció i de tradició. Sant Joan és un dels dies més especials de l'any, és el final d'un cicle i l'inici d'un altre, i ara que aviat arriba la nit més curta de l'any, una nit que a Catalunya és de foc i de llum, convé que recordem també que tot passa, que tot es transforma i que després de cada foscor sempre torna l'esperança. Les fogueres ens conviden a deixar enrere el que pesa i a obrir la porta a aquests nous començaments. És la nit dels retrobaments, de la memòria i de les arrels. Que uneixen generacions. Que el foc purifiqui, doncs, que l'olor dels cavalls ens recordi d'on venim, que el gin ens ajudi a tirar-ho avall i que la llum ens guiï, que Sant Joan ens recordi que després de cada final sempre hi ha una nova vida, sempre hi ha un nou començament. Perquè sempre pot ser primavera, sempre pot ser Sant Joan.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 6. I fem un cop d'ull a la matinada amb Pol Foradada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Ara ho deies, últim dia de curs. Per moltes famílies arrenca d'alguna manera l'estiu i aquest any coincideix amb l'arribada aquest cap de setmana de la primera onada de calor. Aquest matí, Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya explicaran com seran els pròxims dies, amb la mirada posada sobretot aquesta revetlla de Sant Joan, la nit de dimarts a dimecres.
0: I a Brussel·les?
2: Doncs que la Comissió Europea, que és el govern comunitari, està estudiant com aplicar el mandat que va sortir ahir del Consell Europeu, de la reunió dels líders dels 27, que van demanar més instruments per defensar-se davant la competència creixent de la Xina i continuar alhora negociant amb el gegant asiàtic per evitar una guerra comercial.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
2: Parlant d'algues, en aquest cas del famós estany reflectant que hi ha davant del monument a Lincoln, a Washington, Trump va impulsar unes obres, han durat un any, han costat 14 milions de dòlars, el volia fer més bonic, volia netejar-lo, doncs bé, pocs dies després de reinaugurar-se, l'aigua torna a ser de color verdós, molt lluny del blau que volia la Casa Blanca per abocar la bandera nord-americana.
0: I amb què diran avui a la Xina?
2: Avui estan de festa, és la festa del vaixell del drac, cosa que provoca, entre altres coses, que no operin les forces ni a la Xina continental ni a Hong Kong.
3: Avui és divendres 19 de juny, ens despertem amb 24 graus a Terrassa, 23 graus a Reus i refresca relativament al Pirineu, tenen 18 graus a Viella. Ara mateix amb restes d'alguns núvols, 4 gotes que encara poden arribar a caure a la Costa Brava, però marxaran immediatament i la resta del dia s'espera assolellat i molt càlid, amb unes temperatures semblants a les d'ahir, per tant encara relativament moderades en comparació amb el que vindrà el cap de setmana. Demà ja es disparen els termòmetres amb màximes de 38, 39, potser 40 graus ja en alguns llocs del Pla, a Lleida. Diumenge continuen pujant, s'espera eren màximes de més de 40 graus a gairebé tot el Pla a Lleida i en alguns llocs podrien arribar als 42 i dilluns encara la temperatura ha de ser més alta.
0: Avui a l'hora del matí, Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Quan són les 6 i 8, Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
0: I Sílvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
0: Ens actualitzem. Pedro Sánchez torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero.
6: El dia que el jutjat Calama ha imputat les dues filles i la secretària de l'expresident socialista, el president espanyol ha admès per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve, no descarta anar a eleccions.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
7: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero. Ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident diu estar tranquil.
8: Trasladarles a ellas y a la familia de José Luis Rodríguez Zapatero toda mi empatía y solidaridad y que en efecto pues, se pueda proclamar lo que él defiende y es su inocencia.
7: I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aprovar uns nous pressupostos, Sánchez deixa oberta la porta.
8: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
7: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions el 2026. Des de Madrid, Àngels Lafuente pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el Parlament de Catalunya rebutja una moció del Partit Popular que demanava convocar eleccions espanyoles.
9: La moció només va tenir el suport de Vox i Junts per Catalunya es va abstenir. Sentiva el popular Juan Fernández i la rèplica del juntaire Agustí Colomines.
10: Avui tenen una oportunitat. Una oportunitat de demostrar si tot el que han dit fins ara era sincer. Tenen davant una moció que reclama exactament allò que demanen al Congrés dels Diputats.
11: Tingui molt clar que desconfiar d'uns perquè menteixen no significa tenir confiança en uns altres.
0: I es fan públics els àudios de José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge en què nega en tot moment haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra ni haver cobrat comissions.
6: En la gravació, la qual entre d'altres ha tingut accés a aquesta casa, l'expresident espanyol defensa ultrança davant l'Audiència Nacional la seva innocència.
12: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
6: El jutge del cas sospita que Zapatero va ordenar la creació de societats offshore per poder canalitzar les pessigades econòmiques, cosa que ell va desmentir perquè assegura no sap ni el que són.
13: Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni es que ni sé lo que es.
0: L'expresident espanyol sí que va reconèixer que treballava per Anàlisis Relevante, que és una de les companyies al centre del suposat entramat i que pilota del seu amic Julio Martínez.
9: Va explicar que no hi tenia una relació contractual i que hi va fer de consultor.
12: Me propone, me dice que si yo voy puedo ser consultor. Sin duda que puede haber otros consultores, aunque obviamente yo he sido el consultor principal.
9: I va rebutjar parlar sobre les joies que la Guàrdia Civil va trobar al seu despatx. El jutge s'hi va referir així.
4: Y ahora vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
12: No deseo prestar declaración.
9: Zapatero està acusat de delicte fiscal i contraband per aquestes peces d'alta gamma i de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de Plus Ultra. L'expresident espanyol també va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar comissions.
0: De fet, el jutge que ha imputat les filles de Zapatero, la seva secretària, diu que és una peça clau aquesta trama de suposades irregularitats en el rescat públic de Plus Ultra.
6: José Luis Calama considera que l'agència de publicitat de les filles va servir per camuflar pagaments d'operacions vinculades al rescat. Zapatero ha reconegut que els va encarregar que maquetessin alguns informes que ell va fer per empreses investigades en el cas Prònega que fos delicte. En el cas de la secretària Gertrudis Alcaraz, el jutge aporta que apunta que portava el compte de correu de Zapatero, agendava reunions i feia gestions amb tercers. Calama ha descartat l'evadició de la defensa de Zapatero, rebutja demanar més informació als Estats Units sobre el buidatge del mòbil d'un executiu de Plus Ultra que ha servit per imputar l'expresident espanyol.
0: I un informe d'Hisenda revela que el nòvio d'Isabel Díaz Ayuso va rebre 4,4 milions d'euros del grup hospitalari Quirón entre el 2021 i 2023.
9: El document que l'agència tributària ha fet arribar a la justícia recull que els anys previs la facturació anual de les consultores d'Alberto González Amador era 3 vegades inferior. El grup sanitari, un dels més grans de l'Estat, rep centenars de milions d'euros cada any de la Comunitat de Madrid. Un altre informe, aquest de la Guàrdia Civil, apuntava a la hipòtesi que almenys una de les companyies de la parella de Ayuso seria en realitat una empresa pantalla. Els tribunals investiguen González Amador per frau fiscal i també per blanqueig de capitals, corrupció en els negocis i administració deslleial.
0: I l'administració de Donald Trump defensa l'acord de pau amb l'Iran davant les crítiques dins dels Estats Units i també d'Israel.
6: L'Ayatollah Khamenei admet reserves sobre el memoràndum d'entesa, però diu que l'ha autoritzat per compromís amb el president iranià.
0: Washington, Oriol Serra.
5: Avui havia de ser el dia de la signatura solemne del dichós memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, però tot apunta que la cosa es quedarà en una signatura electrònica. Ara per ara, un dels entrebancs és la violència entre Israel i el Líban, que no s'atura tot i el memoràndum. I el vicepresident nord-americà J.D. Vance ha enviat aquesta advertència al primer ministre israelià.
14: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
5: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I fruit d'aquestes dificultats, la Casa Blanca ha anunciat aquesta matinada la suspensió del viatge previst pel vicepresident J.D. Vance a Suïssa per reunir-se amb els negociadors iranians.
9: Els Estats Units ho atribueixen a problemes logístics i evita confirmar una nova data de sortida.
0: Malgrat l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a aquest conflicte, les companyies navilieres diuen que passar per l'estret d'Hormuz és arriscat per les mines que hi ha i la congestió que hi pot haver en el trànsit marítim als corredors lliures. Roger Santaló.
15: La patronal mundial, que agrupa el 60% dels mercants, reclama un organisme que coordini la navegació de l'estret i garanteixi la seguretat dels vaixells. Sergi Vasco, expert en comerç internacional de la Universitat de Barcelona, diu que el pacte és massa imprecís perquè les navilieres tornin a operar lliurement.
16: Deixa la porta oberta que d'aquí 2 mesos el control estigui en mans d'Iran. Diu, Iran podrà dialogar amb Oman i amb altres administracions per intentar, aviam, com ho fan, no? O sigui, és a dir, que queda com molt a l'aire el que passarà d'aquí 2 mesos.
15: Per la mateixa patronal, es podria tardar mesos a recuperar la normalitat a l'estret d'Hormuz, però en abans de la guerra passava el 20% del transport de petroli mundial. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Les benzineres demanen al govern espanyol que mantingui les bonificacions en el preu dels carburants fins després de l'estiu, tot i el final del conflicte a l'Orient Mitjà i la caiguda del preu del petroli.
6: La gasolina de 95 octans i el gasoil tenen ara mateix un preu similar al que tenien abans de l'esclat de la guerra, però això és així perquè es beneficien d'un IVA reduït. Les ajudes de que cauen al el 30 de juny, però Carme Esteve, vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei, demana que s'allarguin fins després de l'estiu com a mínim.
17: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imaginis vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
6: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avançat que té intenció d'allargar 3 mesos l'anomenat escut social mentre es consolida la pau a l'Orient Mitjà i estabilitzen el preu de l'energia i del petroli.
0: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky assegura en un missatge a Telegram que el país necessitarà un paquet d'ajuda amb combustible, gas i almenys 300 míssils si la guerra dura fins a l'hivern.
9: Mentrestant, Rússia promet represàlies per l'atac més massiu d'Ucraïna contra Moscou. Els drons van impactant la principal refineria de la capital just quan el país viu una crisi de combustible.
0: Moscou, Cristina Solies.
18: Putin ha evitat fer cap comentari sobre l'atac contra la capital russa i el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, s'ha limitat a recordar l'amenaça que el president rus va fer ara fa uns dies.
19: No és casualitat que el president anunciés fa un temps que ara duríem a terme atacs massius conjunts.
18: En canvi, Zelensky justificava així el bombardeig.
20: Definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
18: El Kremlin no reconeix la crisi energètica, tot i que ja afecta més d'una cinquantena de regions. A més, amb la fi de la guerra a l'Iran, Putin també es quedarà sense els ingressos addicionals pels preus disparats del petroli. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el Banc d'Espanya alerta que hi ha un dèficit de 750.000 habitatges a l'Estat.
6: Són 150.000 més que el càlcul que l'entitat va fer fa 2 anys. La xifra va a l'alça perquè el nombre de noves llars creix més ràpid que els pisos i les cases que s'edifiquen. La meitat d'aquest dèficit d'habitatges es concentra a Barcelona, València, Alacant, Madrid, Múrcia i Màlaga. L'informe coincideix amb la publicació d'unes dades per part del Ministeri de l'Habitatge, segons les quals a Espanya hi ha 900.000 pisos turístics o en mans d'estrangers no residents. El govern espanyol vol clausurar els més de 100.000 pisos turístics il·legals que s'han detectat durant l'últim any. Sobre la inflació, el Banc d'Espanya preveu que pugi encara més aquest any, fins al 3,6%. En canvi, manté les previsions de creixement econòmic.
0: Són les 6:18. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Ana Alfonso. Bon dia.
21: Bon dia.
0: Us avança el Matí de Catalunya Ràdio. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya.
22: En 3 anys s'han registrat prop de 8.000 possibles casos de bullying. L'any passat se'n van detectar 3.700, el 2024 gairebé 2.300 i aquest any ja es freguen els 2.000 casos. Són dades de la Conselleria d'Educació obtingudes a través d'una petició de transparència i del Consorci d'Educació de Barcelona. La Generalitat argumenta que l'augment de casos detectats ve donat per la implementació el 2024 del Registre de Violències de l'Alumnat, que ha fet que els centres els notifiquin cada vegada més. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'alumnat del departament.
23: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
22: En un de cada 4 casos, l'assetjament s'acaba perquè una de les persones implicades marxa del centre. Meritxell Plana és la presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar.
24: Per resoldre-ho dins de l'aula, has de tenir al capdavant una actitud de seguretat envers el problema que no tens. És a dir, les escoles no sempre tenen clar com han de resoldre aquest problema. Això per una banda. Per l'altra, demanes un plus de generositat a una família que està veient com el seu fill pateix, i confiança. És clar, això no pots demanar.
22: La meitat dels casos es detecten a l'ESO. El perfil predominant de la víctima és una noia de 14 anys de segon d'ESO i el de l'agressor, un alumne del mateix nivell.
0: I encara una dada més que ha obtingut aquest programa. Des del 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 han acabat en condemna.
22: Els procediments s'han obert a partir de denúncies interposades davant dels jutjats de menors o dels tribunals d'instància. Sentim a l'adjunta per la defensa dels drets de la infància i adolescència del síndic de Greuges, Aida C. Rodríguez.
25: Entenem que aquesta segurament no serà la via més adequada per atendre les situacions d'assetjament o de violència dins les escoles. I, per tant, l'escola ha de reforçar els seus mecanismes per donar una resposta adequada i no generar aquesta sensació d'impunitat que pot portar a les famílies a optar per una via judicial.
0: Aquest és un dels temes del dia que us avança el Matí de Catalunya Ràdio. I el govern assegura que el model d'immersió lingüística no està en perill, malgrat el revés del Tribunal Europeu de Drets Humans.
1: Estrasburg ha rebutjat admetre a tràmit un recurs d'Òmnium Cultural i algunes famílies contra la sentència que obliga a fer una assignatura més de castellà a una escola de Canet de Mar.
2: Segons el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, la decisió no altera l'actual model educatiu català.
3: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa.
2: Xavier Antic, president d'Òmnium, lamenta que no s'hagi admès el recurs i ara espera la futura resolució del Tribunal Constitucional sobre l'ús del castellà a l'escola catalana.
7: La reacció haurà de ser clara, contundent i col·lectiva. I haurem de ser tots i no només la comunitat educativa.
2: L'Assemblea per una Escola Bilingüe celebra la decisió perquè diu que reforça la presència del castellà a les aules i qüestiona el model vigent d'immersió lingüística. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària.
8: Un curs convuls que ha viscut més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara obert sense que hagi apaivagat el malestar dels docents. La incògnita ara és com serà l'inici del curs que ve.
21: La consellera Esther Niubó començarà la setmana que ve trobades amb direccions, docents i famílies d'arreu del territori que s'allargaran fins al primer trimestre del curs vinent. Tot plegat per saber quin és el termòmetre ara mateix de la comunitat. El president de les associacions de famílies, la FAC, Jordi de Carreras, diu però que tenen pressa perquè la situació és urgent.
26: Deixar-ho de vacances com si no passés res, l'únic que podrà fer potser és incrementar-ho o que si no explota just a l'inici explotarà cap de pocs mesos. Demanem responsabilitat.
21: Aquest dissabte se celebra l'assemblea de docents en què hi participa per als sindicats contraris a l'acord. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, diu que escoltaran la comunitat.
27: Pot ser que hi haguin accions que no suposin doncs, jornades de vaga, sinó que siguin pressions en diferents formats. O sigui, l'USTEC no llançarà res que el col·lectiu no vulgui.
21: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I els bombers alerten de l'alt risc d'incendis per la combinació de l'onada de calor d'aquest cap de setmana, la campanya de sega i la revetlla de Sant Joan.
21: Només d'ahir, 5 focs a les comarques de Lleida van cremar una trentena d'hectàrees. Els incendis van ser simultanis i la majoria van començar en zones agrícoles. Claudi Gallardo és inspector en cap de suport dels bombers.
28: L'incendi en els cultius és un combustible fi, altament disponible, no? Més a més amb les condicions que hi ha, i per tant són incendis que són intensos i ràpids.
21: El Meteocat preveu una onada de calor entre diumenge i dimarts, que afectarà sobretot zones de l'interior, i els bombers demanen extremar les precaucions per evitar focs.
0: I a les altes temperatures augmenta també l'ús de l'aire condicionat, però els experts recorden que per cada grau que redueix el termostat s'incrementa entre un 7 i un 8% el consum d'electricitat i, per tant, de la factura. Mireia Sala.
29: Segons un estudi de Barcelona Energia, en llars on l'aire condicionat funciona continuadament, el consum de llum augmenta un 50%, i si l'habitatge està mal aïllat, l'increment pot arribar al 60%. Iu Gallart és el director d'aquesta comercialitzadora pública d'energia.
28: Penseu que l'aire condicionat és el que consumeix més de tots els electrodomèstics que tenim a casa. Llavors, intentar, si podem, no baixar l'aire condicionat més de 26 graus i, si podem, abans utilitzar ventiladors. Penseu que un ventilador gasta entre 10 i 20 vegades menys d'electricitat que un aire condicionat.
29: Mireia Sala, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
21: Què tal, bon dia?
0: La primera.

0: Avui comença el magnífic fest. Entre avui i demà hi passaran artistes i grups com Joan Dausà, Lori Meyers, Svetlana, que ara sentim, Love of Lesbian, o els britànics de Molotov. Tot plegat es fa al recinte de les Firetes, on podrien anar-hi 10.000 persones.
1: No eren mexicans, els Molotov? Són uns altres, aquests, no?
0: Són uns altres.
1: La segona.

que també comença avui és l'Itaca Sant Joan, un festival que converteix la platja gran de l'Estartit en l'epicentre de tres nits de música per donar la benvinguda a l'estiu. Grups com Lobov Lesbian, Sidoní i Remei de Calafresca obren aquesta nit una edició que acabarà dimarts amb la tradicional Gran Revella de Sant Joan.

0: València és un gran, gran equip i bueno, tenim que seguir treballant.
1: El Barça de Futbol Sala és només una victòria de guanyar la Lliga de Futbol Sala, 2-0 a l'eliminatòria davant el Pozo de Múrcia, amb un 6-1 al segon partit.
2: I el Sabadell es pot convertir avui en un nou equip de segona divisió A.
1: Els vallesans reben el Zamora a les 9 a la Nova Creu Alta, han de remuntar l'1-0 del partit d'anada. Ferran Costa, tècnic del Sabadell.
3: Això no és una festa, és un partit de final de play-off que ens hem guanyat nosaltres amb el nostre rendiment seri, i això vol dir que estem capacitats per competir-lo.
1: 12.000 persones ompliran la Nova Creu Alta per donar suport a l'equip, que va perdre la categoria fa 6 temporades, el Sabadell Zamora a les 9, transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio amb el David Clopés i la narració del Francesc Ripoll.
2: No, i a 11:45, avui a Àgora Esportiva Sabadellenca, per parlar del Sabadell, amb els periodistes Sergi Garcés, de Ràdio Sabadell, Carles Fiter, Toni Padilla i Xavi Campos.
1: El Mundial de Futbol Mèxic classificada per la segona fase, 1-0 davant Corea, Txèquia 1, Sud-àfrica 1, Suïssa 4, Bòsnia 1 i Canadà 6, Qatar 0. A la jornada d'avui destaca el partit entre Estats Units i Austràlia a partir de les 9. El Madrid, que confirma el fitxatge del defensa del Liverpool, Konaté, 4 temporades, i el Liverpool, que fitxa Víctor Muñoz de l'Osasuna per 6 temporades i 40 milions. L'Igualada rep el Liceu, tercer partit de la final de l'Hockey Lliga a partir de les 7, una derrota dels igualadins donaria el títol al Liceu.
2: Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
4: Bon dia. Avui que s'acosta Sant Joan i que ja es veuen als carrers les paradetes de petards, és un bon dia per recordar que tirar petards és una estupidesa. És veritat, gastar diners, bastants diners a més, en fer explotar coses que sovint l'únic que fan és soroll, és una estupidesa. Com ho són les fogueres, de fet, o no és absurd cremar coses perquè sí, o com és absurd menjar-te 6 canelons amb ressaca el dia de Sant Esteve, o 12 grams de raïm en 20 segons per celebrar el canvi d'any. Tirar petards per Sant Joan és una tradició, i les tradicions, si les treus de context, són estúpides. N'hi ha de massa estúpides que s'han anat perdent o abolint perquè com a societat hem decidit que eren incompatibles amb els drets humans o animals, com fer sacrificis humans o llançar cabres des dels campanars, i també n'hi ha que encara es mouen sobre la fina línia que separa la teva llibertat de fer el gilipolles amb la llibertat dels altres de no haver d'aguantar-te.

0: Hi ha avui cançons que ens conviden a passejar.
1: Sí, perquè avui 19 de juny és el Dia Mundial del Passeig. El cert és que podríem crear una llista musical gairebé infinita amb cançons que ens fan caminar. Aquesta és, amb tota probabilitat, una de les més energètiques del món de la música. Walking on Sunshine, de Katrin and the Waves. Oh.

0: En punt 6:45. Titulars d'aquest divendres, amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Pedro Sánchez obre la porta per primer cop avançar les eleccions si li tomben els pressupostos.
1: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
2: El president del govern espanyol torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero.
0: Això el dia que el jutge Calam va imputar les dues filles i la secretària de l'expresident socialista.
3: I que es van difondre els àudios de la declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional.
4: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plusultra, y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
0: Actualitzarem avui tot plegat a l'Àgora. Ernest Urtasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar, que ens acompanyarà a l'estudi a partir de les 9, i també Míriam Nogueras, portaveu de Junts al Congrés. I un informe d'Hisenda revela que el nòvio d'Isabel Díaz Ayuso va rebre 4,4 milions d'euros del grup hospitalari Quirón entre el 2021 i el 2023.
2: El grup sanitari, un dels més grans de l'Estat, rep centenars de milions d'euros cada any de la Comunitat de Madrid.
0: I els Estats Units suspenen el viatge de

0: Jota de Vans havia de fer, que Jota de Vans havia de fer a Suïssa per reunir-se amb els negociadors iranians.
1: És notícia d'aquesta matinada. Prèviament, el mateix vicepresident nord-americà advertia els ministres del govern israelià que carreguen contra el pacte amb l'Iran per acabar amb la guerra.
2: Alguns dels membres del govern d'Israel que ataquen el president dels Estats Units els diria que dues terceres parts de les armes defensives que els han protegit les han fabricat americans i les han pagat els contribuents americans.
0: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya.
3: Des del departament, Susana Trapiella, directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat.
4: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
0: I el govern assegura que el model d'immersió lingüística no està en perill, malgrat al revés del Tribunal Europeu de Drets Humans.
1: Segons el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, la decisió no altera l'actual model educatiu català.
5: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa.
1: Avui justament acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària.
0: I els bombers alerten de l'alt risc d'incendis per la combinació de l'onada de calor d'aquest cap de setmana, la campanya de la sega i la revetlla de Sant Joan.
3: Ahir 5 incendis a Lleida van cremar una trentena d'hectàrees. Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers, en declaracions a aquesta casa.
6: L'incendi en els cultius és un combustible fi altament disponible, no? Més a més amb les condicions que hi ha, i per tant són incendis que són intensos i ràpids.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Avui, Marc Curado, amb el cas Zapatero, que es fa gros en bona part de les portades del dia.
7: Sí, el periódico obre l'edició explicant que el jutge Calama cita com a imputades les filles i la secretària de Zapatero. També ho llegim a La Vanguardia i l'Ara. A Madrid, titular Pastata El País, La Razón diu que imputen les filles de Zapatero pels indicis del paper instrumental de la seva empresa. I per la seva banda, El Mundo posa l'accent en Pedro Sánchez, que avala, diu, la coartada de Zapatero amb les seves joies de luxe. També protagonista el català, tant a Barcelona com a Madrid, Diari Ara. Europa avala el 25% de castellà a l'escola, una decisió que no té efectes pràctics. També surt en portada El Mundo, sempre atent als temes lingüístics. La justícia europea avala el 25% de castellà a les escoles catalanes. I en pàgina internacional, Trump presenta com a triomf un acord que sembla una capitulació, ho llegim a La Vanguardia. I foto ben gran de l'interior del Palau de Versalles amb Trump i Macron d'esquena, passejant i agafats per les espatlles. La mateixa foto també apareix a l'Ara amb el titular El glamour de Versalles per vendre l'acord amb l'Iran.
0: Avui a la Vall d'en Bas a la Garrotxa es desperten amb 14 graus, al migdia arribaran els 32 i a Cunit, al Baix Penedès, en tenen 22, amb una màxima prevista de 30. Tot plegat a l'espera de l'onada de calor que tindrem a partir de diumenge. Eloi Cordomí, bon dia.
8: Bon dia. Sí, de moment la temperatura d'avui serà molt semblant a la que vam tenir ahir. Demà dissabte pujarà 2 graus a l'interior. Diumenge ja tindrem valors extrems de 40-43 graus a bona part del Pla Lleida i també podria arribar entre els 37 i 40 a moltes altres zones de l'interior.
0: Com sabeu, al matí comptem amb una llista àmplia d'analistes que opinen lliurement, assumint el codi deontològic i com a programa assumint les rèpliques que hi pugui haver. Abacus demana que fem constar que en el comentari emès en aquest programa el 23 d'abril per Bernat de Déu es va presentar Abacus com una organització que s'aprofita dels recursos públics, però que si s'analitzen les dades que es pot evidenciar que això no és així, ja que més del 90% del pressupost d'aquesta cooperativa vinculada a educació i a cultura prové de fons privats. Això és el que diu Abacus. Afegeixen que en temps de titulars ràpids i opinions fàcils és essencial basar-se en els fets i opinar amb rigor. Llegida la rèplica d'Abacus, avui que és el Dia Mundial del Passeig, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
9: Bon dia, Catalunya. No acostumo a fixar-me gaire en les celebracions, però voldria recordar als oients que avui és el Dia Mundial del Passeig, perquè caminar, trescar, badar sense cap mena d'objectiu és una de les millors coses que té la vida. La filosofia va començar quan una sèrie d'homes, bastant rics i amb una sexualitat un pèl barroca, passejaven pels jardins d'Atenes buscant el perquè de tot plegat. Hi ha una gran literatura, la dels dandis i dels flaners, que s'ha fet a base de fer camí per les ciutats a la recerca de tot allò que no es veu quan anem de pressa. Per això avui recomano tothom que dediqui més temps a passejar. Hauria d'anar a passeig, en general, tota la penya que viu l'existència a base d'estar emprenyada, de posar pegues al lliure albir, i més en concret, aquella gent que escolta la ràdio i no sap acceptar crítiques. Aneu a passeig, que la vida és curta.

0: podeu passejar o podeu mirar el Mundial. Aquest repàs que fem de cançons del Mundial. Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
0: El Mundial del 2018 es va disputar a Rússia, però la música va ser llatina i fins i tot amb un actor de Hollywood com Will Smith.
1: És aquest tema, Live It Up, que interpreten el raper Nicky Jam, l'Albano Kosovar, era Istrifi, amb la participació de Will Smith, actor i raper nord-americà. Moltes crítiques pels cantants escollits per representar un mundial que es disputava a Rússia. Una cançó amb molta energia que diu que on hi ha unitat sempre hi ha victòria. És un cant per viure el moment. Carpe diem!

aconseguir el seu segon mundial guanyant 4-2 Croàcia a la final, amb Mbappé, Pogba, N'Golo Kanté i Griezmann. 20 anys després d'organitzar i guanyar el Mundial de França del 98, va arribar el segon triomf de Le Bleu, una cançó que també tenia moments com aquest.

0: Cup Mundial de Rússia 2018.
1: Bona música per animar avui al Sabadell, a veure si puja
2: segona. Ai, amb el Zamora, quins nervis.
1: Sí, Canalies.
2: Bon
1: què,
2: dia.
1: Què, avui els matiners.
2: Home, avui hem parlat amb dues dones i dues oients despertes i eixerides. Són l'Anna Maria des de Valls i la Rosa Maria des de Terrassa.
3: Bon dia i bona hora.
2: Mira l'Anna Maria, quina veu d'optimista que tens, Anna Maria. A mi això m'encanta.
3: Sí, perquè ja m'ho he despertat i així ja està, saps?
2: Anna Maria, a quina hora ens despertem?
3: Ah, doncs mira, quan no sé, quan hi acaba la son. Visco la vida el més bé que puc i mira, escoltant-vos a vosaltres.
2: Rosa Maria, bon dia.
4: Bon dia, sóc jo, la Rosa Maria.
2: Com estàs?
4: Molt bé, molt bé, aquí treballant.
2: I de què treballes tu, Rosa Maria?
4: Jo estic en una pollaria que és centenària. Jo sóc la cinquena generació. Van començar els meus avis quan es va obrir el mercat d'aquí Terrassa, el 1906, i estic aquí des de que tenia 10 anys, imagina't.
2: Déu-n'hi-do, tota doncs la vida.
1: Sí. I avui on són festes?
2: Avui arrenca la festa major del casc antic de Barcelona al voltant de la festivitat sí, de Sant Pere. Sí, senyor. De 6 a 7 de la tarda.
1: Sant Pere era espanyol. I de tant espanyol que era, es va espanyar tot sol. Això es canta, a Menorca.
2: Ai, Menorca. De 6 a 7 de la tarda, cercavila dels gegants del casc antic. De 7 a 2 quarts de 9, acte del pregó de festa major del casc antic a càrrec de l'associació veïnal Casc Antic, la Soci. Actuació musical també a càrrec de Rumbarris i Coca i Cava per al públic assistent. De 9 a 11 de la nit hi haurà cinema amb la pel·li Coco al carrer Mestres Casals i Martorell. I de 2 quarts de 10 a les 12, mapping i DJ participatiu al claustre del convent.
1: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
5: Doncs l'entrevista que li han fet a la delegada del govern de Madrid al País València, Pilar Bernabé, i les declaracions que ha fet sobre la trobada amb Pancho de Zoo. Es veu que Bernabé és molt fan del grup i quan va tenir l'oportunitat de conèixer el líder de la banda va passar això, ho ha explicat al podcast Chusma de Luxe.
6: I quan arribe me'l presenten, jo en tota la il·lusió li vaig a donar dos besos i li diu la meva amiga i diu, és la delegada del govern. I me mira i me diu dile a tu policia que pegue menos. I a més me ho va dir en castellà. O siga, és que no sé si me va ofendre que me ho diguera en castellà, que me diguera la dels policies. I els policies estaven al meu costat i jo dic, si tu sapigueres lo que canten els policies des que estàs parlant, que canten so i que estan en els teus concerts, fliparien.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge de l'Omar Ayú. Al novembre, ell i la seva família van ser desnonats a Badalona i des d'aleshores l'administració no els ha pogut facilitar cap lloc on viure de manera permanent, tot i que estan a la mesa d'emergència d'habitatge. Ara l'Ajuntament els està pagant un alberg on tenen garantit que es podran quedar fins a mitjans de juliol, però l'Omar i el seu germà petit pateixen una malaltia neurodegenerativa i ell insisteix que necessiten deixar enrere la provisionalitat.
9: Sí, no és un lloc adequat perquè ja estic una família, tant per mi com pel meu germà, que tenim discapacitat física. Necessitem teràpia, fisioteràpia continuada. Cal tenir un domicili per poder fer-la.
8: L'Ajuntament de Badalona respon que està tenint dificultats per trobar un pis adaptat a les necessitats de la família i diu que ha demanat ajuda a l'Agència d'Habitatge de Catalunya per trobar-ne un. A més, garanteix que continuarà atenent a la família més enllà de mitjans de juliol.
7: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del matí de Catalunya Ràdio, 636 360 609. Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio, sí! Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos CM.
10: Petardos CM, 3x2, el segona meitat de preu, 2x1 a partir de 65 anys i més de 50 lots i packs estalvi.
11: Compren fins al 21 de juny i vin-los a buscar sense fer cua fins al dia 23 a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
5: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats que operen amb moderació després de les millores dels últims dies. Avui el preu del barril de Brent se situa als $79. A l'Àsia, la borsa de Hong Kong es ressent de la decisió de la Reserva Federal dels Estats Units de mantenir els tipus d'interès i cau prop d'un 2%. A Seul, la borsa també baixa un 1% i a Tòquio, aquesta hora, el Nikkei creix un modest 0,16. A Europa continuen les crescudes generalitzades, tot i que també molt inferior respecte als últims dies. Ahir l'IBEX va tancar pràcticament pla, però es manté en els 19.400 punts. I acabem el repàs travessant l'Atlàntic. Ahir a Wall Street el Nasdaq, principal índex tecnològic, va sumar un 2%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
12: Líder és el supernúmero 1 en qualitat-preu segons la valoració dels consumidors. Ara Lidl formatge mescla semicurat tallat per 2,49, t'estalvies un 19%, i amb Lidl Plus llagostins cuits per 3,25, t'estalvies un 14%. Lidl, val la pena.
13: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
14: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
1: I comencem per Pedro Sánchez, que obre la porta per primer cop a avançar eleccions. El president del govern espanyol ho ha fet després que el jutge hagi imputat les dues filles de José Luis Rodríguez Zapatero i la seva secretària.
15: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura ha d'acabar el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions aquest 2026. Sánchez deia això sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir nous pressupostos.
16: Apelo a la responsabilitat de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente. Cuando se produzcan estas hipótesis.
15: El president espanyol ha reconegut que aquests tres dies ha parlat amb Zapatero i confia que pugui demostrar la seva innocència.
1: Tot plegat al mateix dia que es van fer públics els àudios de Rodríguez Zapatero davant del jutge.
15: Uns àudios en què nega en tot moment haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i haver cobrat comissions.
17: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
15: El jutge sospita que Zapatero va ordenar la creació de societats offshore per poder canalitzar les pessigades econòmiques, cosa que ell va desmentir perquè assegura que no sap ni el que són. L'expresident espanyol sí que va reconèixer que treballava per Anàlisis Relevante, una de les companyies, el centre suposat de l'entramat, que pilota el seu amic Julio Martínez. En aquest cas va explicar que no hi tenia una relació contractual i que hi va fer de consultor.
1: L'administració Trump defensa l'acord de pau amb l'Iran davant les crítiques dins dels Estats Units i també d'Israel.
15: L'ayatollah Khamenei admet reserves sobre el memoràndum d'entesa, però diu que l'ha autoritzat per compromís amb el president iranià. Un dels principals entrebancs són els atacs al Líban. J.D. Vance, president, vicepresident nord-americà.
18: Alguns dels membres del govern d'Israel que ataquen el president dels Estats Units els diria que dues terceres parts de les armes defensives que els han protegit les han fabricat americans i les han pagat els contribuents americans.
15: Fruit d'aquestes dificultats, la Casa Blanca ha suspès el viatge a Suïssa per reunir-se amb els negociadors iranians, ho atribueixen a problemes logístics.
1: Malgrat l'acord, les companyies navilieres diuen que passar per l'estret d'Hormuz és arriscat per les mines que hi ha.
15: I mentrestant, les benzineres demanen al govern espanyol que mantingui les bonificacions del preu dels carburants fins passat l'estiu. La gasolina 95 i el gasoil tenen ara el mateix preu que el que tenien abans de l'esclat de la guerra, però això és així perquè es beneficien d'un IVA reduït. Les ajudes acaben el 30 de juny. Carme Esteve, vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
19: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imaginis vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
1: I us ho avança al Matí de Catalunya Ràdio. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya.
15: L'any passat se'n van detectar 3.700, el 2024 van ser gairebé 2.300 i aquest any ja freguen els 2.000. Són dades de la Conselleria d'Educació obtingudes a través d'una petició de transparència i del Consorci d'Educació de Barcelona. La Generalitat argumenta aquest augment per la implementació el 2024 del registre de violències de l'alumnat, que ha fet que els centres els notifiquin cada vegada més. Susana Trapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'alumnat del departament.
20: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
15: Des del 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 han acabat en condemna. La meitat dels casos de bullying es detecten a l'ESO, el perfil predominant de la víctima és una noia de 14 anys de segon d'ESO i l'agressor és una alumna del mateix nivell.
1: Més notícies. L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat a la Fiscalia un bomber de la ciutat que hauria violat una dona al parc de bombers de la zona franca.
15: Els fets haurien passat el cap de setmana del 6 i 7 de juny, quan el bomber, després d'haver consumit alcohol i drogues, hauria accedit amb el seu vehicle particular amb la dona a l'interior del recinte, on l'hauria agredit sexualment. La víctima es va despertar desorientada dins del vehicle i va trucar al 112. El SEM la va dur a l'Hospital Clínic que va activar el protocol d'agressions sexuals. L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que s'ha suspès el bomber de feina i sou i que s'instal·laran càmeres de vigilància al perímetre dels dels parcs de bombers.
0: Gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades i quasi un de cada 3 homes admet que ha pagat per sexe.
15: Són algunes de les dades de l'enquesta sobre salut sexual que ha elaborat el CIS juntament amb el Ministeri de Sanitat, la primera en 17 anys.
0: Madrid, Dani Sáenz de Aja.
21: L'enquesta mostra una percepció diferent sobre el consentiment. El 28% de les dones denuncia haver fet pràctiques sexuals que no volia davant del 13% dels homes, mentre que la meitat dels homes creu que s'ha d'arribar al final quan s'accepta mantenir relacions davant del 60% de dones que creu que no. Mónica García, ministra de Sanitat.
22: Para que la educación afectivo-sexual llegue antes que los algoritmos y llegue antes que las pantallas, necesitamos ofrecer herramientas para construir relaciones que estén basadas en el respeto, en la igualdad y en el consentimiento.
21: També és clara la bretxa entre el 71% d'homes i el 25% de dones que consumeixen pornografia o amb la prostitució. Un 31% d'homes admet haver pagat per sexe almenys un cop a la vida. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, per Matí de Catalunya Ràdio.
0: Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa.
15: L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. S'hi invertiran 92 milions d'euros i es preveu crear 210 llocs de treball en els pròxims 5 anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat el projecte al costat del director executiu de la companyia, Gerald Mulally.
23: I és un dia important, és un dia en què fem el futur, portem el futur al present. El senyor Gerald Mugabe ho ha explicat, no? Passar de les promeses a les realitats, ha dit ell, no?
15: L'empresa té com a objectiu iniciar la seva activitat a Barcelona abans de final d'any.
0: I cultura, comencem parlant del Sónar.
24: Cabaret Voltaire, Boys Noise i Daniel Avery han marcat la primera nit del Sónar, que per primer cop ha ajuntat els concerts en un sol espai. El grup català Annie in the Hall, el japonès Daito Manabe o el britànic Skepta són alguns dels noms destacats d'avui.
0: Barcelona, Marc Ruiz.
25: El so industrial, el shoegaze i el techno han marcat el pas a la primera nit del Sónar. Daniel Avery ha sorprès amb un directe molt variat que encabia influències del rock indie dels 90, però també de l'electrònica més avançada. L'alemany d'origen iraquí a Boys Noise ha fet vibrar el públic amb una sessió de ball intensa que ha anat girant cap al so industrial que li ha permès recuperar cançons de l'actuació conjunta amb Nine Inch Nails a l'abril. Cabaret Voltaire feia viatge cap al post-punk dels primers 80, però també en clau industrial. La nota optimista l'han posada la DJ madrilenya Fac Normal amb un mid-tempo que acompanyava la posta de sol, o Mercè amb un exercici de creativitat basat en l'estètica dels videojocs. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Josep Maria Mestre serà el nou director del Teatre Nacional de Catalunya. El director teatral, amb una llarga trajectòria als principals teatres del país, substituirà Carme Portacelli.
24: L'encàrrec per Mestres és de 4 temporades prorrogables a 3 més, estrenant més de 60 espectacles, entre ells Crampac, La filla del mar, Un matrimoni de Boston, La senyoreta Júlia, Gegant o més recentment L'herència. En declaracions a Catalunya Ràdio explicava un dels seus principals objectius.
26: Tinc moltes ganes de repartir joc, de que la gent consolidada i tingui un lloc aquí i que el talent emergent també pugui eclosionar-s'hi.
0: A l'OSA, el programa de Catalunya Música, Tots els matins del món, Mom i Maiga i l'òpera Benjamín a Portbou d'Antoni Ros Marvà han estat alguns dels noms distingits als Premis Alícia.
24: Uns guardons que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música i que es van lliurar ahir al vespre a l'Auditori de Barcelona. Tots els matins del món ha rebut el guardó en l'apartat de Periodisme i Divulgació Musical. Sentim Maria Montes, una de les conductores del programa, al costat d'Esther Pinart.
27: En un món on ens volen separats, malfiats els uns dels altres, enfadats i distrets, nosaltres creiem fermament en la música, la cultura com a refugi de resistència. Una resistència que es basa en la cultura, la llibertat i la bellesa, enteses com un dret per tothom. Per tant, moltíssimes gràcies a tots per aquest premi avui.
24: Moltes gràcies. El Premi Trajectòria ha estat per l'organista Montserrat Torrent, de 100 anys.
0: I l'empresa catalana de drons de l'espectacle de la Sagrada Família es prepara per batre el rècord europeu de vol sincronitzat aquesta nit a Portugal.
24: Es tracta de la companyia Flock Drone Art Studio, amb seu a Celrà, al Gironès, que multiplicarà per 4 el nombre de drons que va utilitzar per crear la figura de Gaudí.
0: Girona, Núria Paraire.
28: El rècord europeu de drons sincronitzats que creen figures es troben als 3.050 drons i es va batre durant la celebració del Gran Premi Premi de Mònaco de Fórmula 1. Ara l'empresa Flockdrone Art Studio ha preparat un espectacle en què en sincronitzarà 3.100, més de 4 vegades els 700 que va fer servir a la Sagrada Família. Ho farà al Festival Internacional Aeri Aire Invictus de Porto, a Portugal. Ho explica el CEO de l'empresa, Fran Arnau.
2: Quants més drons, més píxels i, per tant, més resolució, no? I no és el mateix dibuixar una cara d'algú amb 500 drons o fer-ho amb 3.000. Clar, la resolució i la quantitat de detall que pots fer és molt més espectacular.
28: Aquesta empresa catalana es va crear l'any 2019 i és de les més importants de tot l'estat. Des de Girona, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I els esports, Robert Prat.
3: El Barça que guanya el València 112-113, primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet, victòria també del Barça davant el Pozo Murcia 6-1, que situa el 2-0 a la final de la Lliga de Futbol Sala. El Sabadell, que pot ser avui nou equip de segona divisió A, s'hi remunta l'1-0 de l'anada davant el Zamora, si guanya el partit, vaja. I el partit a les 9 amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: Ara el comentari esportiu amb Marta García.
4: En un esport cada vegada més globalitzat i mercantilitzat, que se mantinguin algunes tradicions, sempre fa de bon celebrar. Els Carolina Hurricanes acaben de guanyar l'NHL, la Lliga d'Hockey Gel dels Estats Units i el Canadà, i s'han endut la Stanley Cup. És la copa més antiga de totes. Corria l'any 1892, quan Lord Stanley de Preston, en ixe moment governador general del Canadà, va adquirir el trofeu per un mòdic preu, 50 cèntims de dòlar. Només n'existeix un, i cada any augmenta de mida perquè s'hi afegeixen pisos per inscriure els noms dels guanyadors. El responsable de fer-ho és el guardià de la Copa, un càrrec de molta responsabilitat que ara recau en l'exjugador Phil Pritchard. És també l'encarregat de cuidar del trofeu durant l'estiu, quan fa ruta per totes les ciutats natals dels jugadors de la plantilla i, per tant, cada dia dorm en una casa diferent. És el Day with the Cup i enguany farà estada en diversos llocs dels Estats Units i el Canadà, però també en ciutats de Dinamarca, Finlàndia i Rússia.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
6: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
0: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 24 graus a la ciutat de Barcelona, 21 graus a Mollerussa i encara hi ha 12 graus, ha refrescat una mica més, a les Planes d'Hostoles, a la Garrotxa. Comencem el dia amb alguns núvols al nord-est i petits ruixats a la Costa Brava, que marxaran immediatament. Són restes de tempestes que es van formar ahir al centre de la península. Avui serà un dia de sol amb temperatures semblants a les d'ahir. Al vespre, nit i fins i tot durant la matinada poden arribar alguns ruixats per l'oest de Catalunya. Demà al matí acabaran de creuar i després ja dissabte s'espera un dia assolellat amb una temperatura que ja puja 2 graus més que no pas avui. La nit de dissabte a diumenge també arribaran alguns ruixats per l'oest de Catalunya, poca cosa, més núvols que no pas altra cosa, i diumenge s'espera l'inici de l'onada de calor que ens deixarà valors de més de 40 graus al Pla a Lleida i fins i tot també 39 o 40 graus en alguns punts de les comarques de Girona.
7: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
8: Què?
7: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
8: Sense pagar?
7: Què? Ara no, el començarà a pagar després.
8: Ah, fem parlar. I ara, més, gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances. Citroën. Finançant amb Estelantis Financial Services. Consulta citroen.es.
9: Fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu i Esclat.
10: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
11: De nou, obrirem l'Àgora entrevistant la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, després que Junts hagi pressionat Pedro Sánchez per avançar les eleccions.
29: I després, entrevista al ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun.
11: A un quart d'onze ens plantejarem un nou dilema amb Àngel Llàcer, Judit Mascó i Elisenda Pineda. Avui, sou més de fred o de calor?
29: I a les 11, entrevista a Francesc Rivera Titot, cantant de Brahms, que ha tret 5 cançons noves després de 9 anys.
11: És de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: Quin tema pendent? Vam tancar ahir el Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
1: Ahir al Matí de Catalunya Ràdio vam parlar de Badia del Vallès i per això temes pendents vam conversar amb ciutadans il·lustres d'aquell municipi, com ara Sergio Busquets o el Mago Pop.
30: Impressionant el partit, però
5: Hola, com esteu?
12: Oh, hi ha un senyor molt baixet a l'estudi, pràcticament
13: és,
12: no se'l veu.
13: És un fullet.
5: Soc el Mago Pop.
14: Mago Pop!
3: Mago Pop!
12: Som molt fans teus, Mago Pop. Il·lusionista!
3: Un altre ciutadà il·lustre de Badia del Vallès, eh?
12: Sí, senyor.
5: Ui, espera un moment, què tens aquí, Gerard?
12: No, què tinc aquí? Què m'has fet?
5: Tenies un conill a l'oït.
12: Un conill a l'orella, volgut dir.
5: Tu, voluntari, puja a l'escenari.
12: No, jo no sóc voluntari, sí. Jo no pujo a l'escenari. Sí. No suporto.
5: Com et dius? Perdona, sí. Com et dius? Ui, ets molt alt. Posa't de genolls que et posaré una vena als ulls.
12: Ai, ai, ai.
5: No veus res, no?
12: No, no veus res.
5: Pues,
12: no
5: veus Joel, res, no? Pues ara... Aquest bulto d'aquí, la butxaca, és el mòbil?
12: A veure, Mago, escolta, no et posis aquí a fer un espectacle de dues hores com si estiguessis a aquell teatre.
5: No t'havia vist.
12: Que t'has comprat Estats Units.
5: Pensa un número de l'1 al 10, però no me'l diguis.
12: Ja el tens, Ricard?
5: El 6. Estàs pensant en el 6?
12: No.
5: Vamos, un fort aplauso, Ricard!
3: Jo en sé un, eh?
12: Mira.
5: A veure.
12: Avui, a partir de les 12, més temes pendents.
0: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Carlota Freixanet.
16: Bon dia. Avui és un bon dia perquè aquesta setmana s'ha donat el Premi Llibreter. I és un premi que és meravellós perquè és aquell premi que el donen aquelles persones que es passen tot l'any curant, vigilant i treballant amb els llibres que després llegireu vosaltres. Aquest any, a més, estic especialment contenta perquè qui ha guanyat el premi en català és en Ferran García, que és un d'aquells autors que a mi em tenen el cor robat. Si no heu llegit Sau, si no heu llegit Guilleries, acosteu-vos-hi. Agafeu-lo, doneu-li una oportunitat i llegiu-lo, perquè si no m'equivoco, i espero no equivocar-me, aquest és un d'aquells autors d'aquí a 50 anys encara en seguirem parlant.
0: I el segon, la Maria Nicolau.
17: Queden 4 dies per la revetlla de Sant Joan i a cada plaça de cada poble i a cada descampat creix una torre de trastos i andròmines feta de cadires velles, palets, ratxapat de melamina i feixos de punts del curs passat, si és que encara queda algú que escrigui en paper. Tot això un dia van ser arbres i d'aquí no res seran fum i llum i tornaran al sol. Avui és un bon dia per fer neteja de les golfes i contribuir a la cultura popular. Estimar la tradició no és adorar les cendres, sinó no deixar mai que s'apagui el foc.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Aquest cap de setmana, coincidint amb el solstici d'estiu, començarà una onada de calor que ens deixarà temperatures extremes a Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, el solstici serà diumenge a les 10:42 del matí i l'onada de calor començarà poca estona més tard. De moment avui la temperatura serà encara molt semblant a la d'ahir, demà ja pujarà un parell de graus a tot arreu i diumenge tindrem valors de més de 40 graus a tot el pla a Lleida i podrien acostar-se als 40 graus en alguns llocs també de l'interior de les comarques de Girona. Cap de setmana assolellat, si bé a les nits podrien arribar tempestes desgastades per l'oest del país.
0: I el dia en què el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, obre la porta per primer cop a avançar les eleccions si no pot aprovar els pressupostos.
2: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
0: En tot cas, fonts de la Moncloa aclareixen que seria un avançament de pocs mesos, cosa que situaria les eleccions a principis del 2027 i no l'estiu, que seria quan tocarien. Avui en parlarem en temps d'àgora amb el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, i la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras. Paraules de Sánchez enmig d'aquest terratrèmol de Zapatero just abans que es filtressin els àudios de la seva declaració.
3: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plusultra.
0: Cap contacte amb l'administració, sí que va admetre una gestió amb el Banc Santander perquè atenguessin l'aerolínia. També va facilitar que l'empresa del seu amic Julio Martínez contractés les seves filles.
3: Le propuse que podían mis hijas con su agencia de digital, de comunicación, prestar una colaboración formal con análisis relevante. Sí, he apoyado a mis hijas.
0: Sobre les joies no em va voler dir res. Avui és l'últim dia de curs, escoles, instituts i al matí de Catalunya Ràdio us avancem que a Catalunya hi ha 14 casos diaris d'assetjament escolar. Són com a mínim els que es registren. L'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar posa l'accent en la prevenció. Meritxell Plana, presidenta de l'entitat.
4: S'han dit, es poden triplicar amb aquests que tenim. Llavors, s'han de tenir protocols de prevenció, no protocols d'actuació.
0: Avui parlarem amb la Meritxell Plana en temps d'àgora. I a 11:15, avui farem una àgora esportiva molt especial, centrada en el possible ascens del Sabadell a segona divisió.

les 9 a la nova Creu Alta Sabadell-Zamora. Els vallesans han de remuntar un 1-0 en contra i podreu seguir el partit per fi per Catalunya Ràdio. Abans, per això, aquesta hora a partir de 12:15 al matí de Catalunya Ràdio. I això quan estem ja a les portes de Sant Joan.

és el Jaleo, és la música que diumenge tornarà a omplir els carrers de Ciutadella a Menorca i que marca el batec d'una festa única, de cavalls, d'emoció i de tradició. Sant Joan és un dels dies més especials de l'any, és el final d'un cicle, és l'inici d'un altre, i ara que aviat arriba la nit més curta de l'any, una nit que a Catalunya és nit de foc i nit de llum, convé que recordem que tot passa, que tot es transforma i que després de cada foscor sempre torna l'esperança. Les fogueres ens conviden a deixar enrere el que pesa i a obrir la porta als nous començaments. És aquella nit de retrobaments, de la memòria i de les arrels que uneixen les generacions, que el foc purifica, que l'olor dels cavalls ens recorda d'on venim i que el gin ens ajuda a tirar-ho avall. Que la llum, doncs, ens guiï, que Sant Joan ens recordi que després de cada final sempre hi ha una nova vida i sempre hi ha un nou començament. Perquè sempre pot ser primavera i sempre pot ser Sant Joan.

0: Això avui que a Castellterçol, al Moianès, el sol ha sortit a les 6 i 17 minuts i a Montoliu de Segarra els pondrà a les 9 i 32 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui a l'Àgora del Matí ens acompanyaran Ferran Espada, Milagros Pedro Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Abans, titulars ampliats del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia.
0: 24 hores.
3: Han trigat a filtrar-se els àudios de la declaració de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge de l'Audiència Nacional que l'investiga, José Luis Calama. Nega totes les acusacions, començant per haver influït mai en les administracions pel rescat públic de Plus Ultra.
4: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
5: Ni influència ni comissions. També es va desmarcar de la creació d'un entramat d'empreses a l'estranger per canalitzar les possibles irregularitats.
6: Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore y ni es que ni sé lo que es.
0: Sense contracte.
7: Zapatero sí va admetre haver estat consultor d'anàlisis relevant a l'empresa del seu amic, també investigat, Julio Martínez.
8: Me propone, me dice que si yo voy o puedo ser consultor. Sin duda que puede haber otros consultores, aunque obviamente yo he sido el consultor principal.
3: Ara bé, va ser una relació sense contracte. Al sumari recordem que no hi ha cap missatge ni cap conversa del mateix Zapatero. Sempre són altres persones que parlen d'ell.
8: Yo no puedo hacerme responsable de lo que digan terceros. Sí. Incluso uno de los que habla ahí es personas a las que no conozco.
0: Ni una paraula.
5: Sobre les famoses joies, l'expresident espanyol ha demanat més temps per poder-ne demostrar l'origen.
9: Y ahora vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
8: No deseo prestar declaración.
0: Imputades.
7: Les filles i la secretària de Zapatero, poc abans que filtressin aquests àudios que acabem de sentir, es va saber que s'ampliava la investigació a aquestes tres figures que el jutge considera peces clau en les suposades irregularitats.
3: Calama sospita que l'agència de publicitat de les filles va servir per camuflar pagaments d'operacions vinculades al rescat. Zapatero va admetre que va fer d'annexa, però nega que suposi cap delicte.
0: Suport.
5: L'actual president espanyol, Pedro Sánchez, manté la confiança en Zapatero i la seva família i relativitza la polèmica sobre les joies que, segons l'entorn de Zapatero, va rebre el 2007 com a regal, sense declarar, de l'aleshores rei saudita.
10: Hemos recibido, por supuesto, todos los presidentes de gobierno regalos, algunos que ni sé cuáles son. A ver, yo creo que también hay que ser conscientes de que la España de 2007 no es la España de 2026, ni la legislación de hoy es la legislación de 2007.
0: No ho podia fer.
7: Parlem ara de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. La Guàrdia Civil colla una mica més González Amador i apunta ara que la seva empresa va facturar del grup Quirón 4,4 milions d'euros per fer unes feines que no tenia capacitat per fer.
3: La policia també sospita que González Amador va comprar aquesta empresa per tornar favors. Va pagar 500.000 d'euros per una societat que no tenia actius ni una cartera de clients que justifiqués aquesta xifra. A partir d'aquí, el 2020 va disparar la seva facturació.
0: 14.
5: Són els casos d'assetjament escolar que es detecten al dia a Catalunya. De mitjana, en 3 anys se n'han registrat prop de 8.000. Són dades de la Conselleria d'Educació i del Consorci d'Educació de Barcelona que us avancem al matí de Catalunya Ràdio.
7: La Generalitat explica que no augmenten els casos, sinó el nombre de deteccions per la implementació el 2024 del Registre de Violències de l'Alumnat. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat del Departament.
11: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
3: Des del 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 condemnes. Sentim la Junta per la Defensa dels Drets de la Infància i l'Adolescència del síndic de Greuges, Aida C. Rodríguez.
12: Entenem que aquesta segurament no serà la via més adequada per atendre les situacions d'assetjament o de violència dins les escoles i, per tant, l'escola ha de reforçar els seus mecanismes per donar una resposta adequada i no generar aquesta sensació d'impunitat que pot portar a les famílies a optar per una via judicial.
0: Cada cop més crítiques.
5: Els Estats Units, fins i tot veus dins el Partit Republicà, consideren que s'ha fet massa concessions a Teheran. La Casa Blanca, però, el defensa. Avui, finalment, no hi haurà fotografia conjunta a Suïssa. El vicepresident J.D. Vance ha suspès el viatge, atribuint-ho a problemes logístics. No hi ha nova data.
7: En els propers dies haurien d'arrencar, això sí, directament les negociacions de 2 mesos per concretar el final de la guerra, encara amb l'interrogant de quin paper hi jugarà Israel.
0: Washington, Oriol Serra.
13: Avui havia
2: havia de ser el dia de la signatura solemne del dichós memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, però tot apunta que la cosa es quedarà en una signatura electrònica. Ara per ara, un dels entrebancs és la violència entre Israel i el Líban, que no s'atura tot i el memoràndum, i el vicepresident nord-americà J.D. Vance ha enviat aquesta advertència al primer ministre israelià.
13: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
2: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: No ho veuen clar.
3: Malgrat l'anunci de la imminent obertura de l'estret d'Hormuz, les navilieres consideren arriscat navegar per aquelles aigües, sobretot per les mines.
0: Roger Santaló.
14: La patronal mundial, que agrupa el 60% dels mercants, reclama un organisme que coordini la navegació de l'estret i garanteixi la seguretat dels vaixells. Sergi Vasco, expert en comerç internacional de la Universitat de Barcelona, diu que el pacte és massa imprecís perquè les navilieres tornin a operar lliurement.
15: Deixa la porta oberta que d'aquí 2 mesos el control estigui en mans d'Iran. Diu, Iran podrà dialogar amb Oman i amb altres administracions per intentar, aviam, com ho fan, no? O sigui, és a dir, que queda com molt a l'aire el que passarà d'aquí 2 mesos.
14: Per la mateixa patronal, es podria tardar mesos a recuperar la normalitat a l'estret d'Hormuz, però en abans de la guerra passava el 20% del transport de petroli mundial. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: No baixen de preu.
5: La gasolina i el gasoil, tot i el descens del preu del petroli, els carburants tenen un preu similar al d'abans de l'esclat de la guerra, però això és així perquè es beneficien d'un IVA reduït.
7: Les ajudes que decauen a finals d'aquest mes de juny, però les benzineres demanen al govern espanyol que les mantingui tot i al final del conflicte a l'Orient Mitjà. Carme Esteve és vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
16: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imaginis vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
0: Arriba la calor.
3: A partir del cap de setmana, sobretot diumenge, primera onada de calor. Aquest matí, Protecció Civil i el Servei Meteorològic explicaran com seran els pròxims dies amb la mirada posada a la revetlla de Sant Joan la nit de dimarts a dimecres.
0: I augmenta la factura.
5: L'ús de l'aire condicionat fa pujar la factura de l'electricitat entre un 7 i un 8% cada grau que se'n redueix el termòstat.
0: No canvia res.
7: El govern assegura que el revés del Tribunal Europeu de Drets Humans a la immersió lingüística no canvia el model a l'escola catalana. A Estrasburg s'hi ha pronunciat en rebutjar un recurs que havien presentat Òmnium Cultural o les famílies d'una escola de Canet de Mar on la justícia havia obligat a fer més classes en castellà.
0: Magnífic fest.
3: Comença avui a Lleida, aquest cap de setmana, i passaran artistes i grups com Joan Dausà, Lori Meyers, Svetlana, Kitai, Love of Lesbian, Joan Dausà o els britànics de Motolotovs.
0: I nou director?
5: Josep Maria Mestre substituirà Carme Portacelli al capdavant del Teatre Nacional de Catalunya. Ha estrenat més de 60 espectacles, entre els quals Un matrimoni de Boston, La senyoreta Júlia Gegant o més recentment L'herència. En declaracions a Catalunya Ràdio explicava un dels seus principals objectius.
17: Tinc moltes ganes de repartir joc, de que la gent consolidada tingui un lloc aquí i que el talent emergent també pugui eclosionar-s'hi.
0: Guardonat.
7: El programa de Catalunya Música, tots els matins del món, els Premis Alícia que atorga l'Acadèmia Catalana de la Música. Sentim Maria Montes, una de les conductores d'aquest programa, al costat de l'Esther Pinar.
18: En un món on ens volen separats, malfiats els uns dels altres, enfadats i distrets, nosaltres creiem fermament en la música, la cultura, com a refugi de resistència. Moltíssimes gràcies a tots per aquest premi. Moltes gràcies.
3: Entre la resta de guardonats hi ha Momi Maiga i l'òpera Benjamin a Portbou d'Antoni Ros Marvà han obtingut aquest premi. El premi La Trajectòria ha estat per l'organista de Montserrat Torrent de 100 anys.
0: I volen batre rècord?
5: L'empresa catalana dels drons de l'espectacle de la Sagrada Família es prepara per batre el rècord europeu que vol sincronitzar aquesta nit a Portugal.
0: I en esport, Robert Prat, remuntada.
19: Del Barça a la pista del València acaba guanyant el primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet 112-113. Darío Brizuela, jugador blaugrana.
20: Siguen siendo el mismo equipo y... siguen teniendo ahora el siguiente partido en casa y bueno, ellos tienen sus jugadores con muchísimo talento, tienen una forma de jugar que es muy difícil de competirles de tú a tú.
19: El Barça, una victòria de guanyar la Lliga de Futbol Sala després de superar el Pozo de Múrcia per 6-1.
0: I a tocar.
19: L'ascens a la segona divisió. El Sabadell ha de guanyar davant el Zamora per aconseguir aquest ascens. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
21: Cap fred, el cor calent. El que hem de fer és jugar un grandíssim partit de futbol,
1: però alhora anar a cada pilota sabent que representem una ciutat sencera.
19: El Sabadell Zamora a les 9 amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
21: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
22: Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Triplex, Super 11 i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
23: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
24: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui és divendres 19 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Liam amb 4,560 quilos a l'Hospital del Mar i el Milo amb 3 quilos a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
21: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
25: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado. Tenim 18 graus a Súria, 20 a Sabadell i 21 a l'Hospitalet. Carreteres, Clàudia Serra.
26: Retencions a la C58 a Montcada cap a Sabadell. Hi ha un carril tallat per avaria que afecta també la Ronda Litoral a Sant Adrià i la B20 a Santa Coloma, tot sentit Trinitat.
25: L'Ajuntament de Barcelona ha suspès de feina i sou un bomber després que hagi estat denunciat per agressió sexual.
27: Els fets haurien passat al parc de la Zona Franca la nit del 6 al 7 de juny, on el bomber hauria accedit amb la víctima amb el seu cotxe particular i l'hauria agredit després d'haver consumit alcohol i drogues.
28: La víctima es va despertar al cotxe amb signes de desorientació, va trucar al 112 i va ser traslladada a l'Hospital Clínic, on es va activar el protocol d'agressions sexuals. Albert Valle, tinent d'alcaldia.
29: Es crearà una unitat deontològica i d'afers interns dins del cos de bombers. Es fa l'encàrrec de la redacció dels projectes d'instal·lació de càmeres de vigilància perimetral a tots els parcs.
25: Més notícies. Al Vallès, les monges de Puiggraciós deixaran aquest estiu el santuari situat als cingles de Bertí, al terme de Figaró-Montmany.
27: Segons explica el 9-9, després de viure-hi més de mig segle, la falta de vocacions i l'elevada edat de les 13 monges que hi queden les obliguen a replegar-se al monestir que la comunitat benedictina té a Barcelona.
25: Al Baix Llobregat, l'Ajuntament de Viladecans obre nous canals d'atenció a la ciutadania que permetrien gairebé fer la meitat de les gestions de manera telemàtica i sense cita prèvia.
28: A banda d'aquestes dues terminals telemàtiques, el consistori també ha posat en funcionament una nova oficina al barri de Llevant i ha obert una extensió de l'oficina d'atenció al consumidor a l'espai de barri de Ponent.
25: La Guàrdia Urbana de Barcelona tindrà kits d'emergència pels banyistes de les platges de la ciutat a qui el robin totes les pertinences mentre es banyen.
27: Consisteix en una samarreta de cotó blanca amb el logo de l'Ajuntament, uns pantalons curts de color blau marí, unes xancletes de platja i una motxilla de niló impermeable que incorpora també el distintiu institucional de la ciutat.
28: De moment en compraran 900 kits que l'estiu que ve, aquest encara no, ja estaran a disposició de les víctimes de robatoris. El cost total és de 6,6 milions d'euros.
25: I comença la transformació al pont per vianants a l'aqueducte de Can Cuiàs.
27: Doncs s'instal·laran dues passeres a banda i banda de l'estructura per salvar el torrent existent entre Ciutat Meridiana i el barri veí de Montcada.
25: I cultura. Divendres amb l'estiu i la revetlla de Sant Joan a tocar, divendres de molta música. Joel López. L'artista gallec actual blau marí, músic del Port Vell de Barcelona. El concert és a 15:45, entrades a partir de 40 euros i sacseni. Actuen a la nau Bòstic a la sala 14, al districte de Sant Andreu de Barcelona, a partir de les 6 de la tarda, entrada gratuïta. 7 i 20 minuts, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
21: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
30: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
31: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
24: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: Són les 7 i 20 minuts i ara és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb el cas Zapatero, que es fa gros en bona part de les capçaleres. El periòdic obre l'edició explicant que el jutge Calama cita com a imputades les filles i la secretària de Zapatero. També ho llegim a La Vanguardia i a l'Ara. A Madrid, titular pastat al País, La Razón diu que imputen les filles de Zapatero pels indicis del paper instrumental de la seva empresa. Per la seva banda, El Mundo posa l'accent en Pedro Sánchez, que avala, diu, la coartada de Zapatero amb les seves joies de luxe. També protagonista al català, tant a Barcelona com a Madrid, Diari Ara, diu que Europa avala el 25% de castellà a l'escola, una decisió que no té efectes pràctics. També surt en portada El Mundo, sempre atents als temes lingüístics. La justícia europea avala el 25% de castellà a les escoles catalanes. I en pàgina internacional, Trump presenta com a triomf un acord que sembla una capitulació, ho llegim a La Vanguardia. I foto ben gran de l'interior del Palau de Versalles, amb Trump i Macron d'esquena passejant-hi agafats per les espatlles. La mateixa foto també apareix a l'Ara amb el titular El glamour de Versalles per vendre l'acord a Miran.
4: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
6: El 9 de maig de 1929.
4: I el número de la sort, el...
6: 9.
4: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat. Dai, dai, we go, dale,
0: dale, let's go. I avui a les històries del Mundial, els partits entre Suïssa i Sèrbia. Maiol Roger, bon dia.
8: Bon dia. A priori no haurien de tenir una gran rivalitat, però en els últims Mundials els seus enfrontaments s'han qualificat d'alt risc, tot per la guerra dels Balcans. Molts albanesos expulsats de Kosovo per Sèrbia van acabar refugiats a Suïssa i anys després alguns dels seus fills defensarien els colors del país en enfrontaments on s'hi jugava molt més que un partit de futbol. Comencem per la classificació de l'Eurocopa del 2016. Tenim un partit Sèrbia-Albània-Belgrat i pocs minuts abans del descans apareix sobre el terreny de joc un dron amb la bandera de la Gran Albània, un territori reclamat pels nacionalistes albanesos que inclou Kosovo, zona que els dos països s'atribueixen com a seva.
9: El partido de clasificación para la Eurocopa 2016 entre Sèrbia i Albània tuvo que ser suspendido ayer en Belgrado.
8: Això encén l'aire dels aficionats serbis i un dels jugadors acaba arrencant la bandera de males maneres, cosa que no agrada gens als albanesos i comença una baralla que s'estén a les graderies i obliga a aturar el partit. Amb aquest panorama s'arriba al 2018 al Mundial de Rússia. On Sèrbia i Suïssa es troben al mateix grup. En la prèvia, representants dels dos països intenten rebaixar la tensió, però quan són al xiulet, les emocions afloren. Sèrbia s'avança, Suïssa remonta amb dos gols, precisament de Granit Xhaka i Xedran Shaqiri, d'origen albano-kosovar. En la celebració, els dos creuen les mans per fer el símbol de l'àguila bicèfala, símbol nacionalista albanès. Això fa embogir els serbis, que comencen càntics racistes als seguidors i llancen objectes. Un serbis que al Mundial 2022 al Qatar tenen l'oportunitat de la revenja.
10: Hoy están en el foco de la polémica también por aquellos gestos en ese partido y una bandera.
8: Les dues seleccions tornen a quedar emparellades. El duel arrenca calent per la publicació d'una foto al vestuari serbi on es veu una bandera amb el lema "No ens rendim" i el mapa de Sèrbia amb Kosovo inclòs. El partit comença amb gol de Shaqiri, que aquest cop no fa el símbol de la Liga, però sí que fa callar la graderia sèrbia. Després d'un partit molt tens, el marcador acaba amb un 2-3 pels suïssos, que passen la fase d'eliminatòries mentre que els serbis marxen cap a casa. En aquest Mundial no tenim cap dels dos classificat. Això sí, hi ha una curiositat estadística. Per edat, aquest serà l'últim Mundial amb jugadors nascuts a l'antiga Jugoslàvia.
21: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
11: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
21: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
12: Ahir dijous l'Enigmàrius feia: avorreixes la florista tallant-li les flors per sota del calze. I la resposta era: em fastiges. Em fastijar, o bé em fastidir, vol dir causar tedi, avorrir. I si talles una flor just per sota del calze, només te'n queda la tija, és a dir, que en fas tiges. Acabem la setmana amb un Enigmàrius al xop-xop. Olles on neden Neptú i Posidó, de 8 lletres. Olles on neden Neptú i Posidó. 8 lletres.
21: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmarius abans de les 10 ben tocades.
0: I avui el comentari més destacat de la televisió sobre com van mostrar i explicar-los les diferents cadenes els àudios de Zapatero.
1: Ahir vaig estar veient tota la informació sobre les declaracions de Zapatero davant del Xutxe i encara que s'havia demanat deixar els mòbils per evitar que es filtraren

0: senzilla però propera, segueix els maldecaps preadolescents d'en Samuel, un nen d'11 anys que tot just comença a descobrir l'enamorament i escriu els seus triomfs i derrotes en un diari. Tendre i amb un punt nostàlgic, és interessant comprovar com una mateixa actriu de doblatge, Estel Tort, n'ha fet totes les veus en català. Trobareu Samuel a la plataforma 3Cat, que l'ha coproduïda.
1: El Club Caprabo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Caprabo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
2: Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges, un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
3: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
4: Hola, família, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
5: Ara a Lidl, síndria ratllada sense llavors, ben fresca, per 0,69 al quilo. Lidl, val la pena.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
7: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
8: Bon dia, el Sabadell.
9: Cantem, cantem la joia indefinida de veure el Sabadell entre
8: els... Doncs sí, el Centre d'Esports Sabadell és protagonista del dia perquè avui, no sé si ho hem explicat, podria aconseguir l'ascens a segona divisió.
7: És el partit de tornada de play-off contra el Zamora. És en el partit d'anar recordant que va perdre 1-0, per tant, tocarà remuntar, és la remuntada.
10: Sí. Alerta, perquè segons hem pogut saber, la FIFA estudia aturar el Mundial de Futbol perquè el món sencer pugui veure el partit entre el Sabadell i el Zamora.
7: Jordi Grau, bon dia. T'estàs enfotent del Sabadell ara mateix?
10: No, faig cara d'estar fent befa, mofa o gatzara?
7: Cara no,
8: la cara no. No és de mofa.
10: Doncs sí que n'estic fent.
8: Ah.
10: Perquè déu-n'hi-do, com es nota, d'on és el director i presentador d'eixe programa. El Samanela.
8: Bueno, què passa?
7: Perdona, s'ha notat sempre.
10: No, portem ni dues hores de programa. No.
7: Perdona,
10: portem... Perdona'm tu. No, i tu
7: portem
10: abans.
7: Portem des de l'any 95, o abans, amb el Cunir, l'any 85, notant que el presentador és de Barcelona o del lloc on és...
10: No és el mateix.
7: Ara toca notar que hi ha una centralitat que en aquest cas és Sabadell.
10: En absolut.
7: Es foté la centralitat d'on la té.
10: El Cunir no va fer mai sonar l'himne de Barcelona. I tu, en eixe programa, l'has fet sonar ja 5 vegades. I s'ha anunciat 7 cops una tertúlia esportiva.
7: Sí, farem una àgora esportiva.
10: Única i exclusivament dedicada al Sabadell.
7: Sí, senyor, dedicada al Sabadell, a partir de 11:45, avui.
10: Molt bé.
7: I el partit del Sabadell per Catalunya Ràdio.
10: Molt bé.
7: Que es noti.
10: Per lineal o per l'altre?
7: Pel lineal.
10: Molt bé. Bueno. I mentrestant, un torneig d'estiu que es disputa uns quants milers de quilòmetres de Sabadell, no sé si n'heu sentit parlar, una cosa que es diu mundial,
7: sí.
10: D'això no en diem ni mu.
7: Home, sí que en diem.
10: Sí. Ja n'estic fart, home. Si això no és tràfic d'influències, ja em diràs què és.
7: Però pot pujar segon al Sabadell, eh?
8: Sí. El Cardedeu ha pujat de categoria.
7: Sí? Sí.
10: Altre.
7: Ah, pensa que l'any que ve hi haurà un Girona-Sabadell. Són 8:15. El Ministeri d'Exteriors de Suïssa acaba de confirmar que l'acte solemne de signatura de l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que s'havia de celebrar avui en un resort, s'ha suspès. Poc abans, el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, havia confirmat que ajornava el seu viatge. Ara queda per saber com i quan arrencaran les negociacions per detallar el pacte que ha de posar fi a la guerra. També d'aquesta matinada, 15 persones han mort al sud del Líban pels bombardejos que continuen per part d'Israel, i avui a l'Àgora en parlarem. Parlem d'això i també del futur de la legislatura espanyola, ara que per primera vegada Pedro Sánchez obre la porta a convocar eleccions abans de l'estiu del 2027, si no pot aprovar els pressupostos.
11: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
7: Fons de la Moncloa matisen que seria un avançament de pocs mesos, cosa que situaria les eleccions a principis del 2027, i no l'estiu, que seria quan tocarien i l'horitzó que fins ara sempre havia fixat Pedro Sánchez. En parlem amb els socis, amb el portaveu de Sumar i ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i abans també parlarem amb Míriam Nogueras, portaveu de Junts al Congrés, el primer soci que es va desmarcar d'aquest bloc de la investidura. Tot això enmig del terratrèmol de Zapatero.
12: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra.
7: A les últimes hores s'han filtrat els àudios de la declaració de l'expresident del govern espanyol davant del jutge que l'investiga. Va negar haver comès cap delicte i no va voler respondre quan li van preguntar per les joies trobades a la caixa forta del seu despatx. I els esports, Robert Prats?
13: El Barça que guanya el València 112-113, primer partit de la

0: Final de la Lliga de Bàsquet, victòria també del Barça davant el Pozo Múrcia, 6-1, que situa el 2-0 a la final de la Lliga de Futbol Sala, i el Sabadell, que pot ser avui nou equip de segona divisió A si guanya el Zamora. En té prou amb la victòria. El partit a les 9, amb transmissió, el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: I abans farem una àgora esportiva especial a partir de 2:15. Pel que fa al temps, també tenim tota l'atenció posada a l'onada de calor que començarà aquest cap de setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Sí, comença diumenge, es mantindrà dilluns i dimarts com a mínim. Dilluns segurament arribarà el punt àlgid i de moment diumenge ja s'esperen temperatures de més de 40 graus a bona part del Pla a Lleida i de l'interior de les Terres de l'Ebre i valors de 39 o 40 graus en alguns punts pròxims a l'Empordà. De moment, avui, dia amb temperatures encara semblants a les que vam tenir ahir. Sol gairebé tot el dia, si bé a la nit i matinada arribaran algunes tempestes desgastades per l'oest del país. Dissabte a la nit també podrien repetir-se aquestes tempestes, però insistim, molt desgastada és sempre cap a l'extrem oest. I dissabte ja pujarà un parell de graus la temperatura, ja hi haurà valors que s'acostaran als 38-39 graus a les zones més càlides.
1: I mobilitat també a aquesta hora, amb els retards habituals a Renfe. Maria Fernández Noguera, bon dia.
3: Bon dia. Matí relativament tranquil al transport públic, això sí, amb els endarreriments que ja són la normalitat a Renfe. Retards de 10 minuts a l'R15 en el primer tren que ha sortit de Reus i que acaba d'arribar a Barcelona, també retards de 10 minuts a l'R16 en els trens que van de Tortosa a Barcelona i també en la direcció inversa cap a Vinaròs. I d'altra banda, el primer AVE que ha sortit de Figueres en direcció a Madrid circula amb un quart d'hora de retard.
1: I a les carreteres, cua de sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat. Clàudia Serra, aquesta hora, bon dia.
4: Bon dia, sí, perquè hi ha hagut una avaria a la C58 a Montcada cap a Sabadell, ara ja s'ha retirat, però de retruc encara queda lentitud a la ronda litoral de Sant Adrià a Santa Coloma i a la B20 a Santa Coloma i Roquetes, tot en sentit Trinitat. I precaució, perquè tot just ara un accident talla dos carrils, també a la C58 a Montcada, en aquest cas d'entrada a Barcelona, cap al nus de la Trinitat.
1: Has dit Sabadell, Clàudia?
4: He dit Sabadell.
5: Cantem, cantem la joia indefinida.
1: Suposo, Clàudia, que estaràs pendent, no?, del partit d'avui del Sabadell per veure si puja a segona.
4: No ho tenia previst,
1: no?
4: Però...
1: Ostres.
4: Vaja, ja m'ho apunto, ja m'ho apunto.
1: Pots escoltar-ho per la ràdio, per Catalunya Ràdio, també.
4: D'acord, apuntat.
1: Una abraçada, gràcies. Avui a l'Àgora del Matí, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Quan són les 7:34... Obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, pel Foradada. Bon dia.
6: Bon dia.
1: Avui, a banda del Sabadell, diversos diaris coincideixen a assenyalar que el pacte entre els Estats Units i l'Iran és una derrota per Donald Trump.
7: Per exemple, La Vanguardia, que destaca que el president dels Estats Units ha fet concessions significatives sense obtenir cap objectiu.
8: El País titula l'editorial L'art de la claudicació i recorda que Trump buscava una rendició incondicional de l'Iran, però en canvi l'acord provisional debilita la credibilitat i la influència dels Estats Units.
7: El Mundo també considera que és un pacte que debilita Occident per les sessions de Trump a l'Iran, un afebliment que s'agreuja amb el qüestionament de l'OTAN per part del president dels Estats Units.
8: El periódico, el periodista Joan Cañete Bale, explica que Trump està pagant l'error de Netanyahu.
7: Diu que la guerra dels Estats Units i Israel és un fracàs estratègic de la línia dura de les dues administracions, mentre que l'Iran emergeix enfortit del pacte.
8: Canviant de tema, El País, recordem que ahir era l'únic diari que no dedicava cap article d'opinió al que està Patero, avui en una petita columna, Najat El Hashmi carrega contra l'expresident per les joies.
7: L'escriptora creu que no es pot justificar el que és injustificable i recorda que fa 20 anys ja existien l'ètica i les lleis que no permetien a cap càrrec públic acceptar suborns.
8: I encara sobre les joies de Zapatero, l'escriptor Màrius Carol a La Vanguardia diu que hi ha una línia fina entre el que es pot fer i el que no es recomana fer.
7: Carol recorda que l'expresident espanyol s'havia convertit en un referent moral per a l'esquerra i difícilment podrà recuperar aquesta condició.
8: Mentrestant, l'aposta de l'Ara és totalment diferent i no és sobre el Sabadell. Dedica l'editorial al català i titula que no progressa adequadament a Europa després que el Tribunal Europeu de Drets Humans hagi avalat el 25% de castellà a l'escola.
1: I afegim el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Llucia Rabis.
9: Llegeix que el diari Ara, que la cocaïna s'està consolidant com la droga més persistent. Segons el projecte HOMA, organització que es dedica a la rehabilitació de les drogodependències, és alarmant la normalització del seu consum i el nivell d'integració que té a la societat. El 53% de les persones que aquesta entitat va atendre l'any passat va ser per addicció a la cocaïna. La baixa percepció de risc i la facilitat d'accés fan que aquesta droga s'estengui a diferents franges d'edat, professions, sexes i estrats socials. Sol començar com una droga recreativa i de cap de setmana, normalment acompanyada d'alcohol, i acaba derivant en greus conseqüències dins l'àmbit familiar, laboral i de salut.
6: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
10: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
11: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu o en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
12: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
13: Costellarro va bé. Gràcies.
14: Tria, no tria. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 km d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
12: Costellarro, senyor?
15: Volkswagen.
16: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
15: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
16: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
15: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Fem un cop d'ull ara a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què hem sabut a les últimes hores sobre la Sagrada Família?
18: Doncs que s'ha fet servir l'OCTIT per accelerar el procés de construcció de les torres. Llegim a l'ABC que es tracta d'un adhesiu que ha desenvolupat l'empresa Henkel, que uneix l'acer i la pedra dels panells prefabricats. En total s'han utilitzat 24 tones d'aquest l'OCTIT. S'aplica en estat líquid i omple totes les irregularitats entre la pedra i l'acer en un procés que triga 24 hores a assecar-se.
1: O sigui, superglú.
18: Sí.
1: La notícia que pot sorprendre els veïns del Vallès Oriental.
19: Tot i ser previsible, llegim al 9-9 que les monges de Puiggraciós deixaran aquest estiu el santuari situat als Cingles del Bertí, al terme de Figaró-Montmany. Després de viure-hi més de mig segle, la falta de vocacions i l'elevada edat de les monges, que hi queden unes 13, les obliga a replegar-se al monestir que la comunitat benedictina té a Barcelona.
1: I on és un risc mirar sota terra?
18: A Roma. Arran d'una denúncia, els carabinieri van aturar una excavació il·legal a prop de la capital italiana. La sorpresa va ser que van descobrir una desconeguda vila romana que freqüentaven els emperadors. La finca és de finals del segle I després de Crist, tot el domini imperial de l'Orium, residència de descans de la dinastia Antonina, actual Castel di Guido, un descobriment que veiem en diversos digitals.
1: Si sou de Robin Hood, això no us agradarà.
19: Perquè ha mort el mític roure de Robin Hood, l'anomenat The Major Oak, un dels arbres més icònics del Regne Unit per la seva antiguitat, 1.200 anys i mida, el més gran del país. Llegim a la BBC que els experts apunten que els últims anys l'arbre havia anat decaient, tot i els treballs de conservació. No saben ben bé per què ha mort, però apunten a una combinació de factors entre els quals l'activitat humana.
1: Si parlés l'arbre, 1.200 anys. I si sou de tiramisú, teniu una cita.
18: Busquen 100 jutges aficionats per fer un tast de tiramisú a Itàlia durant el Mundial d'aquestes postres que es celebra del 9 al 11 d'octubre.
1: Un especial.
18: La convocatòria està oberta per a majors d'edat de qualsevol país i no cal experiència en gastronomia, aprofitant que és el Mundial del Tiramisú. A Treviso hi haurà una cursa de 10 quilòmetres i com a regal per aquí l'acabi. Hi ha una barra lliure de tiramisú. Ho veiem als digitals italians.
1: I enviarem la Marta Viana. Una nova manera d'anar al cinema.
19: Doncs pagar en funció de la fila i la ubicació de la butaca. Llegim el periòdico que Cines ha començat a aplicar en 3 cinemes diferents preus que varien segons el lloc de la sala. Hi ha 4 categories que van dels 8 euros amb 40 fins als 12 euros amb 60. De moment la iniciativa encara no ha arribat a Catalunya. La filosofia és emular el que ja fan els teatres o els concerts.
1: I ara els destacats en internacional i economia amb Marc Jurado i Lara García.
20: Ulls posats al Regne Unit, on l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, ha guanyat clarament l'elecció parcial del Makerfield amb prop del 55% dels vots i més de 9.000 vots d'avantatge sobre el candidat de Reform UK. Llegim al The Times que la victòria li permet tornar al Parlament Britànic i el situa com el principal aspirant a disputar el lideratge del partit laborista a Keir Starmer, que travessa un moment de gran debilitat política. El The Independent afegeix que en el discurs de victòria Burnham ha dit clarament que el resultat podria ser un un punt d'inflexió pel país i ha advertit que el Partit Laborista té una última oportunitat per canviar. I un apunt de Colòmbia, diumenge, segona volta de les presidencials. El Espectador analitza les propostes educatives, mentre que de l'Espriella aposta per les matemàtiques, la lectura i les ciències. Cepeda prioritza l'educació pública i la inclusió social.
4: I en plan econòmic, l'ON Economia destaca que menys del 15% dels inquilins pot comprar la seva primera casa. Explica que el Banc d'Espanya ha encès les alarmes en estimar que calen 750.000 habitatges per equilibrar el mercat immobiliari. El dèficit d'habitatge s'ha incrementat un 25% en només 2 anys, un període en què la població ha continuat creixent. Afegeix que més de la meitat de les persones que viuen de lloguer no disposa d'ingressos ni d'estalvis. L'Economista destaca que les baixes laborals es disparen en els sectors que generen el 51% d'ocupació a Espanya. Afegeix que la incapacitat temporal ha provocat una mitjana de 8,4 hores mensuals perdudes per treballador en el primer trimestre de l'any. Això és un 47% més que el mateix període del 2019. I Expansión explica que la banca europea vol distribuir als accionistes la xifra rècord de 117.000 milions aquest any.
1: I a la premsa esportiva, què destaquem, Robert Prats?
0: Un Barça de bàsquet que dona el cop guanyant a la pista del València, destaca Mundo Deportivo, un pla especial que explica l'esport que segueix Messi per estar en plena forma al Mundial amb 39 anys i la nova estrella del ciclisme català, Paula Blasi, que avui s'estrena a la Volta a Catalunya. Però avui, avui a Sabadell, el somni és en només 90 minuts.

0: Esportiu remarca que l'objectiu és aixugar aquest 1-0 davant el Zamora, que ha arribat l'hora de la veritat a la nova Creu Alta, que registrarà un ple absolut per veure com el Sabadell torna a segona divisió 5 anys després. Diari de Sabadell diu que són només a una victòria de tocar el cel tota la temporada en un partit. El Sabadell en té prou guanyant per pujar gràcies a la millor classificació de la Lliga regular. El cinquè ascens en el segle XXI, remarca el diari Esport, un tot o res, diu el Mundo Deportivo.
1: Salto a l'abisme perquè és el que vull. La sort no et busca, te la busques tu. Ningú afronta per tu les teves pors.
2: A 11:45, Àgora Esportiva avui per parlar d'aquest somni del Sabadell i de Sabadell amb els protagonistes i periodistes, per exemple, de Sabadell, Sergi Garcés, Carles Fiter, Toni Padilla i Xavi Campos. I a la premsa del cor, el nou amo i el nou amor, perdoneu, de Shakira, Elisenda Pineda.
3: Shakira podria estar jugant al 7:30 amb l'actor mexicà Manuel García Rulfo, un jamelgú de molt bona planta amb qui la colombiana s'ha deixat veure sortint de l'hotel-restaurant Sunset Tower Hotel de Hollywood. Ho han fet de bon matí. La parella ha passat la nit remenant malucs a la pista de ball, ho han regat amb uns cubates de rom negrit a cop de coll i pel matí han fet desayuno continental. Després han sortit de l'hotel amb les galtes vermelles i amb tremolor de cames, com un vedell acabat de néixer. Sembla que per Shakira ja és tradició en setrillar amb senyor durant un mundial i l'hem de felicitar. Sens dubte va ser una bona cita amb pròrroga i penals.
2: I qui penja avui, Canalies?
4: Felicitem l'actriu Zoe Saldaña.
2: 49.
4: Doncs mira, 48. Ui. També a Boris Johnson.
2: 62.
4: 62 clavats i acabem felicitant l'actriu Eva Isanta, la conegudíssima Cookie de La que se avecina.
2: No sé qui és.
4: En fa 55.
2: Sant Oral.
4: Avui és Sant Ru... A veure, un moment. Romuald.
2: Romuald.
4: Romuald. Segons la tradició, el sant va tenir una visió d'una escala on els seus germans i deixebles pujaven al cel vestits de blanc. La seva idea inicial havia estat que els seus monjos vestissin de negre, però aquella visió el va inspirar a canviar de decisió i ordenar que vestissin de blanc. A les acaballes de la seva vida, el sant va desenvolupar una profunda unitat mística amb Crist. Diuen que certes oportunitats, fins i tot Déu, li va permetre veure el futur, com va ser el cas de la seva pròpia mort, la que va anunciar amb anticipació. A Catalunya hi ha 18 persones que es diuen Romuald.
2: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 19 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
5: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
6: 19 de juny de 1976, la marxa per la llibertat que ha de recórrer Catalunya a l'estiu del 76 ha estat oficialment prohibida. Els seus organitzadors igualment volen fer-la i han trobat un mètode per anunciar-la sense que els detinguin a ells. A diferents punts de Catalunya deixen anar grups de gallines vives que porten rètols anunciant la marxa. Això passa, per exemple, al carrer Palai de Barcelona, Sabadell, Badalona, Manlleu, Igualada, Granollers o el Vendrell. Les gallines són molt aplaudides per la gent i defensades, si cal, quan la policia les acaba empaitant i detenint. I ara fa 50 anys polèmica per les obres a la Sagrada Família. La Junta del Temple, coincidint amb els 50 anys de la mort de Gaudí, havia demanat a la gent de Barcelona que contribuís econòmicament a acabar la façana de la Passió. Però el Col·legi d'Arquitectes va fer pública una nota en què es posicionava de manera rotunda contra aquelles obres. No li veien sentit a continuar unes obres que ja no tenien res a veure, deien, aquell grup d'arquitectes, amb els plànols originals de Gaudí. Qualificaven, a més, les obres de la Sagrada Família com un greu error artístic, cultural, urbanístic i pastoral.
2: Avui és 19 de juny del 2026, és el 170è dia del calendari. Falten dos dies per l'estiu, 5 per Sant Joan i dues setmanes perquè acabi la temporada del matí de Catalunya Ràdio. Així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
8: Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni es que ni sé lo que es.
9: Y ahora vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
7: No deseo prestar declaración.
10: A ellas y a la familia de José Luis Rodríguez Zapatero, toda mi empatía y solidaridad.
11: I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aprovar uns nous pressupostos, Sánchez deixava oberta la porta.
10: Apelo a la responsabilitat dels grups parlamentaris.
12: El govern defensa que la immersió lingüística a les aules catalanes no està en perill.
13: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Marc Jurado. Filtració.
14: Acció de filtró, de filtrar-se, fer passar un líquid o gas a través d'un filtre, però també divulgar una notícia, una informació reservada. La declaració a porta tancada de Zapatero davant del jutge ha trigat 24 hores. Arriba als mitjans, nega totes les acusacions, començant per haver influït a les administracions pel rescat públic de Plus Ultra.
2: Bonificar.
14: Fer millor, especialment fer més productiu, i per fer més productiva, més atractiva una cosa, se'n sol abaixar el preu. Per exemple, el de la benzina. Ara les benzineres reclamen al govern govern espanyol que mantingui les bonificacions fins a després de l'estiu. Ara tenen uns preus similars als que tenien abans de la guerra perquè es beneficien d'un IVA reduït.
2: Onada.
14: Ona, especialment d'una certa grandària, però cada cop més, com avui, parlem d'onades de calor, un fenomen pel qual una àmplia regió geogràfica la temperatura de l'aire és força superior a la mitjana durant un període de temps, a causa generalment de la invasió d'una massa d'aire càlid. La primera de l'any arriba aquest cap de setmana. Calcem-nos o despullem-nos.
2: I posem bé de tres xifres, Lara García. 14.
12: Són els casos de bullying que es detecten el dia a Catalunya. En 3 anys s'han registrat prop de 8.000. Són dades de la Conselleria d'Educació i el Consorci d'Educació de Barcelona, que us avancem al matí. Des del 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament i només 4 han acabat en condemna.
2: 74.
12: Són les fuetades a les quals ha estat condemnada la cantant iraniana Parasto Amagdi pel Tribunal Penal de la ciutat de Qom. També se li prohibeix cantar durant 2 anys per emetre un concert online en el que sortia sense vela a finals del 2024.
2: 43.000.
12: Són els vots de diferència entre la candidata de les eleccions del Perú, Keiko Fujimori, i el seu principal oponent, Roberto Sánchez. Ja s'ha comptabilitzat el 99,6% dels vots de la segona volta de les presidencials al Perú del passat 7 de juny.
2: I ara el veig tres imatges amb Pol Forada. A la primera imatge veig una zona industrial. Sembla una refineria i al mig de les instal·lacions una gran bola de foc i de fum de color negre i ben bé d'uns 100 metres de terra. Una tapa rodona de color blanc que ha sortit també disparada arran d'aquesta explosió.
15: Una tapa gegant de la refineria de Kaptonia, al sud-est de Moscou, en el que probablement ha estat l'atac més dur d'Ucraïna des de l'inici de la guerra. Els projectils van impactar aquesta planta petroliera que es troba només a 15 quilòmetres del Kremlin, una ofensiva que també va obligar a evacuar el principal aeroport de la capital russa.
2: A la segona imatge veig que deu tenir entre 70 i 80 anys. S'aguanta dret amb dues crosses, porta una camisa de quadres, es nota que està posant perquè li facin una fotografia, tot i que no mira càmera, està mirant com a l'infinit, amb cara com pensativa i de pocs amics.
15: És l'Ahmed Tomouchi, té 75 anys, és un paleta marroquí que viu a Sant Pere de Riudebitlles, a l'Alt Penedès, i avui llegim la seva història a diversos mitjans. D'un dia per l'altre s'ha convertit en milionari, i és que el Suprem ha condemnat l'Estat a pagar-li 2,5 milions d'euros després d'un calvari de condemnes injustes que el van fer passar 15 anys a presó. La seva advocada, un matí, el va trucar per dir-li que era ric. Ell, sense gaire emoció, li va respondre: però no tinc salut, això sí, com a mínim, la justícia serà una mica més neta.
2: I la tercera imatge ens l'envia en aquest cas des de Chicago, als Estats Units. Al centre hi veiem l'expresident Obama, obrint l'anomenat Obama Presidential Center. Washington, Oriol Serra, què faran exactament?
16: Doncs, principalment, l'Obama Presidential Center està concebut per a dinamitzar el South Side de Chicago, ciutat de la qual en va ser alcalde. El South Side és un districte especialment degradat i la Fundació Obama té per objectiu impulsar-lo amb activitats lúdiques i culturals a través del seu llegat. Ahir, l'expresident nord-americà, que una dècada després de deixar el càrrec compta amb gairebé el doble de popularitat que Donald Trump, el va inaugurar deixant múltiples imatges envoltat de la família i d'artistes com Eddie Vedder, Bruce Springsteen o Stevie Wonder, entre molts d'altres.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. Prohibeixen l'entrada a la resta de partits del Mundial a un aficionat d'Alemanya que es va disfressar de Hitler durant el primer partit de la seva selecció. Marc Amorós, bon dia.
17: Bon dia. La imatge s'ha fet molt viral. Mostra un aficionat d'Alemanya a la graderia durant el partit contra Curaçao. Va vestit amb la samarreta de la selecció, moure bandera alemanya amb les mans. El més sorprenent, però, és que va disfressat d'Adolf Hitler. S'allueix el mateix pentinat, el mateix bigoti negre de Hitler, en una disfressa força ben aconseguida. La seva presència a l'estadi va ser captada per les càmeres de televisió durant la retransmissió del partit i a xarxes socials ha aixecat molta polseguera. Després de veure les imatges, la FIFA ha localitzat l'home. Es tracta d'un alemany de Múnich de 45 anys, amb ganes de divertir-se, que es va disfressar de Hitler, diu, per fer una broma i perquè pensava que això als Estats Units semblaria simpàtic. Sigui com sigui, la FIFA ha decidit prohibir-li l'entrada a qualsevol partit més del Mundial perquè, tot i que sigui una broma, considera inapropiada la seva idea de disfressar-se de Hitler.
2: I això és real o fals?
18: El Matí de Catalunya Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
19: Argumentar amb rigor, parlar en públic i desenvolupar el pensament crític són competències cada vegada més valorades en l'àmbit acadèmic i professional. Amb aquest esperit, la Universitat CEU Abat Oliba va celebrar ahir el 18è aniversari de la Societat de Debat amb una trobada que va reunir alumni i estudiants de diferents generacions. Fundada l'any 2008, la Societat de Debat s'ha consolidat com un espai de formació i creixement personal que ajuda l'alumnat a millorar les seves habilitats d'oratòria, argumentació i comunicació.
18: Les noves tecnologies han arribat al món jurídic. Per això, els graus de l'àrea de dret de la Universitat CEU Abat Oliba t'ofereixen el diploma universitari d'especialista en advocacia tecnològica i digital. Avui aprendràs noves tecnologies, demà podràs exercir el dret en tots els seus àmbits. Canvia el teu present, crea el teu futur.
17: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que prohibeixen l'entrada a la resta de partits del Mundial a un aficionat d'Alemanya que es va disfressar de Hitler durant el primer partit de la seva selecció és una notícia falsa. La imatge que corre per xarxes socials d'aquest aficionat alemany, que s'ha fet molt viral, va disfressat de Hitler, però està fet amb intel·ligència artificial, per tant és falsa, no existeix.
2: Gràcies, Marc.
17: Adéu, bon dia.
20: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones que hi treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
21: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
18: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: Són les 7:55. Titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Els Estats Units i l'Iran cancelen les converses previstes per avui a Suïssa.
22: Un comunicat que acaba de fer públic el Ministeri d'Exterior suís confirma que la trobada es posposa, tot bé després que la Casa Blanca hagi dit que el vicepresident J.D. Vance no anirà a la trobada textualment per problemes logístics.
2: Us avança el Matí de Catalunya Ràdio. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya.
23: Des del departament, Susana Tarapiella, directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'alumnat.
24: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
23: Avui acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil i primària i secundària.
2: I Pedro Sánchez obre la porta per primer cop a avançar les eleccions si li tomben els pressupostos.
25: Apelo a la responsabilitat de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produce buscan estas hipótesis.
22: El president del govern espanyol torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Això el dia en què el jutge va imputar les dues filles i la secretària de l'expresident.
23: I que es va difondre els àudios de la declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional.
26: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
27: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
28: Bon dia. Pel que fa al temps, els núvols que teníem a primera hora ja estan marxant. Avui farà sol, amb una temperatura encara molt semblant a la d'ahir. I al vespre unit podrien arribar algunes tempestes desgastades per l'oest de Catalunya. Demà dissabte també farà sol, amb una temperatura que ja pujarà un parell de graus a tot arreu. Segurament la nit de dissabte i diumenge també repetirà alguna tronada per l'oest del país. I diumenge ja començarà l'onada de calor que ens deixarà valors de temperatura per sobre dels 40 graus al Pla Lleida, a la Ribera d'Ebre i gairebé 40 graus en alguns llocs de l'interior de Girona.
27: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
2: I tenim entrada complicada a Barcelona, a la C58, Clàudia Serra.
29: Sí, hi ha cua d'entrada des de Montcada cap al Nus de la Trinitat per un accident que talla dos carrils, afectada també la C33 en el mateix punt. Lentitud a la ronda litoral de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Trinitat, i de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, i també a la B20, a Santa Coloma, cap al Nus de la Trinitat.
18: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Hola, Manu!
30: Hola,
2: gent,
30: què feu? Ai, acabant la setmana, acabant la setmana. Divendres. Divendres sempre és un bon dia.
2: Sí.
30: És un bon dia.
4: Sempre, sempre, sempre. I a més, avui hi ha l'Eulàlia que estarà contentíssima de començar.
2: Sí, he marcat el telèfon de l'Eulàlia.
4: Al cap de setmana.
2: L'Eulàlia.
30: Què passa
4: a l'Eulàlia? Jubila.
2: Se jubila.
31: Sí?
4: Eulàlia.
31: Hola.
4: Què tal?
31: Hola!
2: Què? Hola. Va, que demà fas anys i també et jubiles. Et jubiles, Eulàlia?
0: Home, sí, i tant.
30: Tota la família et vol dedicar que tinguis una fantàstica jubilació amb aquesta cançó que et toca Manuguis de Macaco, que es diu Moving.

0: Eulàlia, que tinguis una fantàstica jubilació i un millor aniversari. Un petonet des de la ràdio.
1: Moltes gràcies, quin luxe, Manu, Xavi i
2: Ricard. Adéu, l'Eulàlia.
0: Adéu, Manu, bon cap de setmana.
3: Bon cap de setmana, adéu.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: confiança és una de les coses més boniques i més imprescindibles que tenim els humans. De fet, sense confiança no funcionaria res. La nostra societat és, en el fons, una gran xarxa de confiances. La que dipositem en el cuiner que ens prepara un àpat, la que posem en la metgessa que ens ha d'operar, la que uneix un empresari amb els seus treballadors o la d'un treballador amb l'empresa on cada dia dedica el seu esforç. Val la pena pensar-hi. Quantes decisions prenem cada dia perquè simplement confiem en algú? La confiança és el ciment invisible que ens manté units. És el vincle que sosté la convivència des dels moments més íntims fins als grans projectes col·lectius. Quan n'hi ha, de confiança, les coses avancen. Quan es trenca, tot es fa més difícil. I aquesta reflexió té avui una derivada molt concreta. Fa dos dies, l'expresident Zapatero va demanar confiança als ciutadans. Això després de declarar com a investigat a l'Audiència Nacional, on va prometre que no ens sabria. Són paraules que sonen bé, però també cal situar-les en un context que els correspon. Formen part de la seva estratègia de defensa. Perquè confiança és una paraula massa important per pronunciar-la a la lleugera. La confiança no es demana, sobretot es guanya. I no es guanya d'un dia per l'altre. Es construeix lentament, pas a pas, amb constància i coherència. I sobretot amb transparència. És un tresor fràgil. Perquè allò que ha costat anys de construir es pot ensorrar en qüestió de segons. I sí, la confiança es pot recuperar, però és una de les reconstruccions més difícils que existeixen. De moment, qui no li ha concedit aquesta confiança és el jutge, a Zapatero, que ahir va ampliar les imputacions al seu entorn més pròxim, que són les seves filles i la seva secretària. I això forma part de l'funcionament normal d'una instrucció judicial, perquè la justícia hi és per una raó, per investigar, per acreditar fets i valorar indicis. Per això, a la justícia se la presenta amb una vena que li tapa els ulls, perquè no es deixi seduir per la notorietat, per el prestigi o per la posició de qui té al davant. I allò que val la pena per la política també val la pena pels mitjans de comunicació. La confiança és el nostre far. És el bé més valuós que té aquesta Ràdio Nacional i Pública de Catalunya i és també el patrimoni més preuat de tots els que fem aquest programa. No en tenim cap altre. Per això cada dia ens hi deixem la pell, per no decebre'ls, per ser dignes de la confiança que ens atorguen, per continuar mereixent el privilegi d'acompanyar-los cada matí. I sobretot perquè la confiança és una feina que no s'acaba mai. Es treballa cada dia, es protegeix cada dia i es mereix cada dia. Gràcies, oients, per la confiança. Aviat arribarem a Sant Joan amb una certesa que ens volem endur ben endins. Només construirem un món més just, més valent i més lliure si som capaços de preservar el que ens uneix. I el que ens uneix per damunt de tot és la confiança.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Bon dia. Avui divendres 19 de juny hem començat el dia amb 10 graus encara al Pont de Suert, 16 graus anglès a la Selva que contrasten amb els 24 que ja tenen al Masnou. Avui la temperatura encara serà semblant a la d'ahir. Demà sí que ja puja un parell de graus a gairebé tot arreu i diumenge comença l'onada de calor que ens deixarà ja diumenge valors per sobre dels 40 graus a bona part del Pla Lleida, de la Ribera d'Ebre i temperatures que es podrien acostar als 39 o 40 graus en alguns punts de l'Empordà i zones pròximes de l'interior de Girona. Aquesta onada de calor s'allargarà encara dilluns i dimarts de la setmana que ve i pel que fa a l'estat del cel, el cap de setmana serà assolellat, si bé les nits, tant de divendres a dissabte com de dissabte a diumenge, podrien arribar algunes tempestes desgastades per l'oest de Catalunya.
0: Avui a l'hora del matí faran espada Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. El dia en què... Pedro Sánchez admet per primera vegada que es planteja avançar eleccions uns mesos si no prosperen els pressupostos del 2027.
3: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
0: És el primer cop que Sánchez obre la porta a no esgotar el mandat, tal com li demanen ja alguns dels seus socis i veus del seu partit. Tot després de defensar un cop més a Zapatero i respondre això quan li preguntaven per les joies de l'expresident.
3: Hemos recibido, por supuesto, todos los presidentes de gobierno regalos, algunos que ni sé cuáles son. A ver, yo creo que también hay que ser conscientes de que la España de 2007 no es la España de 2026, ni la legislación de hoy es la legislación de 2007.
0: Anem cap a Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
4: Què tal, bon dia.
0: Comencem per aquest possible avançament electoral, si et sembla. Estaríem parlant només d'uns mesos.
4: Sí, i vinculat al fet que no pugui aprovar els pressupostos, és el que li ha demanat al PNB aquesta setmana que convoqui. Si no tira endavant els comptes, recordem-ho, no n'ha aprovat cap aquesta legislatura. Els càlculs de la Moncloa passen per votar les esmenes a la totalitat, és a dir, la primera prova de foc, cap al novembre al Congrés. Si no les esquiva, si la cambra li tomba ja els comptes en el primer intent, això situaria la convocatòria electoral en els primers mesos del 2027, deixant certa distància amb les municipals i autonòmiques del maig. De fet, Sánchez ja ha descartat un superdiumenge i suposaria avançar només uns mesos al calendari previst pel juliol.
0: I sobre el cas Zapatero, la novetat és la imputació de les seves filles i de la seva secretària.
4: Sí, encara sense data per declarar, per cap de les tres, el jutge Calama la situa com a peces clau de l'entramat corrupte, les dues filles, perquè farien funcions per empreses de la trama des de la seva agència de publicitat i creu que camuflaven pagaments, i la secretària Gertrudis Alcázar per gestionar temes comunicatius i d'agenda de l'expresident. Un cop dur per Zapatero, previsible, segons el PSOE, que manté intacte el suport a Zapatero. No és l'únic cop. El jutge també descarta la petició de la seva defensa, ha rebutjat demanar als Estats Units informació sobre com van clonar el telèfon d'un directiu de Plus Ultra, una prova clau a la imputació de Zapatero.
0: Gràcies, Tània. Ahir es va filtrar, de fet, l'àudio de la declaració de l'expresident davant del jutge Calama, en què Zapatero defensa la seva innocència.
5: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
0: El jutge sospita que l'expresident va crear societats offshore per cobrar comissions. Pol Foradada.
6: Cosa que Zapatero va desmentir totalment, assegurant que, de fet, ni tan sol sap què són.
5: Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni es que ni sé lo que es.
6: L'expresident espanyol sí que va reconèixer que treballava com a consultor per Anàlisis Relevante, que és la companyia al centre del suposat entramat, i que pilota el seu amic Julio Martínez.
5: Me propone, me dice que si yo voy o puedo ser consultor. Sin duda que puede haber otros consultores, aunque obviamente yo he sido el consultor principal.
6: I sobre les joies ja sabem, Zapatero no en va voler dir res davant del jutge, que s'hi referia així.
7: Y ahora vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
5: No deseo prestar declaración.
0: I una última novetat en la crònica política judicial que afecta el Partit Popular. Un informe d'Hisenda revela que el nòvio d'Isabel Díaz Ayuso va rebre 4,4 milions d'euros del grup hospitalari Quirón entre el 2021 i el 2023.
6: És a dir, amb Ayuso ja com a presidenta madrilenya. El document recull que en els anys previs a la facturació anual de les consultores d'Alberto González Amador era 3 vegades inferior. Un altre informe, aquest de la Guàrdia Civil, apuntala la hipòtesi que almenys una de les companyies de la parella d'Ayuso seria en realitat una empresa pantalla. Els tribunals investiguen González Amador, recordem, per frau fiscal i també per blanqueig de capitals, corrupció en els negocis i administració deslleial.
0: Avui a l'Agora del Matí analitzarem totes aquestes novetats i el futur de la legislatura amb el ministre de Cultura Ernest Urtasun i amb la portaveu de Junts, Míriam Nogueras. Aquest és el principal tema del dia, el segon, al final del curs escolar.

0: acaba el curs escolar. Atenció amb aquesta dada que us avança al matí de Catalunya Ràdio. Cada dia hi ha 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius, Lara García.
1: Són 8.000 casos de bullying en els últims 3 anys. L'any passat se'n van detectar 3.700, més dels 2.300 detectats el 2024. Des de començament de curs, les dades ja freguen els 2.000, segons les dades de la Conselleria d'Educació i el Consorci d'Educació de Barcelona. La Generalitat argumenta que no hi ha un augment de casos, sinó que se'n detecten més per la implementació del registre de violències de l'alumnat. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'alumnat del departament.
2: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
0: I la meitat d'aquests casos es detecten a l'ESO.
1: De fet, el perfil predominant de la víctima és una noia de 14 anys de segon d'ESO i l'agressor un company de classe. Al matí de Catalunya Ràdio hem parlat amb pares i mares d'alumnes per saber com afronten el tema amb els seus fills.
3: Com a mare, el que em fa patir més és descobrir que el meu fill ho està patint i no haver-ho sabut abans o no haver-lo pogut ajudar.
4: Intentem que els xiquets siguin conscients de que certes conductes no són les apropiades i s'han de posicionar sempre al costat de la persona que està sent atacada.
5: I per sort tenim a l'escola un grup de teatre de pares que ja fa uns anys que fan una obra de teatre sobre l'assetjament. Llavors serveix, és una excusa perfecta per parlar-ne també a casa.
6: És important estar alerta a possibles senyals o canvis en els nens petits.
0: I un altre element a posar sobre la taula. Què passa quan s'obre un expedient per bullying? La majoria es tanquen perquè o bé un dels alumnes marxa o bé perquè s'acaba l'assetjament. Ho repassem amb Andreu Merino i Ot Serra.
7: Del total de casos detectats des del 2024, la majoria consten com a no finalitzats, en concret un 55%.
8: Entre els que sí que consten com a tancats, en 4 de cada 10 ocasions es fa constar que la situació que havia motivat l'obertura del cas ha remès.
7: El segon motiu més habitual de finalització és que algun dels alumnes involucrats han marxat del centre educatiu on s'havien produït els fets. Això ha passat en un de cada 4 casos.
8: Un altre motiu que ha provocat la finalització dels casos ha estat que una de cada 5 vegades no s'ha detectat cap situació de violència.
7: I per últim, en un 13% dels casos, aquests s'han tancat perquè s'han activat tots els agents amb competències per abordar el conflicte.
0: I encara una dada més que ha obtingut aquest programa. Des del 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 han acabat en condemna.
1: Els procediments s'han obert a partir de denúncies interposades davant dels jutjats de menors o dels tribunals d'instància. L'adjunta per la defensa dels drets de la infància i l'adolescència del síndic de Greuges, Aida C. Rodríguez, qüestiona la via judicial per abordar aquests casos.
9: Entenem que aquesta segurament no serà la via més adequada per atendre les situacions d'assetjament o de violència dins les escoles. I, per tant, l'escola ha de reforçar els seus mecanismes per donar una resposta adequada i no generar aquesta sensació d'impunitat que pot portar a les famílies a optar per una via judicial.
0: Avui a l'Àgora del Matí en parlarem amb la presidenta de l'Associació Catalana de la Prevenció d'Assetjament Escolar, Meritxell Plana, i abans hi afegim un comentari del periodista i col·laborador d'aquest programa, Jofre Llombart.
10: Estimat nen o nena assetjat que et penses que ningú et creu, jo sí que et crec. Sé que quan no et veu ningú, t'insulta, t'amenaça o fins i tot et pega sense deixar marca. Això és assetjament. Et fa la mateixa ràbia el teu assetjador com els qui se'n riuen quan t'ho fan, o els que des de lluny ho veuen i no diuen res, o quan sents els grans dient frases com no n'hi ha per tant, tota la vida ha passat, o el famós bé, són coses de nens. Estimat nen o nen assetjat, jo sí que et crec, i per sort, algú més també et creurà, i ara creu-me tu a mi, quan abans ho diguis, abans acabarà.
0: Tot això, com dèiem, quan avui acaba un dels cursos més convulsos dels últims anys. Anem a la porta de l'Institut Consell de Cent de Barcelona per saber quin ambient s'hi respira. Sara Canyete, bon dia.
11: Hola, bon dia, Ricard. Doncs mira, les portes d'aquest centre, d'aquest Institut Consell de Cent, que està situat al barri del Poble Sec, és evident que avui ja es funciona a mig gas. De fet, ens diuen que avui ja no hi ha classes, que els alumnes venen més tard i que bàsicament ho faran per recollir aquestes notes de final de curs i fer tots plegats un esmorzar de comiat. Aquesta setmana ja han anat tancant el curs amb les festes de graduació dels alumnes de quart d'ESO i els de batxillerat. Per tant, avui, bàsicament, un dia de comiat que contrasta amb com ha anat aquest curs marcat per les mobilitzacions i que ens diuen des de la direcció ha obligat a anar refent l'agenda i anar improvisant. Verònica Varas n'és la directora.
12: Les vagues, com sabeu, i totes les mobilitzacions que s'han anat fent des del febrer han fet que, bueno, que s'hagin de reestructurar moltes avaluacions, juntes, activitats, etc, que s'hagin de concretar claustres extraordinaris per prendre decisions com a claustre, com a equip, sobre les mobilitzacions.
11: També ens diu que aquestes mobilitzacions han tingut un seguiment de més del 50% del claustre. Diu que això en aquest centre no té precedents. Aquest és un centre de màxima complexitat i això diu que els ha mobilitzat perquè, tot i tenir algun recurs extra, aquí els falten mans per atendre la diversitat que hi ha entre els 270 alumnes que estudien en aquest institut.
0: I un element més sobre l'escola. Ahir el Tribunal Europeu dels Drets Humans va avalar que el 25% de les classes a Catalunya han de ser en castellà pel Foradada.
13: Òmnium Cultural i famílies de l'escola de Canet de Mar, on s'havien imposat més hores en castellà, van enviar un recurs a Europa buscant defensar la immersió lingüística i el resultat ha estat just al contrari. Estrasburg considera que fer menys castellà privaria els ciutadans de ser educats en la seva llengua, subratllant que Catalunya és una regió bilingüe. Tot i això, el govern defensa que aquesta sentència no canvia res. Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística.
14: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa i que el govern continua fermament compromès amb el model d'escola catalana, un model que té el català com a centre de gravetat per tal de garantir que tots els nanos que surtin de les nostres escoles surtin amb competència plena tant en català com en castellà i que l'escola continuï contribuint a fer del català una llengua de cohesió social.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
16: Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko G, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
17: Maria, els tens?
18: Oh, fa un any que els preparo.
17: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
18: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
17: O sigui, ja bufo.
18: Bufa! Bufa!
19: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
21: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Repassem els bàsics amb Sílvia Suanes, amb Francesc Soler, Marta Viana, Francesc Soler, Lara García i Esther Colero. Bon dia.
22: Bon dia.
0: Israel desafia l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran amb un nou atac sobre el Líban. Anem cap a Jerusalem. Jordi Brascó, bon dia.
23: Bon dia. Ha estat, de fet, la nit i matinada més sanguinària a la zona des de l'anunci de l'alto el foc entre l'Iran i els Estats Units. Un mínim de 16 morts, segons mitjans libanesos, en diferents atacs, tots concentrats en aquesta zona sud del país, on, val a dir, Israel no ha deixat d'atacar en cap moment. L'exèrcit israelià assegura que ha dut a terme aquests atacs en resposta a les constants violacions de l'alto el foc, que, recordem, encara que no ho sembli, hi ha vigent al país. Hezbollah ha comunicat per la seva part que ha respost atacant tropes israelianes a la zona. Asseguren que han destrossat 3 tancs com a mínim. De moment, l'exèrcit israelià no s'ha pronunciat al respecte, però en cas de confirmar-se que hi hagi baixes, l'escalada podria agafar unes dimensions incontrolables, si més no, incompatibles amb el que s'espera de l'acord entre Trump i el règim iranià, que, recordem, contempla el cessament d'hostilitats al Líban.
0: Just abans, el Ministeri d'Exteriors suís ha suspès l'acte de signatura dels acords i ara tot queda pendent dels detalls tècnics que han de seguir negociant els Estats Units i l'Iran. Més detalls, Washington, Oriol Serra.
24: Avui havia de ser el dia de la signatura solemne del dichós memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, però tot apunta que la cosa es quedarà en una signatura electrònica. Ara per ara, un dels entrebancs és la violència entre Israel i el Líban, que no s'atura tot i el memoràndum, i el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, ha enviat aquesta advertència al primer ministre israelià.
25: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment.
2: Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
24: Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentrestant, baixa el preu del petroli, però no la benzina.
3: De moment, els carburants tenen un preu similar al d'abans de l'esclat de la guerra gràcies a l'IVA reduït que decau el 30 de juny. Les benzineres demanen al govern espanyol que mantingui la rebaixa tot i l'acord de pau. Carme Esteve, vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
4: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
0: I a l'altre flanc bèl·lic mundial, Rússia promet represàlies per l'atac més massiu d'Ucraïna. Corresponsal a Moscou, Cristina Solies.
5: Putin ha evitat fer cap comentari sobre l'atac contra la capital russa i el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, s'ha limitat a recordar l'amenaça que el president rus va fer ara fa uns dies.
22: No és casualitat que el president anunciés fa un temps que ara duríem a terme atacs massius conjunts.
5: En canvi, Zelensky justificava així el bombardeig.
25: Definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
5: El Kremlin no reconeix la crisi energètica, tot i que ja afecta més d'una cinquantena de regions. A més, amb la fi de la guerra a l'Iran, Putin també es quedarà sense els ingressos addicionals pels preus disparats del petroli. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui cal estar pendents d'unes eleccions, les primeres de les eleccions que hi haurà del nou escó a la Cambra dels Comuns, que pot ser decisiu en el futur del primer ministre britànic. Anem cap a Londres. Quim Olivares, bon dia.
26: Hola, bon dia.
0: Es compliquen les coses perquè ell està a mer.
26: Sí, una mica, perquè Andy Burnham tornarà a ser diputat al Parlament de Westminster, element imprescindible per activar la cursa per substituir precisament Starmer com a líder del Partit Laborista i del país. Ha guanyat les eleccions a la circumscripció de Macclesfield, al nord-oest d'Anglaterra, celebrades ahir i convocades expressament perquè pogués tornar a la política nacional. Ha superat l'extrema dreta de Reform UK amb uns resultats millors del que les enquestes pronosticaven. Aquesta matinada, Burnham, alcalde de Gran Manchester, ha advertit que aquesta era la darrera ocasió per frenar la divisió al país.
27: I li dic al meu partit, aquesta és l'última oportunitat per canviar.
26: Burnham és millor comunicador que Starmer i un dels polítics més populars del Regne Unit. Ara està per veure quan decidirà activar el procés de primàries per mirar de substituir-lo.
0: I el segon punt d'atenció és a Colòmbia, que diumenge enfrontarà el candidat d'extrema dreta i el senador també d'esquerres. Veurem què és el que passa. I els bombers alerten de l'alt risc d'incendis per la combinació de l'onada de calor d'aquest cap de setmana, la campanya de la Sega i la revetlla de Sant Joan.
28: Sí, només ahir 5 focs a les comarques de Lleida van cremar una trentena d'hectàrees. Els incendis van ser simultanis i la majoria van començar en zones agrícoles. Claudi Gallardo és inspector en cap de suport dels bombers.
29: L'incendi en els cultius és un combustible fi altament disponible, no? Més a més amb les condicions que hi ha, i per tant són incendis que són intensos i ràpids.
0: Tronada de calor que durarà fins dimarts i farà que moltes llars abaixin la temperatura de l'aire condicionat. Però atenció, perquè els experts ens alerten que cada grau menys farà pujar la factura elèctrica. Mireia Sala.
30: Segons un estudi de Barcelona Energia, en llars on l'aire condicionat funciona continuadament, el consum de llum augmenta un 50% i si l'habitatge està mal aïllat, l'increment pot arribar al 60%. Iu Gallart és el director d'aquesta comercialitzadora pública d'energia.
29: Penseu que l'aire condicionat és el que consumeix més de tots els electrodomèstics que tenim a casa. Llavors, intentar, si podem, no baixar l'aire condicionat més de 26 graus i, si podem, abans utilitzar ventiladors. Penseu que un ventilador gasta entre 10 i 20 vegades menys d'electricitat que un aire condicionat.
30: Mireia Sala, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I en aquest context econòmic, el Banc d'Espanya creu que la inflació pot pujar fins al 3,6%.
31: L'entitat manté les previsions de creixement econòmic en un dia en què va explicar que hi ha un dèficit de 750.000 habitatges a l'Estat, 150.000 més que els càlculs de fa dos anys. La xifra va a l'alça perquè el nombre de noves llars creix més ràpid que els pisos i cases que s'edifiquen.
0: I el Banc Central Europeu demana a les entitats bancàries que es preparin per fer front a la intel·ligència artificial Anthropic.
3: La presidenta de l'ENS, Christine Lagarde, ha enviat una carta als principals bancs europeus alertant dels riscos de Mitos, el nou model d'Anthropic. Lagarde els hi envia unes recomanacions per fer-hi front i exigeix que hi dediquin els recursos necessaris per combatre-la.
0: Gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades. Són dades de l'última enquesta de salut sexual. Madrid, Dani Santeaja.
1: L'enquesta mostra una percepció diferent sobre el consentiment. El 28% de les dones denuncia haver fet pràctiques sexuals que no volia davant del 13% dels homes, mentre que la meitat dels homes creu que s'ha d'arribar al final quan s'accepta mantenir relacions davant del 60% de dones que creu que no. Mònica García, ministra de Sanitat.
6: Para que la educación afectiva sexual llegue antes que los algoritmos y llegue antes que las pantallas, necesitamos ofrecer herramientas para construir relaciones que estén basadas en el respeto, en la igualdad y en el consentimiento.
1: També és clara la bretxa entre el 71% d'homes i el 25% de dones que consumeixen pornografia o amb la prostitució. Un 31% d'homes admet haver pagat per sexe almenys un cop a la vida. Des de Madrid, Dani Sanidiaja, per Matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció a això, perquè el govern espanyol haurà de pagar 2,5 milions d'euros a un home que es va passar 15 anys a la presó per error.
28: Ahmed Tomoui va ser confós amb un violador. El 2023 el Suprem va anul·lar les condemnes que passaven contra ell amb diversos informes pericials que demostraven que ell no era l'agressió sexual. L'Estat l'haurà de compensar ara per aquest error.
0: I tenim nous detalls del cas Andic.
28: Segons un nou informe dels Mossos d'Esquadra que publica el Nacional, el fundador de Mango, Isaac Andic, estava quiet i sense fer cap fotografia just abans de la caiguda mortal pel barranc. La defensa de Jonathan Andic, a qui els Mossos investiguen per aquesta mort, aduïa que el seu pare hauria relliscat mentre caminava. Els Mossos també descarten que Isaac Andic estigués fent fotos amb el seu mòbil just abans de precipitar-se.
0: I avui a Barcelona, segon dia del Sónar.
7: El grup català Annie in the Hall, el japonès Daito Manabeu, el britànic Skepta són alguns dels noms destacats d'avui. Ahir va ser el tour de Cabaret Voltaire, Boys Noise i Daniel Averim.
8: El so industrial, el shoegaze i el techno han marcat el pas a la primera nit del Sónar. Daniel Averim ha sorprès amb un directe molt variat que encabia influències del rock indie dels 90, però també de l'electrònica més avançada. L'alemany d'origen iraquí a Boys Noise ha fet vibrar el públic amb una sessió de ball intensa que ha anat girant cap al so industrial que li ha permès recuperar cançons de l'actuació conjunta amb Nine Inch Nails a l'abril. Cabaret Voltaire feia viatge cap al post-punk dels primers 80, però també en clau industrial. La nota optimista l'han posada la DJ madrilenya Fac Norma amb un mid-tempo que acompanyava la posta de sol, o Mercè amb un exercici de creativitat basat en l'estètica dels videojocs.
0: I parlem
8: Marc
0: també...
8: Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Marc. I parlem també de música, en aquest cas de dos festivals. El primer a Lleida...
9: Jo he nascut en aquesta ciutat que a mi tan m'agrada. I per molt que s'ompli de turistes on manin aquells...
7: Perquè aquest cap de setmana se celebra el magnífic fest i passaran artistes i grups com Joan Dausà, Lori Meyers, Svetlana, Kitai, Lobo Lesbian o els britànics de Molotovs.
0: I el

0: Perquè comença l'Itaca Sant Joan, es farà a la platja Gran de l'Estartit. Grups com Love of Lesbian, Sidoní o Remei de Cala Fresca obren aquesta nit una edició que acabarà dimarts amb la tradicional Gran Revella de Sant Joan.
1: Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
2: Doraemon!
1: El teu gat còsmic torna a casa.
2: Ho hem aconseguit!
3: Sí!
1: El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
3: Visca! Visca!
1: Doraemon, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
4: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació.

0: mateix.
1: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja,
2: 150 anys movent-nos per tu.
3: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Les Serps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesSerps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesSerps.com.
4: A Wall Street tothom corre darrere dels diners. La Jennifer López i les seves amigues també.
5: Des del Crash, el club necessita clients. L'únic que hem de fer és pescar-los. I després exprimim la targeta tant com puguem.
4: Diners i festa sense fre. Què pot sortir malament? Estafadores de Wall Street és la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
7: I ara els esports. El Barça guanya el primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet a València.
8: Partides després de superar la pròrroga per 112-113, Nicola Provito, la jugador blaugrana.
9: Bueno, no hay que venirse muy arriba. Tenemos que tener los pies sobre la tierra. València es un gran, gran equipo y bueno, tenemos que seguir trabajando.
8: I el Barça de Futbol Sala, només una victòria de guanyar la Lliga, 2-0 a l'eliminatòria davant el Pozo de Múrcia amb un 6-1 al segon partit.
7: Mentre el Sabadell es pot convertir avui en nou equip de segona divisió A.
8: Els ballesans reben el Zamora a les 9, nova creu alta, tot i la derrota a l'anada per 1-0, en tenen prou guanyant el partit aquest vespre per més bona classificació a la fase regular. Ferran Costa és el tècnic del Sabadell.
10: Cap fred, el cor calent, el que hem de fer és jugar un grandíssim partit de futbol, però alhora anar a cada pilota sabent que representem una ciutat sencera.
8: 12.000 persones ompliran la nova Creu Alta per donar suport a l'equip que va perdre la categoria fa 6 temporades, el Sabadell Zamora a les 9. Transmissió d'aquesta casa al Tot Gira de Catalunya Ràdio amb David Clopés i amb la narració del Francesc Ripoll.
7: I a 11:45, Àgora Esportiva per parlar del Sabadell amb els periodistes Sergi Garcés, Carles Fiter, Toni Padilla i Xavi Campos. Mentre la selecció anfitriona del Mundial, Mèxic, es classifica per 1-0 davant de Corea.
11: México, México, México, México, México.
8: Classificació per la segona fase. També aixequia un Sud-àfrica 1, Suïssa 4, Bòsnia 1 i Canadà 6, Qatar 0. La jornada avui destaquem l'Estats Units, Austràlia, a partir de les 9.

0: Són 8:45.
1: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
2: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now. Descobreix-ne més a seat.es.
3: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o tastant un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són 8:45 i el matí arrenca pendent de... Al final de curs, avui 1 milió d'alumnes acaben les classes d'un dels cursos més convulsos dels últims anys. Anem cap al Vendrell. Manel Sastre, bon dia.
5: Hola, bon dia. Som a l'escola Marta Mata del Vendrell. Aquí el curs s'acaba amb bones sensacions per part de les famílies amb nens que necessiten atenció especial. Ens hem fixat en això aquí. I amb l'esperança, diuen que el pròxim curs hi hagi més mans, més de les 6.400 places noves de professors que ajudaran aquesta escola inclusiva. Però diuen que no és només una qüestió de dotacions, sinó de reforçar el model, establint més coordinació i millorant i aclarint també els rols que han de tenir cada actor perquè millori el model. El que es demana és, doncs, redoblar l'aposta i fixar criteris generals més enllà de les decisions de cada escola.
0: Els bombers que segueixen treballant per extingir tots els incendis que hi ha hagut aquesta setmana a la Plana de Lleida. Anem cap allà, Estela Bussons, bon dia.
6: Bon dia, sí, per deixar-los apagats el més aviat possible per poder tenir a punt efectius per si en surten més. Aquest matí encara es desplegaran en una desena de punts, per exemple, a l'Albi, a les Garrigues, on ahir el foc va obligar a tallar la línia.

0: línia d'alta velocitat. Aquest incendi està estabilitzat i la resta ja estan controlats, inclòs el de Talavera, la Segarra, el més extens que hi ha hagut fins ara, que ha calcinat un centenar d'hectàrees. També s'han d'acabar d'extingir focs a Arbeca, Agramunt, Alfarràs o Cervera. Ahir va ser una jornada complexa per la simultaneïtat dels incendis i els bombers preveuen encara dies molt complicats per la calor, la campanya de la sega i la proximitat de la Revetlla de Sant Joan.
1: I avui ja s'hauria de saber si el jutge retira el passaport a Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez. Una decisió que reflexiona des de dilluns. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
2: Bon dia, sí, s'ho està pensant més del que havia dit inicialment. S'havia agafat 3 dies per fer pública la petició. De moment, seguim esperant. Les acusacions demanen que Begoña Gómez no tingui passaport, aleguen risc de fugida, i que vagi a signar cada 15 dies a un jutjat. Peinado també ha de signar l'última interlocutòria, la que posa punt i final a la seva instrucció després de 2 anys i la deixa ja en mans d'un judici per jurat popular que encara no té data.
1: I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
3: Bon dia, doncs un matí amb els retards habituals a Renfe. A l'R2 Nord, els usuaris es queixen que hi ha endarreriments de més de 20 minuts en direcció a Sant Celoni i també hi ha retards a l'R1, la línia del Maresme. També hi ha una demora de 10 minuts a l'R15 en el tren que ve de Lleida i que ha d'arribar a Barcelona a Sants. A l'R11, la línia que uneix Barcelona i Portbou, també retards de 10 minuts. I pel que fa a l'alta velocitat, també hi ha retards de 10 minuts en els trens que van de Barcelona cap a Girona i Figueres.
1: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia.
1: Punts vermells?
4: El punt més complicat segueix sent la C58, al nus de la Trinitat, on un accident talla ara un carril sentit Barcelona. De retruc també afectada la C33 i ha cuat des de Montcada cap al nus de la Trinitat i a la B20 a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat.
1: De seguida parlarem amb la portaveu de Junts al Congrés, Veiem Nogueres, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Sílvia Solanes.
0: Doncs a les 9 entrevistarem Ernest Urtasun, ministre de Cultura. Parlarem de les dades d'assetjament escolar que us hem avançat al matí de Catalunya Ràdio, de 14 de mitjana cada dia. Com cada divendres, el dilema, avui si sou més de fred o de calor. A les 11, el Titot cantant de Brahms. I avui, Agora Esportiva, per parlar com no podia ser una altra manera del Sabadell.
1: Avui a l'Agora i ens acompanyaran Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal.
5: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, pendents d'aquesta onada de calor, Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Si comença diumenge, es mantindrà com a mínim fins dimarts. El punt àlgid segurament serà dilluns, amb temperatures de més de 40 graus a moltes zones de l'interior. De moment, avui, temperatures semblants a les que vam tenir ahir. Per tant, encara relativament moderades. Aquesta nit no descartem alguna tronada, alguna tempesta que arribi per l'oest de Catalunya. La resta del dia el temps serà assolellat. També demà dissabte farà sol, potser maté algunes restes de núvols. I les temperatures demà ja s'enfilen un parell de graus més que no pas avui. Per tant, ja podríem fregar els 40 graus en alguns llocs de ponent. Diumenge s'esperen màximes de més de 40 graus a tot el Pla a Lleida i també es podrien acostar els 40 graus en alguns llocs de l'interior de les comarques de Girona.
7: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
8: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
9: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
10: Ahir, avorreixes la florista tallant-li les flors per sota del calze? Era en fastiges. Avui divendres acabem la setmana amb un Enigmàrius al xop-xop. Olles on neden Neptú i Posidó, de 8 lletres. Olles on neden Neptú i Posidó, 8 lletres.
8: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
11: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
13: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient.
14: Informa-te'n a endesa.com/empreses.
15: Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 km d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
16: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
17: Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a la UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. umedicina.cat.
9: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb el periodista Ferran Espada, amb la periodista Milagros Pérez Oliva, amb l'empresari i exdiputat al Parlament Jordi Cuminal i amb el també periodista Arturo Puente.
10: I de què ha parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
1: No sé per què serà, però últimament sempre que arriben al vestíbul de la ràdio els nostres agoristes es parla de les vacances, de quan falta, de les ganes que hi ha de que arribi l'estiu i no sé si és que tenen ganes de tornar, de no tornar, no sé de seguir... Serà.
10: Bueno, ha sigut un any intens, no? Però el problema jo crec que no està en l'any que hem viscut, sinó el que vindrà. Sí. Jo crec que les vacances són per el que vindrà, no pel que hem viscut.
18: La calor afecta molt aquests dies, jo crec.
19: Sí.
18: Un aixafament generalitzada que surt de les vacances...
10: Però el Tom l'aixecaràs, no, Jordi? O... Perquè no hi ha cafè, però hauríem d'animar una mica. Hòstia, la calor. Més avui juga el Sabadell, que pot pujar a segona. Res.
20: Honor al Sabadell, honor a la ciutat.
10: A partir de 11:15 farem avui Àgora Esportiva del Sabadell per parlar del possible ascens i avui farem la retransmissió per Catalunya Ràdio del partit contra el Zamora.
18: Està molt bé.
10: Sí.
18: Molts ànims, més.
10: Sí, a veure si pugem i juguem contra el Girona l'any que ve.
18: Va fer una gran remuntada contra el Madrid B.
10: Sí.
18: I escolta, 0-1 no és un mal resultat per intentar guanyar. Oi?
10: Esperem. Saludem a aquesta hora la porteu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
21: Bon dia, gràcies a vosaltres.
10: No sé si vol parlar del Sabadell per començar o entrem en matèria.
21: Si voleu entrem, però...
10: Ahir Sánchez va dir això.
22: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
10: És la primera vegada que el president espanyol admet que es planteja avançar eleccions uns mesos si no prosperen els pressupostos que vol aprovar a la tardor pel 2027. Com valora aquestes paraules, vostè?
21: Jo crec que ens hem acostumat molt a que un polític pugui dir una cosa i que l'endemà digui la contrària i no passi res. S'ha passat moltes setmanes dient ell i tots els seus ministres que no hi hauria avançament electoral. Però en tot cas nosaltres ja fa un mes i mig o dos deu fer que a la sessió de control li vam demanar que ens donés algun motiu, alguna justificació per seguir endavant una legislatura que està absolutament bloquejada i que fos un motiu o una justificació que no fos simplement la seva supervivència. I nosaltres no hem tingut resposta a aquesta pregunta, però és evident que la legislatura està bloquejada, no s'aproven lleis del govern, el govern té bloquejades les lleis i les propostes de la resta de grups parlamentaris, per tant, quin sentit té seguir una legislatura que no està donant cap mena de solucions als problemes que tenen els ciutadans.
10: Quan Sánchez diu que presentarà pressupostos pel 2027, vostès quina posició tenen davant d'aquesta proposta? És a dir, s'ho miraran o ja hi votaran d'en contra, sigui el que sigui?
21: Nosaltres, amb el tema dels pressupostos, que a més és recurrent, cada any anuncien que els presentaran, hem estat molt clars. Nosaltres, si no s'han cobrat, és a dir, Catalunya no ha cobrat els pressupostos de l'any passat, ni els de l'anterior, com pot ser que se'ns plantegin uns pressupostos nous? I aquí la meva pregunta també és on està el govern de Catalunya quan fa tants anys, de fet, mai a la vida hem cobrat el 100% del que deien els pressupostos generals de l'estat espanyol. Com pot ser que el govern de Catalunya no estigui a Madrid reclamant els diners que no s'han cobrat de l'any passat i que no s'han cobrat de l'any anterior i que no s'han cobrat de l'any anterior? Per tant, em sembla molt cínic i molt frívol plantejar uns pressupostos nous quan a Catalunya encara no hem cobrat els pressupostos anteriors. I no només no hem cobrat els pressupostos anteriors, és que des del 2024 no s'han publicat les xifres d'execució pressupostària, que això per llei s'hauria de publicar cada 6 mesos i no estan publicats, i segurament no estan publicades les dades perquè són terribles com les que s'han anat publicant abans del 2024, però en tot cas la crisi que viu avui el Partit Socialista, que no és només una crisi de la presumpta corrupció que cada dia surt per més forats del PSOE i la que hi ha del Partit Popular, ens trobem davant d'una crisi del model espanyol, una crisi d'estat, on a més es demostra que la corrupció és sistemàtica i s'han tornat tots experts en treure banderes per o cortines de fum per poder desviar l'atenció i els debats i que no es parli de la realitat, que és una realitat greu, i és la situació en la que es troba avui el govern espanyol. I en aquí ja poso la falca, i és que davant d'aquesta debilitat del govern espanyol, aquí només n'hi ha 7 que han intentat aprofitar-la, aquesta debilitat de l'estat espanyol, i alternatives i maneres de fer diferent, i la relació a Catalunya i Espanya que hi ha hagut fins ara a nivell polític al Congrés dels Diputats, hem demostrat que n'existeix una altra, que hi ha una alternativa, i que quan els catalans condicionen Madrid i no al revés, que és el que ha passat tota la vida, Catalunya hi guanya.
1: És veritat que amb el PSOE, diguéssim, amb aquest lligam que té i la dependència que té de les altres forces polítiques, ha provocat que s'hagin fet posicionaments polítics que són inèdits en el PSOE, per exemple en el cas del català o la llei d'amnistia, tot i que estem parlant de dos temes, per exemple, que no s'han acabat portant a la pràctica. Sobre la llei d'amnistia, què li sembla que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no es pronunciï fins al 16 de juliol?
21: Bueno, en temps van on time, diguéssim, és a dir, no ha passat res extraordinari, ni s'han passat els terminis que estan estipulats, per tant, ara ja hi ha una data, per tant, esperarem el 16 de juliol i veurem si la sentència és similar, o és el mirall d'aquest informe que va treure l'advocat general, o és diferent, veurem. Nosaltres som optimistes i a partir d'aquí veurem si també Europa és el que li diu a l'estat espanyol, que ha de complir aquestes lleis que surten del Congrés i no fer el contrari, que és el que ha passat fins ara.
1: Si confiem, vol dir que compten que Puigdemont o que Turull se'ls pugui aplicar l'amnistia aquest any?
21: L'amnistia es va aprovar ja fa molt temps i s'hauria d'haver aplicat ja. Sí, sí. La pregunta és: per què no s'ha aplicat encara? Per què el Tribunal Constitucional també ha anat retardant decisions que podia haver pres? El Tribunal Suprem, òbviament. El tema és la justícia espanyola, aquesta judicatura espanyola, que aquí també obre un parèntesis, que a més aquest Consejo General del Poder Judicial és un acord tancat aquesta legislatura entre PSOE i PP. Sí, finalment la justícia espanyola aplicarà aquelles lleis que s'apliquen. Per mi aquesta és la qüestió. L'amnistia ja s'hauria d'haver aplicat a tothom, i esperarem a veure si això ho hem d'anar seguint demanant o definitivament la justícia espanyola aplicarà allò que és correcte.
1: Deixi que li pregunti també per la relació amb Esquerra Republicana. Dimecres Rufián carregava contra Junts d'aquesta forma:
2: suerte tienen del silencio y de la omertà que existe en nuestro país todavía para con ustedes. Yo le pido a la prensa catalana que no se ocupe tanto del salseo de Esquerra Republicana, que no esté tanto en la puerta de nuestros despachos a ver qué pasa en una reunión, y que hable más de lo que ustedes pactan con el PP y con Vox en esta cámara contra el pueblo de Cataluña.
1: Vostè sent que els mitjans catalans són més condescendents amb Junts que amb Esquerra?
21: Mira, jo, posant una mica de perspectiva a tot plegat, abans dèiem que Espanya es troba en una situació de bloqueig, i és així, Sumar i PSOE estan bloquejant. Jo crec que el Partit Socialista no ha sabut aprofitar una oportunitat que era històrica, que era complir en Catalunya, cosa que no ha fet mai cap govern espanyol, i no complir a mitja, sinó complir amb tot allò que s'ha acordat. I en aquest cas penso que també Esquerra Republicana no ha sabut aprofitar aquesta situació de debilitat del govern espanyol. Hi havia dues maneres d'afrontar, o n'hi ha, perquè la legislatura encara segueix fins que no es convoquin eleccions. i en Rufián ha decidit posar-se al costat del Partit Socialista, al costat del PSOE, a canvi de res, perquè durant aquests 8 anys que han estat al costat del PSOE no ha aprovat cap llei. Esquerra, hem escoltat molts eslògans, com el que acabem d'escoltar ara, però cap proposta concreta. I llavors hi ha la manera nostra, que et pot agradar més o menys el que fem, però nosaltres hem demostrat que poden passar coses molt diferents de les que havien passat fins ara. Nosaltres no ens hem mogut del bloc Catalunya, no ens hem posicionat al costat de cap bloc espanyol, ens hem mantingut en el bloc Catalunya, no hem oblidat el nostre deure polític, hem aprofitat sols aquesta debilitat històrica del govern espanyol i nosaltres, amb 7 diputats, sí que hem aprovat lleis. En només 2 anys han aprovat la nostra llei contra la multa reincidència, la nostra llei ELA, hem aconseguit, com recordaves abans, que l'estatus del català estigui on li pertoca, i aquí obro un parèntesis, des del primer dia que jo mateixa vaig ser portaveu de Junts per Catalunya, vaig fer les rodes de premsa en català. És veritat que els primers mesos no hi anava ni un sol periodista, és veritat que quan vam parlar català al Congrés dels Diputats molts diputats espanyols s'aixecaven i marxaven, però avui no, avui nosaltres la relació amb els periodistes a Madrid és en català, les nostres intervencions són en català, i tot això ho hem aconseguit perquè no ens hem mogut del bloc Catalunya, i nosaltres apel·làvem, i hem estat apel·lant tota la legislatura, als 7 vots d'Esquerra perquè s'assumissin aquesta metodologia, que, insisteixo, a la canvi de res o l'aconseguir coses. Per tant, jo aquí crec més que Junts han demostrat que fem les coses així i que els resultats són els que són. El que s'hauria de preguntar és, Esquerra Republicana sí comparteix aquesta metodologia que el senyor Rufián ha decidit utilitzar a Madrid, que és posicionar-se al costat d'un bloc espanyol, i ja està. I haurà de ser Esquerra, o haurà d'explicar si aquesta és la política que vols fer, o a través d'eslògans o a través de legislar per poder ajudar els catalans.
1: Però vostè què sent quan una persona com Gabriel Rufián li diu que té els mitjans catalans a favor?
21: No, a mi em sembla un recurs d'algú que no té arguments. Ja està, és a dir, culpar... és una mica el que fan tots els partits espanyols, és a dir, que quan se'ls ataca a ells, ataquen a la premsa, a un sector de la premsa, a uns altres, la premsa fa el que ha de fer i ja està. I em sembla això, doncs, un recurs d'algú que no té cap argument per justificar el que fa. Però en tot cas, això és la meva opinió, però clar, aquesta persona és el representant d'Esquerra Republicana, o el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya a Madrid, i per tant aquí penso que hauria de ser Esquerra que sortís i digués si està d'acord amb això, si comparteix o no comparteix aquestes declaracions que va fent el senyor Rufián.
1: No, perquè a vegades les percepcions són diferents, és a dir, potser vostè té una percepció totalment equivocada de que el que diuen a Junts costa sovint de que els mitjans ho expliquin, com vostès...
21: Com, perdona?
1: No, que potser té una percepció al revés del que diu Rufián, de que vostès no estan ben tractats als mitjans, per això li preguntava.
21: Ah, no. Jo no em sembla que nosaltres estiguem aquí per valorar si ens tracten millor o pitjor els mitjans de comunicació, informen, i ja està. I és obvi que moments com ara, que a mi se'm dona veu, en el meu partit se'ns dona veu, ens expliquem, i a partir d'aquí la gent decideix. I òbviament, tant de bo cada dia poguéssim poder explicar per què fem les coses, perquè a vegades sí que és veritat que sembla que si no ho expliquem nosaltres, doncs cadascú té la seva opinió i l'expressa com pot, però nosaltres estem encantadíssims de poder tenir veu en els mitjans catalans, i quan la tenim ens expliquem, i a partir d'aquí són les persones que, amb tota la informació que reben i tots els inputs que reben, decideixen què fan i es construeixen la seva opinió. Res més. A mi em sembla, insisteixo, una falta d'argument haver de treure un recurs de que els mitjans informen més o menys sobre uns i altres. Em sembla... senzillament això.
1: Deixem per acabar preguntar-li per Zapatero, és una figura que vostès també han conegut els darrers anys. Ahir demanava confiança a Zapatero en aquest procés, tot i que el que anem veient doncs és una mica, en fi, almenys curiós, i veurem com acaba tot plegat. Per exemple, en una de les converses que tenia Zapatero amb el jutge, li preguntaven quins països havia visitat, li deia que havia estat a República Dominicana per Venezuela, li preguntava pels Emirats Àrabs i Zapatero responia: no ho recordo, però podria ser. No sé si això li genera confiança, desconfiança, li decep també que una figura com Zapatero estigui vivint aquest procés?
21: En tot cas, a qui deu decebre és els Mossos socialistes. Al final, la figura del Zapatero ha estat per molts d'ells una icona. En tot cas, confiança en nosaltres, quan vam signar l'acord amb el PSOE al principi d'aquesta legislatura, ben bé al principi ja posem que no hi ha confiança i que la desconfiança és mútua. A més, nosaltres no confiem en el PSOE, no li hem confiat mai. Crec que s'ha demostrat amb aquests 2 anys i escaig que ha durat aquest acord, que no s'hi pot confiar, que allò que s'acorda moltes vegades, masses vegades, no es compleix. Per tant, jo, amb tots aquests temes, més de persones concretes, és que no n'hi entraré. Nosaltres no hem confiat mai en ells. El temps ens ha donat la raó, és a dir, a més, deixar escrita aquesta desconfiança, crec que va ser una bona decisió. Va costar en el seu moment, però crec que va ser una bona decisió. I em remeto al que deia al principi, que és la fallida d'aquest model, del model espanyol, que no només és el cas de corrupció, de presumpta corrupció del Partit Socialista i dels membres del Partit Socialista, la corrupció del Partit Popular, sinó que és aquesta crisi del model espanyol.
1: És Míriam Nogueras, portaveu de Junts al Congrés dels Diputats. Gràcies per acompanyar-nos i fins aviat, perquè segur que hi haurà temes que haurem de tornar a revisar ben aviat. Gràcies.
21: Gràcies a vosaltres. Molt bon divendres.
3: Ho veus?
4: Okay.
3: L'Anys i Anys. Això és molt nostre.
4: Molt.
3: Tan nostre com dir posarem llum
4: a la foscor.
3: O com dir aventureres, aventurers.
4: Ens hi apuntem o què?
3: Què dius?
4: Saps que és molt nostre, també?
19: Sou molt bona gent!
3: Silenci.
4: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
3: O el Catalunya Ràdio.
19: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
3: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
4: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
3: Molt nostre.
23: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
24: Manu, contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
25: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
26: Quan viatja, quan capbussada nocturna, quan conversa interminable entre amics. One Mini Cooper, One Esperanta i només 200 unitats limitades. 3, 2, 1. Aquest estiu aconsegueix l'icònic Mini One en la versió més accessible. Més info a mini.es. Mini One. Tots volen One.
27: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: En Ferran Espada, Milà Hospé d'Oliva, Martura Puente i Jordi Cominal. Què us sembla les paraules de la portaveu de Junts i com veieu el que està passant a Madrid? Ferran?
28: Bé, a mi em sembla que Junts, des de l'inici de la legislatura, és una mica presonera de l'estratègia que va implementar la legislatura passada. És a dir, és que no és nou. El canvi de res no neix aquesta legislatura. El canvi de res neix en la legislatura passada, en què Junts no era imprescindible per a l'aritmètica i bona part de la negociació del PSOE passava per Esquerra Republicana. En aquesta legislatura va ser el contrari, l'aritmètica va ser diferent, Junts va ser imprescindible i allò que deien que no farien mai, que és fer president del govern espanyol a un socialista, a Pedro Sánchez, doncs ho van fer-ho. I van fer política, que jo no ho critico, van negociar, però com que havien dit que no ho farien mai, sembla que l'estratègia ha estat des de l'inici de la legislatura compensar això amb continus atacs Esquerra Republicana. Escolta'm, jo crec que la prepotència aquesta de dir només 7 diputats han estat, han collat el govern i han negociat fermament amb el govern, és una mica petulant, en el sentit de que, bueno, jo he vist els diputats del PNB negociant i aconseguint moltes coses, he vist els diputats d'Euskal Herria Bildu, els diputats de Compromís, fins i tot estan al govern, han treballat moltes coses pel País Valencià, o el BNG en temes d'autopistes, infraestructures i altres coses a Galícia, no? I evidentment també Esquerra Republicana, cadascú amb la seva part de l'aritmètica imprescindible que necessitava la majoria d'investidura de Pedro Sánchez. A

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
7: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
8: Sou una entitat?
9: Organització sense ànim de lucre?
10: Associació de veïns?
11: Artista?
12: ONG? Músic?
13: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
14: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
15: És gratis!
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
16: Si us dic Can Anselm Clavé, centenària, de quina entitat penseu que parlem avui? Avui parlem de la Societat Centenària La Coloma d'Esplugues de Llobregat. I tenim amb nosaltres amb la Joana Fuster, que és la seva presidenta. Bon dia.
17: Bon dia.
16: I també a l'Alfons Sangrà, que és el vicepresident.
18: Bon dia.
16: Bon dia. I vas estar durant 35 anys president de la societat. Mireu, jo per documentar-me una miqueta de què és la Societat Centenària de Coloma d'aquí d'Esplugues, el que he fet és que m'he remès amb un llibre que tenim, és bastant antic, que es diu Monografia Històrica d'Esplugues de Llobregat. És un llibre que es va escriure l'any 48 de mossèn Esteve Carbonell. I en aquest llibre fa referència i diu que el cant és comú a tot Catalunya i diu que per la seva labor artística i antigor mereix una especial menció que parlem de la Coral de la Coloma. Va ser fundada l'any 1860. Per tant, ja fa 160 anys. Ara en farà 61. I s'hi compta amb una setantena de socis, diu, en aquell moment, i que el seu mestre director era el Cristòfol Fàbrega. Diu, per ordre d'antiguitat, va ser la 50a entitat coral fundades pel Josep Anselm Clavé, que va ser el fundador de les corals d'Esplugues, dels cors d'en Clavé. I també segueix dient que l'actuació artística i popular i de l'esbargiment és la que constitueix l'objecte de l'actuació d'aquestes corals. I ja per acabar, ens diu que les corals han estat fundades purament per una activitat cultural i artística i tenen un caràcter completament apolític. I així és. Així és fins ara.
17: D'acord.
18: Pues sí.
16: Fa menció especial aquest llibre a la vostra activitat. 160 anys són molts anys. I ens haureu de fer 5 cèntims d'aquests 60 anys, tant com pugueu. A veure si ho podem resumir en 20 minutets. L'any 1960 es funda aquí a Esplugues i, com hem dit, va ser una de les primeres que es va fundar de tota aquesta activitat que va fer en Josep Anselm Clavé.
18: Bé, aleshores, tu has dit aquí el llibre, són 50 corals. Avui dia pues, estem amb 4 o 5 com a màxim dels que es van fundar llavors. Els altres han desaparegut.
16: Doncs és molt important puntualització. De l'origen només en queden 3 o 4.
18: Sí, sí, sí. No, no queden més. Home, perquè com que quan celebrem un aniversari es va dient això, doncs va restant desgraciadament, i és així. I nosaltres tenim l'orgull encara de ser-hi. O sigui, encara anem tirant endavant. A pesar de totes les vicissituds que s'ha passat, no nosaltres solament, sinó tot Catalunya, quan la Guerra Civil, etc. Oi? Però bueno, anem aguantant.
16: Molt bé. En aquests anys, clar, bàsicament les activitats que feu són aquí a Esplugues, Festa Major Santa Magdalena, Festa de Sant Mateu, Concert de Nadal, també feu més concerts i més activitats, però ho destacaríem aquestes.
17: I les caramelles,
16: exacte. I a més, al llarg d'aquests anys, estic veient amb un resum que m'heu passat, que l'any 1891 i 1893, per la Festa Major, es va estar acompanyada per l'Orquestra Moixins de Sabadell. Per tant, que la importància que té la coral ja ve de fa molt, acompanyada per grans orquestres i per altres corals del territori. Però bàsicament serien aquestes activitats, no? Santa Magdalena i Sant Mateu, aquí a Esplugues.
17: Bueno, sí, i llavors després també els concerts de Nadal, sí, tant es feien al monestir de Montsió, i després a Santa Magdalena.
16: Sí, perquè clar, el Montsió ja no el podem fer servir perquè
17: ara ja no, però tot aquests anys es va fer també el Montsió.
16: Abans heu mencionat les caramelles. Què són les caramelles?
18: Les caramelles és un folclore que diuen els castellans, que és una tradició molt, molt antiga, i que es cantava per Pasqua. La nit de Pasqua se sortia a cantar. Primer s'anava a l'Ajuntament i després s'anava a les Masies i pels barris d'Esplugues. El que passa és que llavors, claro, eren homes sols. Quan es feia per Pasqua, eren homes sols. I després el temps ha evolucionat de tal manera que el cotxe, la televisió, les coses que s'han anat incrementant, ballets, natació, hockey, aquestes coses, han mimat molt a la gent. I llavors ho fèiem la setmana següent de Pasqua, perquè la gent sortia fora de la segona residència, com ha dit abans la Joana, i no podies anar a cantar perquè no hi serem, no. Pues bueno, llavors ho fèiem la setmana següent i anàvem pues, per la vila, amb moltes cases particulars, a les biblioteques, en fi, molts puestos, teníem molts puestos. Ara no en tenim tants perquè molta gent ens ha deixat també, l'edat no perdona.
16: I hi ha un repertori específic de cant per caramelles, o és el repertori de tot l'any, traient Nadal, evidentment? Quines cançons es canten per les caramelles, per exemple?
18: Fundamental, el que era caramelles eren al·lusions a la Verge, a la primavera particularment, i a les flors, era el base. I després també hi havia pues, les sàtires, perquè anys enrere es cantaven també els balcons i les finestres de les noies joves, d'això, i algú feia alguna lletra especial d'una música popular, i llavors li cantava a la nòvia o qui fos.
16: Allò, cantar sota la finestra, cantar sota el balcó...
18: també es feia.
16: Per l'enamorada...
18: sí.
17: Això s'ha perdut,
18: Home, jo ja no ho he viscut, això... Ja no he viscut.
16: I aleshores les caramelles són els adults de la coral,
17: sí,
16: i canalla petita també, oi?
17: No, ara canalla no.
16: Ara no hi ha canalla, tots però anys enrere hi havia hagut alguna canalla petita, oi que sí?
18: 80 nens i nenes, o sigui, entre nens i nenes 80. I el que ara es fa pels grans, com que no hi ha petita, doncs, igual cantem habaneres, que cantem sardanes, que cantem... una més romàntica, diguéssim, però perquè el que diem, el temps ha evolucionat i la gent pues, escolta tot el que hi cantes i tu cantes tot el que la gent escolta, vull dir que no...
16: Déu-n'hi-do. 160 anys, us veu fundar l'any 1860, com hem dit, després veu fer el vostre centenari, el 1960, i la coral el que fa és propiciar que es faci una placa en Josep Anselm Clavé, que ara farem una miqueta de recorregut per qui és en Josep Anselm Clavé, si un cas ens fa 5 cèntims,
18: Bé, el mestre aquest era un senyor, com has dit abans, que era polític, era músic, era tenia moltes, moltes, moltes facetes.
16: Sí.
18: I el que va intentar va ser crear cors per treure gent de les tavernes, que en deien llavores. I jo crec que aquesta llegenda no és llegenda, sinó que és veritat.
16: És cert.
18: Que la gent, pues, els homes particularment, perquè llavores quasi tot eren homes, a part d'algun orfeó que es va fundar ja amb alguna dona, la majoria de corals eren homes sols.
16: Clar, i s'ha de dir que Josep Ansel Carbi que volia fer era treure la gent de la taverna.
18: Treure la gent del vici, o sigui que cantar no és un vici, cantar és cultura, no és...
16: Sí.
18: I aleshores, pues, sí. Nosaltres ni donem gràcies.
16: En Josep Ansel Carbi, doncs als 17 anys ja es guanyava la vida als bars i als cafès cantant, composava les seves cançons, ell va començar a aprendre de música, de piano, de flauta, es movia per cercles culturals i polítics, era amic personal del Narcís Monturiol, per exemple, i tota aquesta política i lluita doncs li va portar a anar a la presó. Va estar empresonat a Ciutadella, a Madrid, a les Balears diversos anys, però també tota aquesta activitat el va portar a ser governador de Castelló, de la Plana i també de Tarragona fins l'any 74 que va morir, que val a dir que Josep Ansel Carbi va morir amb 50 anys, vull dir, ara seria molt jove, dir una persona que mor amb 50 anys és molt jove, però va tenir molta activitat cultural, política, i ell el que volia era defensar els drets dels treballadors a través de les corals, perquè deia això, ells s'havien de reunir, que no beguessin a les tavernes, i ell era sindicalista i tot això li va causar molts problemes, era anarquista, ara seria un antisistema, que se'n diu ara, en Ansel Carbi seria l'antisistema, segurament seria d'un partit polític molt concret en aquest cas,
17: De totes maneres, ara ja existeix una federació dels cors d'en Carbi que segueixen fomentant el que és tot el cant coral, Ajuden a les corals, organitzen concerts, o sigui, encara van seguint en tota la tradició que va fundar el...
16: En Ansel Carbi. Hem dit que en el centenari la coral li fa aquest monument el 1960, que es fa a la plaça Sant Lluís de Can Clota. Era un monument bastant gran, de pedra. Hi havia com un tipus d'estanc d'aigua amb peixos, recordo de petita. Després això es va transformar en sorra i plantes, i finalment quan es va fer les obres de la plaça Sant Lluís, doncs hi ha la placa que hi ha ara, és com un monolit amb una placa de marbre. I després també recordo que a l'avinguda Josep Ansel Carbi, com es deia abans, també quan baixes pel carrer hi ha una placa de marbre amb el seu nom. Això és l'acció que veu fer la coral.
18: Sí, el centenari.
16: Exacte. Heu fet més coses perquè, clar, tenim el centenari, el 125 aniversari, també veu fer
18: molta cosa.
16: Altres activitats, que això va ser l'any
18: 1985.
16: Heu fet un CD, un DVD també, tinc aquí a les meves mans Cantat a Catalunya, d'en Jordi Forest i Rivera, que això ho veu gravar amb l'orquestra de cambra Amics dels Clàssics, d'en Joan Palet. Era la coral La Coloma i la coral
18: Elisard
16: Sala de l'Hospitalet de Llobregat, sí? Que convidem a les persones que estiguin interessades, podeu buscar avui en dia per internet, poses Cantat a Catalunya, Jordi Forés, La Coloma, i segur que trobareu aquest CD de música. I després també tenim posteriorment, quan veu celebrar el 150 aniversari, veu editar també un DVD, que van venir autoritats de tot el país, de Catalunya, a celebrar-ho aquí al Pou d'en Fèlix. Hi havia molta gent, jo també ho recordo.
18: Pues sí.
16: Molta feina, totes aquestes coses, oi?
17: Home,
16: molta.
17: El mantindre una associació així comporta bastanta feina.
18: Moltes hores.
16: Sí, sí. Molta feina i molta gent al darrere,
17: Molta dedicació.
16: Sí, molta feina, dedicació, molta gent al darrere i un record molt fort per totes les persones que han estat al llarg d'aquests anys en tots vosaltres.
17: Però bueno, si es fa amb alegria, no?, i amb ganes de fer-ho, doncs tot tira endavant.
16: Assageu aquí a l'Avenç.
17: Sí.
16: Quins dies?
17: Ensegem dilluns aquí a l'Avenç de 19 a 21 hora.
16: Val, de les 7 de la tarda a les 9 del vespre. Si alguna persona està interessada en formar part de la coral, amb aquest horari que has dit, hi ha alguna altra manera de posar-se en contacte?
17: Per Facebook.
16: Sí.
17: I, bueno, i venint a... També hi ha un telèfon per si volen trucar per telèfon i posar-se en contacte, que val. És el 610, bueno, sí, 610 60 18 31. I bueno, llavors el que estigui interessat, pues bueno, s'ha de fer soci.
16: Per cantar s'ha de fer
17: cantar,
16: soci.
17: Que són 20 euros anuals, i després hi ha una quota mensual de 10 euros.
16: Per cantar s'ha de ser soci, però no cal, si tu et fas soci no cal que cantis.
17: No cal.
16: Pues animem a les persones que vulguin donar recolzament a la Coral La Coloma, que es poden fer socis amb el compromís de que aquesta entitat segueixi endavant. No cal que cantin, no se'ls obligaran a cantar cap vegada de l'any enlloc. No. Això és molt important perquè fa molta falta el suport econòmic dels socis.
17: Dintre d'aquests 20 euros, llavors es fa una excursió que els gastos del viatge doncs, entren dintre d'aquesta quota.
16: Està molt bé.
17: Hi ha com una gratificació, no? I llavors doncs, hi ha un viatge que es fa anualment que no es paga aquest viatge.
16: Val. Una altra coseta. Joana, tu ets la presidenta ara de la Coral, portes 9 anys.
17: Sí.
16: Ets la primera presidenta que va haver-hi a la Coral després de tants anys. En aquest sentit, a la federació o amb altres corals del país, la representació femenina com està?
17: Home, això ha anat avançant, perquè amb les assemblees que hi ha amb la federació, tant de Corts de Calavé com de la federació de FESEC, ja es va notant que hi ha moltes dones presidentes. Cada vegada n'hi ha més. Bueno, sí, que amb aquest aspecte es va anivellant.
16: Perquè les cantaires majoritàriament sí que són dones.
17: Sí, sempre ens costa molt més trobar cantaires homes per la coral. En canvi de dones no hi ha tant problema.
16: Molt bé. Suposo que podríem remarcar encara més coses, no?, de les activitats que aneu fent al llarg de l'any en quant a la coral, perquè va haver-hi una època que sí que sortíeu molt a fer cantades a l'estranger, o ha estat a França, a Polònia, a Àustria fa anys.
17: Bueno, això també depèn de econòmicament com està la coral, perquè clar, aquests viatges són cars i a vegades pues, que no s'arriben en aquests gastos, no?, de diners, però bueno, sí que hem anat per tot Catalunya, hem anat per Girona, per Tarragona, i ens movem tot el que podem, no?
16: No sé si abans el Fons ha comentat, el 76 s'incorporen les dones a la coral.
18: Sí, bueno, el 76 vam fer la primera sortida junt amb la canalla que teníem llavors, a fer les caramelles, va ser la primera sortida que vam fer. La coral es va fundar mixta l'any 74, 1974, perquè abans, com he dit abans, eren homes sols, i els quatre pares que teníem allà a canalla que cantava el d'allò, ens vam reunir un dia amb la Junta i vam dir, per què no... Ara tornem a arrencar la coral, però aquesta vegada amb dones, perquè aviam si... I així ho vam fer-ho. La junta que hi havia llavors, doncs vam acordar que d'això. Inclús, abans no ho he dit, inclús treballàvem amb el nom de la Paloma, que va ser la molt antiga, i després un dels membres es va empenyar en que hem de tornar a ser Coloma, Coloma, Coloma.
16: Clar.
18: I al cap de 2 o 3 anys que estàvem funcionant així, que teníem l'estandard de la Coloma de l'any 1935, el més nou que tenim, aquell ja diu la Coloma, i llavors diu, per què hem de ser Paloma? I vam aconseguir, que ens va costar, vam molts passos, tornar a ser la Coloma. Són coses d'aquelles que clar, ho feia la Junta i costava molts passos, costava, perquè les caramelles, en aquella època quan jo vaig entrar, encara teníem d'anar al govern civil amb les lletres i la música i que donessin el vistiplau. I la censura encara moltes vegades, no moltes vegades, algunes vegades encara ens retallava coses de les lletres.
16: Bueno, això va passar en la nostra cultura, no solament amb les cançons, amb el cinema,
18: amb tot,
16: les publicacions,
18: amb tot.
16: Encara sí, que hi hagi gent que ho negui, que no hi ha hagut mai cap repressió en contra de la cultura de llengua catalana. Però, bueno, aquí estem nosaltres per certificar-ho, que ja tenim una edat, eh?
4: Home, nosaltres ho hem viscut.
18: Ja.
16: Hem viscut.
18: Sí.
16: Farem un repàs així una mica ràpid. Es funda l'entitat el 1860, uh-huh. El 1960 feu el centenari, uh-huh. El 2010 el 150è centenari, ara estem en el 160è, i al llarg d'aquests anys hi ha reconeixements diversos, perquè heu tingut algun premi, la medalla d'or de la ciutat també ja fa anys... Mm-hmm. És així, oi, Joana?
17: Sí. Hem tingut també el Premi del Pont, no?, l'any... Mm-hmm.
18: 98.
17: També vam tenir el premi de la... Vam guanyar el primer premi de música...
18: A la cultura.
17: A la cultura, aquí a
18: Sant... Del Baix Llobregat.
17: Del Baix Llobregat.
16: Mm-hmm. Molt bé.
17: I
16: alguna menció més que ara poder així de memòria?
17: Bueno, l'any passat vam demanar la Creu de Sant Jordi, però...
16: Mm-hmm. Finalment no va ser.
17: No va poder ser.
16: Doncs ho tornarem a intentar. Des d'aquests micròfons i des de l'avenç, que ara hi ha una junta molt potent, ho tornarem a intentar, perquè... Una pregunta. Sou secció de l'avenç? No.
17: No.
16: Però esteu sempre aquí a l'avenç.
17: Des de l'any 1949 que estem aquí a l'avenç.
16: Sí.
17: O sigui, ja fa molts anys.
16: Bueno, nosaltres ara com a ràdio sí que som secció, ens hem constituït com a secció de l'avenç. I estem molt agraïts de l'avenç, de tot el seu suport a la junta actual. I abans la ràdio ja havia estat aquí a l'avenç, per tant també un reconeixement a les juntes anteriors que sempre han donat suport a les entitats que estem òrfanes d'alguna manera, i l'avenç sempre ens ha fet de mare acollidora. Però no heu estat sempre a l'avenç, oi? La coral? Heu anat...
18: No. Per el que jo sé, més o menys, hem estat a Cal Quirze bastants anys també, perquè un dels primers directors que va haver-hi era família de Cal Quirze. I aleshores pues, també havien estat a Can Carlets, que era, després va ser el Frente de Joventudes, i per allà a Can Clot, en algun bar, també es van reunir, perquè anys enrere moltes corals tenien la seu en un bar. O sigui, allà reunia la junta i feien com ara estem aquí nosaltres, doncs, pam, pam, pam, pam, i resolien els problemes en el bar. I nosaltres, dic, Cal Quirze, un bar que no sé quin era, perquè jo no hi era, Can Carlets, i l'Avenç. Potser n'hi ha algun altre que ja no me'n recordo.
16: Doncs ja farem memòria un altre dia, perquè hauríem de tornar a quedar més endavant.
18: Val.
16: I recordem que qualsevol persona que estigui interessada a través del Facebook poden venir aquí a l'avenç, que encara que no hi sigueu des de secretaria els poden informar els dies que hi sou i amb qui es poden posar en contacte. D'acord?
18: D'acord.
16: I donar-vos les gràcies a la Joana Fuster i a l'Alfons Sangra en representació de la Coloma, de la Societat Coral La Coloma, centenària. I dir-vos que amb tots vosaltres, els micròfons, la Isabel Almató i el muntatge i l'edició, el Jordi Udina. Gràcies.
10: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
11: Estàs escoltant Esplugues FM.
12: Esplugues FM.
15: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
16: Si us dic tradició, tres tombs, animals, amb quina entitat penseu que parlem avui? Avui parlem amb la colla dels Tres Tombs d'Esplugues i per això tenim amb nosaltres el Pere Bovés, que és el president, i el Miquel Casellas, que és el secretari. Hola, bon dia.
19: Hola, bon dia.
16: Mireu, els orígens dels Tres Tombs diuen que els romans ja feien passejades circulars al voltant dels temples per tal de que els seus déus els hi fossin propicis. També els musulmans la practicaven i actualment encara està viva. Es fan 7 tombs al voltant del Kaaba, que és un objecte de veneració dels àrabs en els temps anteriors a Mahoma. I també hi ha pràctiques a la Mediterrània que van posar una miqueta ja amb tradició la cristiandat. Us pregunto a tots dos, o començo pel Miquel, d'on ve aquesta tradició dels Tres Tombs aquí a Catalunya?
4: La tradició dels Tres Tombs aquí a Catalunya ve de Sant Antoni Abat, que és el patró dels animals de peu rodó, i aquest dia es feia una festa especial pel cavall, per celebrar l'esforç que feia el treball diàriament durant tot l'any, ajudant al transport, treballant al camp, treballant a tot arreu. I llavors, el dia de Sant Antoni, es feia un reconeixement al cavall. Llavors, aquest dia, el cavall tenia un menjar especial, o un menjar o doble menjar de garrofes, se'l gornia i llavors se'l va portar a beneir, diguéssim. Aprofitant això, llavors la tradició deia que primer es feia al voltant d'una foguera, es passaven 3 tombs amb els cavalls. Després això es va fer ampliar a través dels carrers al voltant de l'església, i eren 3 tombs que es feien al voltant de l'església amb tots els cavalls gornits, i llavors ja amb carros i també gornits.
16: Aquesta festa, Sant Antoni Abat, es celebra el 17 de gener.
19: El 17 de gener, sí.
16: Però aquí a Esplugues no es celebra el 17 de gener, perquè clar, hi ha molta demanda de fer els Tres Tombs a tot arreu de Catalunya.
19: Exactament. Aquí, bueno, el dia 17 de gener, el que fem, el cap de setmana, fem la missa, fem la missa que fem, portem el sant i la bandera a l'església d'aquí a la parròquia, i després a la nit fem un sopar popular per la gent, dels socis i per tot el que vulgui vindre.
16: Sí.
19: I amb un ball final.
16: Miquel, el tema de les festes dels Tres Tombs actualment s'està celebrant a molts pobles de Catalunya i teniu una federació,
4: sí,
16: oi?
4: Sí, se celebra a molts pobles de Catalunya i a la federació. El que passa, o sigui, reprenent el tema d'abans, el 17 de gener és el dia de la festa i antigament a Esplugues també es feia sempre el 17 de gener. A partir de que l'any 59-60 es va deixar de

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Servei d'acreditació de competències professionals.
4: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
5: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
6: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
7: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
2: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. De dilluns a divendres, a les 4. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Bring home the teardrops.
1: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

va néixer el Casino de l'Aliança i que van amplificar les zones de Ràdio Barcelona amb una sola missió. Que tots els nens i nenes juguin, somriguin i visquin la màgia d'una nit molt especial.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: i la podeu veure aquí fora. I una altra gran satisfacció i feina que va portar és fer reconstruir l'arbre genealògic dels Pujol. O sigui, vaig començar a fer doncs, tota la descendència, i aquí baix trobo la Carme Serra Pujol, que és aquella senyora que va venir. I, en fi, fins aquí no vull allargar-me més, però sí unes paraules que dius que ha estat un plaer doncs, treballar amb el Joan en la confecció d'aquest llibre. Hi ha hagut, hi ha, hi va haver, hi haurà molt bona química, com la dels temps de l'equip a 70. La mateixa, 50 anys després, hem tornat a fer equip. I aquesta vegada jo diria que és l'equip A22. I això han estat 13 anys d'investigació i documentació i 3 anys per materialitzar aquest projecte que en aquests moments us deixem a les vostres mans. Una gran experiència.
1: Això voldria ser breu perquè després sembla ser que s'oferirà al públic. Si voleu fer alguna pregunta, intentarem contestar-la, informar-vos del que creieu convenient. Però hauria en primer lloc que utilitzar la meva aportació ara al micròfon per agrair a fer els agraïments a diverses persones. Una d'elles és el president de l'Avenç, que ens ha donat tot el suport possible per fer aquest llibre i hem estat sempre recolzats per ell. Després també, avui, el president de l'Associació d'Ateneus de Catalunya, m'agrada que es doni també suport en quant a reconèixer una tasca nostra que ha sigut realment molt feixuga. Després també hem d'esmentar entitats diverses que, encara que no s'hagin significat amb tasques concretes, però sí que ens han donat molta moral per tirar endavant el projecte, com són

Els tres agraïments que volia fer. Ell porta 56 anys com a soci de l'Avenç. Jo porto 54. Això ja és fidelitat a l'Avenç. I per què som fidelitats a l'Avenç? Perquè ara us vull explicar el què. En el segle XIX, la població de Catalunya estava realment ofegada per la pressió de l'estat espanyol com a colònia conquerida i encara dura, i el que va fer l'estat espanyol va ser aixafar el que va poder la llengua, els costums, les normes. Podem aportar una biblioteca sencera de disposicions i ordres que van interpretar tots els directius, tots els gent militar i tots els governadors que va poder enviar des del Felip V a Catalunya per tal de fer perdre la personalitat. Això què significa? Que el poble s'anava convertint en una entitat somorta, una entitat que no tenia ni cap mena de força, cap mena de personalitat, però del mateix interior, de la mateixa essència de la catalanitat que latia en el cor de cada català,

va haver una reacció al segle XIX. Al segle XIX, penseu que ja fa 200 anys que estem rebent patacades, encara duren, de l'estat espanyol, i hi ha una reacció popular. El poble diu, escolta, tenim una música, tenim una poesia, tenim unes ganes immenses de fer coses, de manifestar-nos tal com som, no tal com són a Madrid o a Castella, no, tal com és Catalunya. I aquí neix precisament la gran manifestació de la Renaixença. Aquí hauria d'esmentar un gran filòsof, que era Llorenç i Barba, del segle XIX, que va dir una cosa essencial: cada poble té una manera de pensar i de sentir, i la nostra manera de pensar i de sentir és la nostra catalanitat, que s'expressa amb els cants, amb les manifestacions, amb les festivitats, amb tot el que fem. Això agradi o no agradi al centralisme madrileny. Perdoneu que parli així, però és que jo també estic molt cansat del tema. També esment de l'obra que us recomano, de l'obra Ateneus, Cultura i Llibertat, que està fet per en Ramon Armabat i Xavier Ferrer, presentada per la Federació d'Ateneus de Catalunya de l'any 2015. És un estudi molt ben fet que explica l'evolució precisament del poble i que fa que al segle XIX hi hagi un naixement d'entitats i orfeons i grups i tota mena d'ateneus i centres socials, entre ells l'Avenç. Això no seria possible si no hagués una mentalitat benefactora per part de la gent de capacitat burgesa, de qualitat burgesa, és a dir, que tenen uns diners que poden aplicar per al bé de la societat. Aquí tenim el Pau Pujol. Jo conec famílies, i algunes de prop, que no se'n van preocupar mai del bé del poble, que se'n fotia un pepino si havia de pujar o no pujar el poble, si havien de respectar les cançons i els balls i els costums. És a dir, si s'havia de conrear o no la catalanitat. Fer que el poble visqués com a poble català, tal com Déu ens ha fet, no tal com volen que siguem. I això és necessari, que hi hagi gent que, tenint les esquenes cobertes econòmicament, digui, escolta, va, som-hi, anem a fer això d'un centre. I aquí és quan es crea l'Avenç. L'Avenç no va ser un grup de gent que li agradava jugar al dominó, que també n'hi havia, però sinó de gent, va, anem a cantar, anem a trobar-nos, anem a parlar el que sigui. I això també tenia una lectura eminentment política. Aquí, en la història de l'Avenç, Pau Pujol és el number one, que es diu en anglès modern, però és el que origina tot. Aquí està en el llibre, està tot explicat, i se li ha de donar doncs el benefici de l'agraïment, perquè va ser un home lliurat a l'Avenç, lliurat al poble, lliurat a Catalunya. Aquí tot va anar més o menys, no vam tenir com a únic problema la guerra civil de 36-39, van haver dictadures ferotges, i que aquí anàvem canviant les llibretes o la propaganda, traient l'estrella o posant-la segons com anaven les coses de tipus polític. Però, de fet, la gran entitat que fa un canvi previ a la República, a l'Avenç, és el grup Excursionista Germanor. No és per fer propaganda, és d'un llibre anterior meu, però allà s'explica el que va passar, que d'una entitat que li agradava molt de jugar al dominó i a les cartes, va sortir un jovent, uns 200 jovent, amb una població que hi havia unes 1.200 persones. I això tenia molt pes, amb una gran capacitat política, amb una clara vocació republicana, amb una visió del país completament diferent, i això va afectar directament a l'Avenç. I aquí, per això, en el llibre parlem d'Argemí, una de les grans figures de l'Avenç d'abans de la Guerra Civil, que va permetre, que era problemàtic també, encabir 200 xavals que ja sabeu el que significa, fan el que volen, i potser encara dura això. Però era un jovent ardit, impressionantment valuós, perquè una societat visqui. I no em vull allargar tampoc. Després tenim un problema, que de resultes de la guerra
Aquí s'instal·la una juntes directives fidels al règim. Ah, aquí no es podia fer res. Aquí no es podia fer res. Calia fer una operació de democratització. I aquí és quan surt l'equip a 70. Aquí trobareu la història. L'equip a 70 era un grup de companys, el Jordi Udina, el Llames, també estava jo, en els quals no teníem, estàvem al costat de la junta directiva. Hi havia una finestreta i primera cosa que jo vaig proposar, vaig dir, escolta, posem un plàning. Bueno, s'ho van prendre en plan de caixoteu pur, els de la junta. Mira, ara han posat una cosa de ferro i amb unes fitxetes que avui dia tindríem, o es tindria naturalment l'ordinador, no? En aquell moment vam començar a doblar la tasca directiva que feia la junta amb la nostra tasca. Posteriorment vam provocar, vaig poder accedir de president, va saltar mitja junta, al cap de 2 anys vaig presentar la baixa i va saltar el resto de la junta. I aquí vam posar el Llames, que va ser un dels bons presidents de postguerra civil, i el qual, bon amic meu, i que vaig lamentar molt que precisament trobés el seu final aquí. Parlem de la dona. I estic acabant, no em passaré de 2 quarts, segur. La dona ha sigut l'ésser humà, la ciutadana oblidada, però oblidada i despreciada per l'avenç. Tant és així que, ara no us molesteu les dones, perquè vaig llegir un parell de coses. Què diu l'article 3er, reglament del Centre Cultural de 1961? Diu, podran ser socios adheridos, en castellà, perquè en aquell temps no anaven per això, todos los vecinos de Esplugas de Llobregat, Esplugas, no Esplugas, hembras de 18 años. Jo he pensat, home, deixa mirar el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, què significa això d'hembra, i posa animal del sexe femení. Com podeu comprendre, això era un símbol de la mentalitat que havia vingut adherida a la Guerra Civil i havia trencat, fet trossos a la República, que s'havia superat tot això. Encara hi ha un altre, tanmateix, en un article de l'any 66, l'equip 70 va aparèixer el 72-73, va actuar, va aparèixer abans, però aquí trobareu tota la història de seguida i ampla. Figura socio adherido, les dones, socio adherido, hembras de iguales circunstancias a los socios de número. Seguim considerant la dona com un ésser de segona. Què passa? Que quan l'equip 70 puja, agafa el poder, parlo de temes d'estatals, no? de lluita política, però és així, agafa el poder, llavors què fa? Primer de tot, obrir el pas a la dona, que és una ciutadana, amb igualtat de circumstàncies que l'home. I a vegades bastant més intel·ligents, les coses com siguin. Gràcies.

0: sí que va ser fàcil. T'estic cantant la nostra història en un paper.
1: Marxaré recordant tots aquells dies i amb els

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
4: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

Sé que els colors no brillaran igual. Sé que no et veuré buscant velocitat. També sé que allà dalt tothom t'espera i quan acabi vindré jo a fer-te costat.

0: Són les 7 del vespre.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
4: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

de somiar, cada cop que em toquen les teves mans. M'agrada sentir que per tu sóc igual d'important. M'agrada mirar amb tu cap al nostre passat. M'agrada pensar

No recordo quan va ser, t'enyoro i ferida. Plores perquè no t'entenc, i gira, i gira. Sé que sóc un inconscient, i encara m'estimes.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.

0: vas amb tes papers?
1: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
0: I no tens IDCAT mòbil?
2: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
0: Què? Vas a fer tràmits?
2: 012. La millor resposta.
3: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa.

0: me tonight. Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Coplejant. Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
5: Sou una entitat?
6: Organització sense ànim de lucre?
7: Associació de veïns?
8: Artista?
9: ONG? Músic?
4: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
0: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
10: És gratis!
11: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

feliç. Tu m'has ensenyat això tan senzill. Que només tenim el que podem gaudir. Quantes coses més podem descobrir. Sigues tu mateix, sigues feliç.

0: Són les 8 del vespre.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui parlem de l'Associació de Veïns del barri del centre d'Esplugues.

0: Per parlar d'aquesta entitat i de les seves activitats, avui hem convidat el José Luis Álvarez. Hola, molt benvingut.
1: Gràcies.
0: Gràcies per estar amb nosaltres, que feia molt de temps que volíem quedar. José Luis, quan es va fundar l'Associació de Veïns del Centre?
1: Pues mira, jo tinc que l'Associació de Veïns del Barri Centre, amb el registre que tinc jo, va ser el 26 de maig de 1992.
0: I quina és la inquietud o la motivació per crear aquesta associació? Es van crear d'altres associacions, evidentment, aquí a Esplugues i als diferents barris, no?
1: Bueno, clar, com Esplugues és una ciutat de barris, perquè tots són barris, es va pensar en fundar aquesta... No la vaig fundar jo, eh? Això la va fundar el Ramon Cervera, sí. N'hem parlat diverses vegades. Primer la seu era a Isidre Martí i després va passar al carrer de l'Església. I després, quan jo la vaig agafar, va estar uns dies a la plaça Santa Madalena, que és un local parroquial, i de seguida l'Ajuntament, en aquella època, no sé, Salazar, em sembla que deia, que es va morir de repent, era un regidor, es va preocupar i vam agafar el local on estem ara, a Àngel Guimarà 43.
0: Està dintre del passatge, eh? Dintre per les persones...
1: Bueno, no és passatge, no, és el carrer mateix, Àngel Guimarà, però entrant cap a dintre, que no té sortida, allà mateix.
0: Sí. Si veniu al centre d'aquí del Robert Brilles, hi ha com un passatge que va cap a dintre, que és un carreró peatonal sense sortida, que és Àngel Guimarà també,
1: Sí, sí.
0: Però que fa tota l'entrada d'aquest passatge. Quines activitats desenvolupeu des de l'entitat?
1: Aviam, l'Associació de Veïns, quan es va crear per donar un servei al barri i per lo mateix a tot el poble, perquè ens dediquem al barri, però també funcionem en tot el poble. El que fem normalment és manualitats, que fem els dilluns manualitats, té molt d'èxit, venen normalment, no podem agafar més, venen 10 persones, tant homes com a dones com a nens, nen n'hi ha un, dic nens perquè té 18 o 20 anys, i cadascú fa el que vol de manualitats, és a dir, un porta una cassola de casa i la pinta, l'arregla, un altre porta un petit moble i també el pinten, el reglen, cada un fa el que vol, un altre porta un vestit i el cus allà, hi ha una professora que orienta una mica i té molt d'èxit, manualitats té molt d'èxit. Després, dimarts a la matí fem xicun o ioga, diguem-ne el que vulguis. També, com a local, tenim un local de dues plantes, que és gran, però clar, en cada planta no hi caben molta gent. Llavors, amb 10 o 12 persones hi ha més que suficient. També, molt bé, està ple. Per la tarda fem pintura, també, cada persona que vol aprendre a pintar, només s'ha de portar la tela per fer la pintura. Hi ha una professora que l'ensenya, i si sap una mica, millor.
0: Totes aquestes persones que imparteixen els cursos són voluntaris de l'associació?
1: No, aviam, els que venen a aprendre...
0: No, els que imparteixen les classes.
1: Els que imparteixen només és una professora, la que imparteix. Vale. Aquesta senyora és sòcia de l'associació de veïns. Em sembla, no m'hi fico, perquè em sembla que cobra una mica.
0: Bueno, és una aportació d'ajut, per dir-ho d'alguna manera,
1: mateix,
0: una col·laboració.
1: Això mateix, s'ha de cobrar una mica i, clar, com és natural, tu t'has de pagar el quadre, el marc que vols fer, tot el que vols fer, això ho poses tu. Dimecres també fem el mateix, tornem a fer pintura, la fem dos dies, dimarts i dimecres. Llavors, dijous, feien sevillanes, també va tenir molt d'èxit, després fèiem anglès parlat, o sigui, ensenyaven a parlar en anglès, els dissabtes al dematí. Després, aquestes són les activitats que fem normalment a local. Després, activitats que fem a fora de local, de lo que més contents estem l'Associació de Veïns, per dir-ho d'alguna manera, és a l'homenatge a la gent gran del barri.
0: Sí.
1: Dient del barri, però, clar, gent de 91, 92, 93 anys, o sigui, de 90 cap amunt, els que vulguin. A vegades no en tens prou amb el barri, has de recórrer als barris més a prop.
0: Has d'obrir una miqueta més.
1: Al Gall, a la Plana,
0: A Can Clota, que sé que hi ha hagut alguns veïns de Can Clota, que són molt grans.
1: Llavors fem... és molt maco aquest concurs perquè és molt gran.
0: Després també feu una cosa que està reconeguda a tota la població, que és el carrer, les flors al carrer.
1: Les flors al carrer col·laborem.
0: Exactament, col·laborem, que ho fan els veïns del mossèn Cinto.
1: Col·laborem amb els veïns del carrer, demanem una subvenció a l'Ajuntament perquè ens ajudi, però clar, les flors costen diners. Has de comprar tota la flor que posem, costa diners. O sigui, alguna que anem a buscar a la muntanya Ginestra i com es re antigament, però ara no et deixen ni collir, eh? O sigui, ara està prohibit.
0: No, no es poden collir.
1: Està prohibit, ara està prohibit.
0: Les herbes remeieres del camp no es poden recollir.
1: Llavors anem a comprar flors i, bueno, demano una petita subvenció que ens dona l'Ajuntament. Dic petita perquè no se la dona gran. Si se la donés més gran, millor, no? Però, bueno, ja tenim prou.
0: Col·laboreu amb els veïns, amb aquest...
1: amb les flors
0: al carrer,
1: reunions, i també, vinga, reunions.
0: Exacte, participeu també quan es fa el sopar dels veïns.
1: El sopar i l'endemà el festival infantil.
0: Exacte.
1: També el festival infantil, comprem les xutxeries pels nens, les olles per trencar l'olla, tot això. Col·laborem tot el que podem amb el... També demanem una subvenció. De moment se'ns van donant una subvenció per les flors al carrer i una subvenció pel festival infantil.
0: Alguna exposició que recordo que s'ha fet al centre vostre?
1: Fem un concurs de fotografia,
0: sí,
1: que també el fem cada 2 anys, per no repetir. Primer vam començar perquè no els fotògrafs tinguessin una mica més de marxa per poder fer coses al poble d'Esplugues. Després el barri, i ara ja dediquem tot al barri centre, i si algú en demana, pues fem els barris el més a prop possible. Però si no, el poble d'Esplugues també és molt maco.
0: També veu editar un llibre de fotografies d'Esplugues abans i ara.
1: El mateix llibre de l'exposició de fotografies, van dedicar un llibre.
0: Sí. No sé si esteu en contacte amb la secció de fotografia d'aquí de l'Avenç per fer aquest treball.
1: Col·laborem amb fotògrafs que són de l'Avenç, però sí, també.
0: Bueno, ja els informarem. Des de la secció de la ràdio informarem a la secció de fotografia.
1: Això mateix, la secció de fotografia, comptem amb ells perquè hi ha molts socis que de l'Avenç que són de la fotografia, que són de la Societat de Veïns. Llavors col·laborem amb ells també.
0: També feu una exposició de pessebres.
1: Fem primer, si anem per dades, primer, sí, el concurs de panellets.
0: Tens raó,
1: el concurs
0: panellets
1: de panellets és el dia 1 de novembre. Uh-huh. El fem, si fa bo, a fora, al Robert Brilles, als jardins, i també té molt d'èxit. Veixent, inclús de fora, de Vilanova, de molts llocs de fora, que ja venien fa molts anys, llavors continuen venint, perquè donem premis, demanant, per sort tenim Esplugues, és molt col·laboratiu, n'hi ha gent que ens ajuda molt, i demanem, per exemple, no sé, recordo que el primer i el segon premi eren 2 sopars, al Condi Vicoe, i 2 sopars al TAS, el restaurant aquell que hi ha a la Plana.
0: A la plaça Gandhi, sí.
1: Sí. Bueno, demanant, amb un i amb l'altre, ho fem bé. Llavors, després fem el concurs de pessebres, perquè a local, posant taules per tot el voltant i així, acaben bé 15, 14, 15, 16 pessebres, molt bé. Hi ha un jurat que cada any el canviem una mica perquè no sigui sempre el mateix. I bé, un any va ser el capellà i 2 ajudants del capellà que venien a valorar. Molt bé, també tenim molt d'èxit, molt.
0: La pregunta que és obligada i que faig a totes les entitats és que què hem de fer per associar-nos a la teva entitat, en aquest cas l'Associació de Veïns del Centre?
1: En principi demanàvem que fossin veïns del carrer de l'Avent,
0: del barri centre,
1: però ara no, perquè tenim molta gent, perquè fem també 2 excursions a l'any. Per tot el poble, per tot el país, per Catalunya. Mm. A vegades també en sortim de Catalunya, ara et diré 2 que van tenir molt d'èxit, que van tindre que venir dos autocars. Normalment fem un, perquè hi ha prou feina fer un autocar per buscar el dinar, on hem d'esmorzar, el preu que no se'n baixi, perquè clar, fer una excursió diguis, val 50 euros o 100 euros, això ho fa tothom, però fer una excursió de 35-40 euros com a màxim tarda just molt, eh?
0: Sí.
1: Llavors, clar, dos autocars, el segon ja no s'omplava del tot i surt molt car. Però bueno,
0: no seria requisit obligatori viure al barri del centre,
1: això mateix,
0: simplement tenir una inquietud.
1: Tenim molta gent que ja no és del barri del centre, simplement jo ara et donaré un telèfon,
0: sí,
1: perquè el que vulgui truqui amb aquest telèfon, que és el meu, perquè a l'associació de veïns tenim telèfon també, fitxa i mòbil. Jo, socis, mira, quan es va fundar aquesta associació, jo tinc aquí, es pagaven 1.200 pessetes a l'any i es podia fraccionar. Ara paguem 12 euros a l'any també. I també, si algú volgués fraccionar-lo, també es pot fraccionar. És un euro al mes. Amb un euro al mes, cada excursió que fem, el soci té un descompte, amb la sortida.
0: Sí, sí.
1: En dues excursions que fem, ja pràcticament es paga la quota.
0: José Luis, facilita'ns aquestes dades que ens has dit abans d'aquest telèfon perquè es posin en contacte amb
1: tu.
0: Sí,
1: mira, et dono el telèfon on poden trucar, que és un mòbil, el 655 94 14 52. I donaré pel que vulgui enviar un correu a associació de veïns, barricentre, en català barricentre, acabat en B, 43@gmail.com.
0: Molt bé.
1: Aquí és el correu de l'associació de veïns, que també poden enviar un correu, ja estarem en contacte per correu electrònic. I si volen per telèfon, que és el més senzill, doncs ja parlem.
0: Doncs vinga, ens acomiadem del José Luis per finalitzar aquesta entrevista.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat. Les entrevistes d'Esplugues FM.
0: Si us dic música, dansa, tradició, de quina entitat parlarem avui?

0: Avui us parlarem de TIC, tradicions i costums, de l'Espluga Viva. I per això tenim amb nosaltres el Joan Sant Agustín, mestre de música. Hola, benvingut.
1: Hola.
0: Bé, mestre de música i mestre graller.
2: Efectivament, sí, sí. El meu instrument és la gralla.
0: Molt bé. Joan, explica'ns una mica així per sobre què és tradicions i costums de l'Espluga Viva. En què consisteix?
2: Bueno, el grup de tradicions i costums de l'Espluga Viva és un grup de gent que ens dediquem a la divulgació, a preparar projectes sobre les tradicions, sobre la música d'arrel, sobre les arrels, diguéssim, tradicionals d'Esplugues, i tot això amb uns formats, diguéssim, doncs, el més atractius possibles perquè la gent els puguem compartir, diguéssim. S'han editat uns... Bueno, es van editar uns llibres fa un temps. Organitzem el Festival de Música de Tardor a la Relat, que són una quinzena de concerts de música d'arrel tradicional. Participem activament en la coordinadora d'entitats de cultura popular d'Esplugues, tot en l'àmbit, diguéssim, de la cultura tradicional i de la música d'arrel, diríem.
0: Si agafem el calendari, diguem-ne, manual, doncs faríem Sant Joan, la Flama del Canigó, passaríem per les festes de Santa Magdalena, no vull dir, segur que em deixo alguna cosa, eh?
2: Bueno, sí, però vull dir que
0: mig, no... la Fira de Nadal, també...
2: Sí,
0: hi ha moltes coses.
2: Una mica seguim una mica el calendari festiu, però, bueno, evidentment no arribem a tot arreu ni estem tampoc a totes les festes que es fan a Esplugues, que hi ha moltes entitats que també hi tenen la seva a dir i a organitzar, diríem, nosaltres som una entitat modesta, diríem, que, bueno, que mica en mica estem intentant, doncs, allò, donar difusió i que la gent conegui, doncs, el patrimoni cultural i tradicional que tenim a Esplugues i, en general, al país, no? Vull dir que...
0: Quan hi ha festa major o qualsevol activitat en la que hi participa una entitat de cultura popular, doncs trobem els músics que els acompanyen.
2: Correcte, sí, sí.
0: I aquí està l'aula de música de l'Espluga Viva.
2: Sí, una de les activitats que tenim permanents, diríem, durant tot l'any és l'aula de gralla, l'aula de gralla, que, com el seu nom especifica, diríem, doncs són classes de música. En aquest cas, l'instrument de la gralla, que és un instrument dels més populars, diríem, dels més coneguts a l'hora de fer les funcions d'acompanyament dels gegants o del ball de bastons o d'animar els cercaviles, etc. A TIC, diguéssim, TIC es va especialitzar, diguéssim, en aquest sentit, en l'instrument de la gralla, i aquesta activitat la fem arreglada, diguéssim, i durant tot el curs, diríem, els alumnes i les alumnes estan tot l'any, diguéssim, s'estan preparant, s'estan formant de cara a tenir músics grallers de cara al futur per seguir acompanyant, diguéssim, els diferents elements de la festa.
0: Ara parlarem una mica dels instruments de l'aula i després tornarem a agafar el caire musical directament parlant de les entitats. Anem una mica. Quins són els instruments que durant tot l'any teniu a l'aula de música, a més de la gralla?
2: Tenim la gralla, diguéssim, i tenim una altra secció, diríem, que són els tallers de guitarra, que... Bueno, també són cursos que són permanents, diguéssim, durant tot l'any. I llavors ara ens estem plantejant de fer una cosa que li diem els tallers d'estiu de l'aula, que seran al juliol, de cara a ampliar una mica l'espai musical, diguéssim, d'aprenentatge, de formació, i que es pugui fer aquí a Esplugues, diguéssim. Llavors, aquests tallers, els instruments que hi haurà seran l'acordió diatònic, el flabiol i tamborí, el timbal, hi haurà un conjunt instrumental i hi haurà la gralla, també. Llavors, aquests instruments tots tenen, diguéssim, venen de l'arrel tradicional, són instruments que es fan servir també per acompanyar, tenen una funció d'acompanyament dels elements festius. Si hi ha alumnes, si hi ha gent que vol aprendre a tocar, doncs, algun instrument d'aquests que he citat, de cara a poder fer permanent, diguéssim, l'ensenyament d'aquests instruments. Així és com la gralla, que estem tot l'any, doncs el mateix amb el flabiol o amb l'acordió, etc. Diguéssim, estem en un poble que és una mica dispers en aquest sentit.
0: Però hi han forces músics tradicionals aquí a Esplugues? O podem, ho sembla a mi?
2: Forces, no sé què vol dir, però sí, efectivament, sí que n'hi ha. Mm. Llavors, bueno, el que es tracta és de que la gent, els nous músics o la nova gent que vulgui aprendre a tocar instruments, doncs tingui una sèrie de recursos al seu abast, cursos, i que això es pugui anar repetint durant el curs, de cara a consolidar una mica el que és la formació musical d'aquests instruments tradicionals, perquè no oblidem que hi ha una escola municipal de música, però que aquesta escola municipal de música no oferta instruments tradicionals. Allà no pots anar a estudiar la gralla, ni pots anar a estudiar l'acordió diatònic, ni pots anar a estudiar el flabiol, ni el timbal.
0: Per tant, ens trobem a Esplugues, que té un referent musical, que és l'escola municipal, però no es potencia la música tradicional.
2: Bueno, no es potencia, diguéssim, que aquí ja no em vull ficar on no em demanen, però, clar, la gestió, diguéssim, de l'escola de música està contractada. Llavors, bueno, a partir d'això deu haver un pressupost, deu haver uns recursos destinats a l'escola que no inclouen, de moment, no inclouen aquests instruments tradicionals. Sí que es va fer un intent, un curs, diguéssim, que es va, si no m'equivoco, es va regalar a cost zero, diguéssim, l'assignatura de tenora, l'assignatura de gralla, però bueno, jo, a veure, crec que no oferten actualment els instruments tradicionals, diríem.
0: Joan, jo vull també incidir en la importància que té tots aquests músics quan anem a festa. Clar, no podem agafar una música d'un USB, abans era d'un caset, doncs d'un USB, i que els músics ballin, perquè jo et veig amb bastons, per exemple, i depèn del dia i depèn de la colla que balla, el ritme suposo que deu ser un o deu ser un altre, no? Sí, sí. Voldria incidir en la importància aquesta de tenir la música en directe i amb músics que estan allà mateix.
2: Bueno, aquest és un dels grans temes, diríem, de fons del tema musical de les colles. És evident, o sigui, és evident que en el cas que comentaves de la colla de bastoners, evidentment necessiten músics. Els geganters necessiten músics perquè els gegants ballin. Els castellers necessiten els músics per aixecar castells, etcètera, etcètera. Llavors, quin és el problema, quina és la qüestió, com funciona, diríem. Bueno, diguéssim, està en mans de cada colla escollir si volen música en directe o no.
0: Però per castells no pots triar, perquè el castell no puja sempre al mateix ritme. Depèn del pilar com puja.
2: Clar. No, hi ha coses que són sagrades, com és el toc de castells, que es fa amb gralla i es fa quan s'ha de fer, i no hi ha més tutia, diríem. Diguéssim, el problema de la música en directe és que diguéssim que hem d'escollir com si, o hem de mirar com volem que soni això, no? El toc de Castells mateix, com volem que soni a plaça? Volem que soni bé? Volem que soni regular? Volem que soni, no? Llavors, clar, normalment les colles volen que la cosa soni bé, no? I que estigui afinat i que faci vibrar, no? Que faci vibrar els que pugen al castell o els que fan ballar els gegants, etc. I aquí entraríem amb aquell tema que és recurrent, diguéssim, que és que les colles, hi ha moltes colles que tenen músics propis formats a dintre de la colla, i hi ha colles que no en tenen. Llavors els han d'anar a buscar fora. Et poso el meu cas concret. A mi els bastoners, jo vaig habitualment a tocar amb la colla de bastons, però a mi no em contracten. Jo sóc de TIC, no sóc de la colla de bastons. Llavors, diguéssim, bastoners, en aquest cas, s'hauria de preocupar una mica de la formació dels seus... Si volen tenir músics propis, de la formació dels seus músics, diguéssim. Jo ja m'he preocupat de formar-me com a músic en el seu moment, però... Vale, i llavors ara, què passa? Que quan necessiten músics, o els han de llogar, o han de demanar... Pots venir a tocar, que no sé què, que no sé quantos... Vale.
0: A tu t'ho demanen com un amic, de fet, bueno, perquè vagis a tocar
2: més. Jo, amb el cas de bastoners, jo ja els he dit... A veure, no diré coses que no he dit, que no els he dit amb ells, tampoc. Vull dir que... Jo a bastoners vaig perquè fa 40 anys que vaig. Tens? O sigui, vale, vaig estar un temps que vaig deixar d'anar, però és una cosa més romàntica que una altra cosa, actualment, no? I llavors, el que passa que em preocupo de que els que venen a tocar, que alguns són alumnes, doncs ho facin el millor possible, i el millor, i que la cosa soni bé, que els balladors estiguin a gust ballant, que la gent que ho està mirant i escoltant estiguin a gust, una mica és aquest el tema. I les altres colles, doncs una mica el mateix, no? O sigui, clar, jo he vist que a vegades, perquè no hi ha més remei, perquè no hi ha possibilitat, que és posar el ball de nans, per exemple, amb un CD. Bueno, ara dic CD...
0: amb un USB.
2: Sí, les tecnologies canvien.
0: Sí, el llenguatge ens marca l'edat, Joan?
2: Sí, exacte. Vale, llavors, quan sento això, no? Hòstia, a mi em sap greu, no? Perquè dius, hòstia, però si hi ha músics, no? Que passa que potser ells et dirien, bueno, però és que els músics cobren, no? Bueno, clar. Jo professionalment treballo d'una altra cosa, però sí. la meva professió, diguéssim, de fons, és la música, és tot això. Llavors, aquí entrem en aquell tema, no? De que si els músics han de cobrar o no, no sé què...
0: Clar, perquè poder la gent es pensa que els músics que van amb les colles ho fan per afició, perquè, de fet, els membres de les colles, bueno, ho fan per afició.
2: No, perquè hi ha els dos models, o sigui, si perquè això ja, aquí a Esplugues, a més, ho hem viscut, diguéssim. Castellers té uns quants grallers i gralleres propis, no? Llavors, bueno, doncs mentre que tinguin efectius que puguin anar tocant el toc, jo vaig estar una temporada anant, abans de la pandèmia, a donar-los uns tallers, també, de formació de gralla, i llavors ells són uns quants, i llavors a les sortides, doncs, bueno, van fent, no? Però hi ha moments que no tenen, que ningú dels grallers pot anar-hi a tocar. Llavors, com ho fan?
0: Han de llogar músics.
2: Clar, llavors, a mi m'ho poden demanar alguna vegada, i he anat, no he cobrat, i no passa res. Però aquest és un altre... Ja és un altre nivell, o un altre... És una altra qüestió, diguéssim. És dir, la colla té recursos per poder llogar músics per anar a les sortides? Això és el que s'han de preguntar. I si no en tenen, crec que s'haurien de plantejar, doncs, que la Regidoria de Cultura, l'Ajuntament d'Esplugues, en aquest esforç o en aquesta cosa d'ajudar les entitats i de col·laborar amb les entitats, tingués en compte tota aquesta part, no? Que, clar, la colla de bastoners en algun cas ha anat amb un lloro, que se'n diu, no? Uh-huh. Pel carrer, han fet un cercavila amb un lloro que tenen, i els balls els han anat punxant. Clar, hi ha algú que potser li pugui estar bé, això.
0: O que ni s'hi fixen.
2: Però no, no. Joan... No té cap sentit, diguéssim. Si precisament una institució com un ajuntament, jo crec que s'ha de preocupar del patrimoni cultural que tenim a Esplugues, no? I el patrimoni cultural que tenim a Esplugues, un tant per cent molt elevat, és la música que tenim, les músiques que tenim, els balls propis que tenim, etc, etc, etc. Tenim tot un patrimoni que sí, que a vegades hem comptat amb l'Ajuntament en algunes ajudes, però evidentment les ajudes en aquest món de la cultura sempre són poques. És així.
0: El 2005, TIC Espluga Viva fa un treball de recerca que finalment acaba amb aquest llibre i amb aquest, que sí que és un CD, no un D,
2: sí.
0: no un
2: sí,
0: USB,
2: sí, sí.
0: En el que tenim recollides tots els balls, totes les danses d'aquí d'Esplugues, i clar, és molt important,
2: sí,
0: i hem de donar el valor que mereix.
2: El 2005, això ja fa una eternitat, diguéssim que vam també ho creiem, però és que també ho creiem ara, perquè la cosa ha anat a més, diríem. El 2005 vam creure amb la possibilitat de fer un llibre i un CD de música, diguéssim, una gravació d'estudi professional, etc, etc, amb el resum de la festa de Santa Magdalena, que una mica és l'exponent, és el màxim exponent, diguéssim, de festa a nivell tradicional, diguéssim, que tenim Esplugues. I estan representades tots els balls de les colles,
0: sí.
2: Bueno, tota la història, etc. Diguéssim, del 2005 ara ha passat molt de temps i ara hi ha més músiques, ara hi ha més gent que toquen instruments, la festa també ha donat un tomb.
0: Perquè, Joan, tu has dit, tenim un patrimoni i estem parlant tota l'estona de tradició de fa 20 anys. La meva pregunta ara seria: podem considerar que una cosa que està instaurada fa 20 anys ja és patrimoni i tradició nostra? Perquè aquí,
2: sí,
0: a vegades hi ha un debat, eh?
2: No,
0: que,
2: però
0: què és tradició?
2: És erroni pensar que la tradició l'estem fent ara mateix.
0: Sí.
2: La tradició, o sigui, la tradició cada dia va canviant. Nosaltres no podem reproduir el que vam fer fa 150 anys. No podem reproduir-ho. Nosaltres, de fa 150 anys, podem tenir una música que hem recuperat, podem tenir no sé què, podem saber si hi havia un ball, doncs, actualitzar-lo, però la tradició la fem dia a dia. La tradició canvia cada dia. No és una cosa que dius, quan passen 30 anys ja és tradicional.
0: No, si a partir d'avui...
2: Mira, és tradicional quan la gent vol que sigui...
0: És com quan la gent queda
2: a
0: fer el vermut molts mesos seguits i diu, ja s'ha convertit en una tradició que quedem el primer diumenge de cada mes, la colla, a fer el vermut.
2: T'explico un exemple.
0: Sí.
2: I em sap greu perquè l'Ajuntament aquí té que... hauria de dir alguna cosa. Hi ha una cosa que s'ha fet durant 20 anys, que és el seguici del pregó,
0: sí,
2: de la festa major. És un seguici que anem totes les colles acompanyant el pregoner.
0: Per Sant Mateu, sí.
2: Per Sant Mateu, arribem a plaça, no sé què, llavors ja es produeix el toc d'inici, que són totes les peces posades amb un arranjament molt modern, molt nou, diguéssim, i les colles ballen allà al mig de la plaça. Bueno, doncs això està en perill. Ara mateix està en perill. Tu dius, bueno, clar, jo dic, hòstia, una feina de fa 20 anys es pot treure del mapa d'un plomasso? O sigui, tota la gent que vam començar això i que arribem ara, i ara, hòstia, ara se'ns està plantejant, bueno, no és que se'ns hagi plantejat, és que ens han retirat a la coordinadora la subvenció que teníem.
0: Uh-huh.
2: O sigui, cada any hi havia la subvenció i el suport, i aquest suport a la cultura que diu l'Ajuntament que té, doncs ens l'han tret. O sigui, ara mateix no podríem fer el seguici aquest. No el podem fer.
0: Perquè hi ha un cost.
2: Perquè no hi ha recursos. O sigui, no. Bàsicament, perquè tot, tot costa diners en aquesta vida, i l'Ajuntament, per les seves activitats, pels seus projectes culturals, pel seu... bueno, es gastar els calés que calguin. Vale, doncs ara mateix està en perill. El toc d'inici, el seguici del pregó, acompanyar el pregoner, les colles d'Esplugues... O sigui, han passat 20 anys i... bueno, és una tradició. No ho sé si és una tradició, sí. Però és que... però és que no podem tirar 20 anys per la borda.
0: És el que et deia abans. Qualsevol fet que es reprodueixi amb una certa assiduïtat, quedar per fer el vermut, la gent, diem, s'ha convertit en una tradició. No cal que tingui ni 150, ni 30, ni 5 anys. En el moment en què tu i jo estem aquí parlant i intentéssim fer tot un seguit de xerrades per parlar de la cultura,

0: d'aquests projectes culturals, però no ho és. O sigui, tu no pots ser còmplice de l'inici de la festa major i retirar el suport. O sigui, el que estàs fent és, diguéssim, carregar-te, bueno, la feina d'aquests 20 anys. O sigui, tota aquella paraula, totes aquelles paraules de nosaltres estem amb les entitats perquè col·laborem amb les entitats, bueno, tot això, quan entrem en segons quines polèmiques, doncs se'n va a Norris, no serveix, fora el toc d'inici, fora el pregó, fora, o sigui, què vol dir?
1: O sigui, perquè els hi deuen interessar altres coses o altres activitats dintre la festa major.
0: No, a veure, sempre hi ha els famosos temes aquí Esplugues, que no diré res que ningú sàpigui, que són les xiulades que es produeixen el dia del pregó.
1: Efectivament.
0: Però això ens afecta a tots. O sigui, si l'Ajuntament es pensa que les entitats estan còmodes amb això, s'equivoca. O sigui, s'equivoca. Però bueno, això és un altre... Seria un altre debat més... Entraríem a dintre d'un altre tema. No, parlàvem dels músics, no?
1: I de la tradició...
0: Pues, bueno, la Festa Major és el gran exponent, no? Uh-huh. Hi ha una banda, hi ha els grups que acompanyen la cercavila, pues, els gegants, els bastoners, els castellers, en èpoques normals, diríem. I tots aquests músics, clar... Per una banda, que s'han de contractar moltes vegades, i per l'altra banda, que necessites que pugi gent i que es formi, diguéssim, perquè tocar un instrument, fer de músic, bueno, té la seva complexitat, no?
1: Però
0: no...
1: ara està una mica difícil, perquè amb els rapers, que a la canalla jove li agrada, bueno, molt fer clar, rap, doncs posar-se a tocar la gralla o un acordió és una miqueta heavy ara, eh?
0: Sí, sí, sí. A part de que Esplugues... A veure, no tenim tradició, diguéssim, de fa molt de temps, de cursos, d'instruments tradicionals... No tenim encara aquesta, diguéssim, passat, no?
1: Els tallers estan oberts, o fins i tot diria més enllà, les aules de música tradicional estan oberts a tot tipus de públic, a partir de quina edat? Si ara et ve un nano de 6 o 7 anys?
0: No.
1: Pregunto, quin perfil o quins petits coneixements, bueno, han de tenir de música?
0: En principi, a veure, l'edat posaríem a partir de 12.
1: A partir de 12 anys. Sí. I les classes comencen amb una miqueta de teoria de música, amb el...
0: Bueno, llavors,
1: han de saber una miqueta de solfeig...
0: De moment, el tema del solfeig, de la teoria, de l'aprenentatge de la lectura, tot això es compagina una mica a les classes. Això són classes d'instrument, o sigui, representa que l'alumne, pues, ha de tenir una petita formació de solfeig, i si no, pues, llavors el que fem, pues, bueno, és una mica partir la classe, o sigui, a mesura que vas aprenent l'instrument, vas aprenent la solfa que es necessita per aquell instrument. El que no fem és ensenyar cant, no? O, si el teu instrument és la gralla. Això ja seria una altra segona fase. Una fase següent a aquest taller, si funcionessin les classes, doncs seria allò fet. Tenir una classe, doncs, de solfeig, de teoria, etcètera, no?
1: Però l'aula sí que garanteix que qui imparteix les classes de música és un mestre.
0: Sí, sí, clar, clar, clar, clar.
1: I aquí la importància que volem transmetre, de que quan veiem una persona que està davant d'uns gegants o tocant davant d'un pilar de castells, és una persona que ha tingut que fer els seus estudis de música bàsics per aquell instrument. No, bueno, és una persona que surt al carrer perquè
0: no,
1: li fa il·lusió.
0: Sí, però això no és sempre així. Perquè això depèn de les colles, no depèn de mi, diria, per dir d'algú.
1: Però jo ara em referia a l'aula també.
0: Vull dir que per això et deia al principi que les colles, o sigui, això com a concepte, no, de general, les colles s'han de plantejar, igual que es plantegen a l'hora de ballar quins passos han de fer i quins passos no han de fer, i no, pues, en el cas de la música, pues, el mateix. Quin model musical volen a la colla? Músics propis, contractats, bueno, tot això s'ha d'anar plantejant, i s'haurien de plantejar la formació dels seus músics. O sigui, si jo estic en una colla de bastons, jo vull tenir músics propis

0: i tinc candidats per aprendre, pues perfecte, perquè llavors jo els hi he de dir, mira, heu de fer classes, heu de, o la colla us paga les classes, o mil fórmules que hi ha.
1: I això no seria, no vull dir competència, però això no podria coordinar d'alguna manera la coordinadora, el tema aquest, del model musical que volen les colles?
0: Bueno, aquí entrem amb un...
1: I jo ja m'estic posant poder amb un tema que no em
0: bueno,
1: toca,
0: És possible, sí.
1: Mira, i una vegada es tingui aquest model i aquesta coordinació...
0: Això m'ho apunto perquè... M'acabes de donar una idea, perquè una de les coses que ens estem plantejant a coordinadora, a part de tenir comissions, diferent tipus de comissions, són espais o reunions específiques, monogràfiques, sobre temes concrets, diguéssim. Uh-huh. Llavors, jo aquest tema, veus, ara me l'apuntaré...
1: Apunta tu, perquè una vegada tingueu aquest model musical tradicional,
0: sí.
1: És més fàcil anar a l'Ajuntament, presentar aquest projecte de model, sí. I que l'Ajuntament s'engresqui, s'il·lusioni i el recolzi.
0: Jo la veritat és que he de creure que les colles, quan van... Habitualment tothom tenim uns convenis, no?, que se'n diu. Un conveni per 2 anys, o 3, o 4, o 1, depèn. Llavors, jo vull creure que les colles, no?, quan presenten els seus convenis, una partida... No? Les partides doncs és per la música, no? Jo vull creure que és així. No sé si és així o no, però vull creure-ho. Però pels inputs que rebo de les diferents colles, jo crec que o l'Ajuntament per aquesta partida no dona ni un duro, o bé que no es demana també possiblement. Bueno, doncs totes aquestes qüestions jo crec que s'han d'abordar, s'han de plantejar i s'han de trobar solucions, o sigui, solucions, diguéssim, de cara al futur, o sigui, perquè ja... mira, mentre que vas replegant algun músic i no sé què, vale, tot funciona, però quan no, què fas? O sigui, t'has de plantejar llogar un grup de gralles o un grup de no sé què, i llavors, bueno, és aquí el tema. Diguéssim que... No, això que dèiem, perdona, que ara m'he despistat una mica.
1: Que volem parlar de la gralla i dels tallers i ens estem parlant més d'altres coses.
0: No, però tot va lligat. No, això que deies, ja m'ho apuntaré això perquè és una bona...
1: Clar, perquè
0: és
1: si
0: un
1: tu,
0: bon tema per plantejar si, a nivell de coordinadora.
1: Clar, perquè bueno, si tu tens un projecte definit i molt quallat i consistent, es presenta a l'Ajuntament i ja està, vull dir...
0: Sí, sí.
1: Perquè el fin i el cap als ajuntaments, i no parlo d'aquest, els ajuntaments, en definitiva, són gestors dels nostres recursos,
0: dels
1: nostres impostos, dels nostres pressupostos.
0: Sí.
1: I, per tant, si tu li presentes un projecte i a un ajuntament li agrada, doncs hi posarà els recursos econòmics.
0: Sí, però jo no sé... O sigui, jo no sé exactament per què aquest ajuntament nostre, no sé, i més que quan diem ajuntament, tampoc m'agrada referir-me a l'ajuntament, perquè l'ajuntament, evidentment...
1: Perquè som tots, de fet, en definitiva, l'ajuntament.
0: Però l'ajuntament funciona perquè té un equip de govern. Llavors, aquest equip de govern, i ho dic així clarament, perquè ha sigut així, o sigui, funciona bueno, per el que ella interpreta que són els seus interessos, diríem. O sigui, és el que et deia. A coordinadora li ha retirat 5.000 o 6.000 euros, crec que són. Ara no tinc els números exactes. 5.000 o 6.000 euros d'un any per l'altre sense aviso previo, diríem. O sigui, perquè una cosa és negociar un conveni o una cosa que jo demano a l'Ajuntament, ei, negociem, perquè això pot ser, no pot ser, pam, pam... I al final arribes amb un acord.
1: Sí.
0: Però en aquest cas no és així. És una decisió unilateral d'un equip de govern que diu, a mi no m'interessa el toc d'inici, no m'interessa el seguici del pregó, i per tant, d'entrada retiro la subvenció. I després ja negociarem o ja veurem. Després ja veurem. Clar, això... Ells... Tornem sempre a lo mateix, no? Ells es dediquen a la política. Ells es dediquen a això. Cobren per això. jo per tocar la gralla amb bastoners no cobro ni un duro. Jo per tocar la gralla amb geganters, a vegades he cobrat alguna cosa i a vegades no. Jo tota la meva formació que vaig tenir, a mi no me la va pagar ningú. Les gralles que m'he comprat, me les he tingut que pagar jo. Ningú m'ha donat cap ajuda, etcètera, etcètera, etcètera. Ja no, o sigui, això dius, bueno, però això és una opció personal. D'acord, d'acord. No, però el cas de les colles, si una colla vol tenir grallers propis, doncs ha de tenir unes gralles, ha de tenir, no sé què, ha de tenir uns recursos, perquè si no, no funcionen les coses. Sense recursos és molt difícil.
1: Doncs comencem per un dels pilars que necessita la nostra tradició i la nostra cultura, que és que hi hagin persones que toquin aquests instruments, que són l'acordió diatònic, la gralla, el flabiol, el tamborí, el timbal, i després aquest conjunt instrumental,
0: sí,
1: amb la unió de tots aquests instruments.
0: Correcte.
1: Joan?
0: Una cosa només, ho dic perquè, a part d'aquests instruments, d'instruments tradicionals, i precisament aquí a Esplugues, crec que actualment tenim dos, no tres, sacaires.
1: Què són sacaires?
0: El sac de gemecs.
1: Ah, el sac de gemecs, sí.
0: Però que no, nosaltres no podíem, o sigui, a l'hora de plantejar-nos aquests tallers tampoc podíem ofertar 50 instruments perquè evidentment ja sabem que no hi ha gent per tot, diríem. Però bueno, vull dir, això no treu de que, o sigui, si això mínimament funciona i arrenquem aquest curs amb alguns instruments, doncs que tot anirà, bueno, ampliant-se, no? A la llarga o a la curta, dependrà una mica també del suport, de si podem fer campanyes, de que mil coses, que anirem ampliant instrumentació. És que ara quan has dit això m'he recordat dels sacaires, diguéssim, el sac de gemecs. Mm-hmm. Suposo que més o menys tothom sap.
1: I que a més és molt important perquè en la nostra cultura, la música tradicional, tant és important la gralla, com el sac de gemecs.
0: Sí.
1: El que passa que poder és un instrument que, tot i que és més conegut visualment, a l'hora de tocar-lo n'hi ha pocs.
0: Bueno, n'hi ha pocs, no és senzill, no és barat.
1: Podés tocar més a la banda de València, a Aragó, poder, no? Més que aquí?
0: No. De fet, és tot arreu es toca, diguéssim. Vull dir, bueno, tot arreu d'àmbit català, diguéssim.
1: Sí.
0: A Mallorca es toca molt. Doncs... Però això, que a vegades no ens adonem, però els instruments, tal com està actualment el panorama, no són baratos, diria.
1: No.
0: Llavors, això és una qüestió que ja, bueno, coneixem alguns constructors d'instruments que estan fent mans i mànigues per fer instruments que siguin bastant assequibles i, bueno, és una... Perquè, evidentment, tampoc tenen suport. O sigui, quan parlem de suport, és que, en general, tot aquest mundillo... Sí, poc suport comparat amb altres àmbits,
1: Joan, com que ho hem dit fa una estona, poder a meitat de l'entrevista, se t'està acabant el temps.
0: Sí.
1: A veure si convertim en una tradició que TIC vingui a la ràdio a explicar-nos projectes i dir-vos que l'aula TIC de Tradicions i Costums està a l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier número 7 i 9 d'Esplugues. Podeu trucar per les tardes al 93 473 3909 o bé enviar un correu electrònic a secretaria@esplugaviva.cat. Per part meva ja estic. Joan, alguna coseta més per finalitzar, que ens queden 2 minuts?
0: No, bueno, esperar una mica que aquesta entrevista o que aquests punts de vista que tenim els que ens dediquem a aquest mundillo, pues, arribin d'una manera clara i transparent als oients. Donar-te les gràcies també per aquesta entrevista i t'agafo
1: Agafa'm la paraula.
0: La paraula aquesta de poder fer de tant en tant entrevistes parlant de diferents temes.
1: De tradicions, de costums.
0: Que sempre estarem disposats. I res, que la gent s'animi a tocar instruments musicals, a fer música, a cantar.
1: Per tant, la música és molt important. La música és vida.
0: Sí, sí, sí. Sí,
1: com
0: sí.
1: L'aigua que bevem. L'aigua ens alimenta el cos, ens hidrata el cos, i podríem dir que la música ens alimenta i ens hidrata l'ànima.
0: Sí, sí, l'ànima, tu ho has dit.
1: Joan, gràcies, i convertim aquestes xerrades en tradició.
0: Molt bé, t'agafo la paraula.
1: Vinga, una abraçada.
0: Moltes gràcies.
1: Per tot l'equip de TIC de l'Espluga Viva.
0: Gràcies.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
3: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó. També es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Són les 9.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: El passat mes de gener vam tenir aquí un grup d'alumnes del taller d'escriptura que es fa aquí a l'Avent Centre Cultural. I avui seguirem amb aquesta segona part. Aquests tallers d'escriptura creativa el que volen fer és endinsar a les persones que fan aquests tallers, que s'ha de dir que totes són dones, que no estava previst així, és una convocatòria que es fa des de l'Avent, és una proposta que ho porta la Ruth Estrada, doncs tots són dones i el que es vol és fer descobrir la imaginació i la creativitat d'aquestes dones, i un cop s'ha fet el taller finalitzarem a la ràdio i aleshores fem aquests podcasts en el que cadascuna d'elles té alguna cosa a dir. Al final de l'espai el que us farem és una miqueta d'incentiu perquè qui vulgui poden seguir amb aquests tallers d'escriptura que es fan a l'Avent Centre Cultural. Per tant, és una aportació que des d'Esplugues FM fem, obrir els micròfons amb aquests tallers i amb aquestes dones que se'ls hi posa un paper en blanc i a partir d'aquí han de començar a fer servir el bolígraf, connectar-lo amb la seva ment, amb la seva imaginació i amb la seva creativitat. Així doncs que avui donem la benvinguda a la Cristina, a la Carla i a la Sara. Benvingudes a les tres, hola.
3: Bon dia.
4: Hola, què tal?
3: Bon dia.
2: Algunes de vosaltres ja repetiu taller?
3: Sí.
2: Val? Aleshores, faríem una miqueta d'experiència respecte al primer taller, perquè ja han hagut alguns canvis, eh? La Sara no solament fa creativitat d'escriptura, sinó que també fa aportacions noves a cada taller perquè us vol sorprendre. Per tant, expliqueu-me una miqueta l'experiència del trimestre anterior i el d'aquest.
5: Bueno, l'experiència de l'anterior, que va començar l'octubre, acaba el gener, bueno, era una altra, bueno, diguem, fèiem un té i era com un ritual diferent. Sí que és cert que al final doncs, es perdia una miqueta de temps i ara doncs, aquell temps l'hem guanyat per tenir més temps d'escriure, perquè interessa també. Però el caliu i vull dir, l'essència de lo que és el taller no s'ha perdut. Vull dir, continua sent un espai creatiu, a més molt segur, sense judicis, que es deixa... la gent es deixa anar i surten coses que de vegades dius uala, però com has pogut escriure això en aquest sí. poc temps i et quedes amb la pell de gallina de dir, buf, quin nivell, no? I és supermaco, és molt maco.
2: Perquè en aquests espais de seguretat que vosaltres esteu creant també la ment se sent segura. Clar, és que és com una catarsi, no? De ment, sí, cos, totalment. Espiritualitat, eh?
5: De vegades pensem que és com un espai de teràpia.
2: També.
4: En certa manera perquè, funciona perquè com espai estàs, terapèutic.
5: Sí, perquè com que et trobes tan segur i estàs tan bé, escrius coses que podem en un altre espai o en un altre lloc no escriuries. Vull dir, de veritat, surten coses que et quedes... tenen ganes de dir, ho has escrit ara o ja t'ho portaves escrit de casa, saps? Veritat. Perquè és com molt... Uau, surten coses realment impressionants.
3: Tens raó.
2: Molt bé. Doncs, a partir d'aquesta experiència pròpia, que ja en seguirem parlant, la Ruth el que fa és que us dona alguns indicadors, algunes coses, ella li diu disparadors.
5: Disparadors, sí.
2: Val? Perquè vosaltres pugueu desenvolupar aquest escrit... aquest text que heu de fer creatiu. A mi ella m'ha donat una pista d'un dels disparadors i jo, si us sembla, m'agradaria que escoltéssiu aquesta cançó i a partir d'aquí ja m'expliqueu quin és aquest disparador, i hi ha un segon que també vull que me l'expliqueu vosaltres.
4: Perfecte.

Aquesta és una versió musical, però és una cançó que qui no ha reconegut aquestes notes, ara mateix us poso una altra, la mateixa cançó, però diguem-ne que per un cantant super, super, super conegut. Perdó. Ara.

0: El disparador no era una noia, era una nina, però sí, com diu la cançó, està buscant a dintre seu. I la ruta el que volia és que amb aquesta nina de porcellana vosaltres també busquéssiu dintre vostra. I voldria saber una miqueta, quan ella us proposa aquest disparador, que és una nina de porcellana, us va portar físicament una nina?
1: La va portar físicament.
2: Sí, sí, la va
1: era
2: portar.
1: Una nina seva de quan era petita, que li van regalar. Sí, sí.
3: Que de fet s'assemblava molt a ella.
2: Sí,
3: perquè...
2: sí, jo penso que era... Sí, li van regalar justament per això.
3: Sí, sí.
1: Rosa, amb els cabells arrinxolats,
3: sí, sí, sí.
1: Molt ben vestideta.
0: Sí, que bo.
1: Sí. I llavors havíem d'explicar, bueno, de fer un relat, a l'estil que cadascú tingués, de lo que ens transmitia aquella nina. Clar, hi ha la versió de les persones doncs, que... els hi transmetia doncs, una sensació de doncs, una nina dolça, la infantesa i tal. I hi ha altres persones doncs, que les nines aquestes els hi fan por i clar, el text es transforma totalment en algú que no té res a veure ni amb la dolçor, ni amb la tendresa, ni... I és molt xulo perquè cadascuna fa la seva...
2: interpretació.
3: Exacte.
2: Era una descripció, era més aviat una descripció, havíem de fer servir molts adjectius, intentàvem fer servir, que després cadascú ho adapta al seu estil o el que amb ella experimenta davant d'aquella nina, no? Perquè cadascú fa la seva interpretació personal.
0: I després l'altra proposta va ser un quadre. Expliqueu-me també la proposta del quadre.
3: El quadre, la ruta ens va portar diverses impressions de diferents quadres, de diferents artistes, i el que havíem de fer era triar diferents verbs, i la proposta era com expressar sense dir, d'alguna manera. Mm-hmm. Havíem d'expressar aquests verbs sense enumerar, o sigui, sense enumerar-los com a tal. I la inspiració o el disparador era arrel d'això, d'uns quadres que sortien dones, totes eren dones, mirant a una finestra.
2: Mirant per la finestra.
3: Sí, hi havia quadres de Dalí, de... Qui
2: de Hopper, de Murillo, autors de totes les èpoques.
3: Sí,
0: déu-n'hi-do.
3: Sí, sí,
2: sí.
0: Molt bé, doncs si us sembla, comencem amb els textos que vosaltres heu realitzat, i no sé si comencem, per qui voleu començar, per la Sara o per qui voleu
2: Mira,
0: començar.
2: Mira, jo mateixa començaré, jo sóc la Cristina. El meu disparador no és cap d'aquests dos que hem parlat. El meu disparador era fer servir onomatopeies per descriure, i una altra cosa també era que havíem de triar paraules, totes nosaltres, que ens agradessin o que no coneguéssim el significat però ens cridessin l'atenció, i era traslladar-les al text que hem escrit, i cadascú, ja et dic, va sortir d'aquí de tot, perquè clar, allò era molt lliure, no? I en el meu cas és una miqueta fosc, però posarem, com diu el Carles Porta, llum a la foscor. I aquí ho estem. Endavant. Una tènua llum es colava per l'escletxa de la paret. Tancats a l'habitació, només ens intuïem. Podíem sentir el toc-toc dels nostres cors bategant amb força, les respiracions accelerades, toc-toc, i els sospirs ofegats d'impaciència. Tots érem desconeguts. La desconfiança i el neguit es palpava. Algú xiu-xiuejava amagant la por. La resta estàvem quiets, muts, en un silenci angoixant. Només deixaven anar el frec-frec de la roba. Quan tot d'una, la porta s'obre de bat a bat. Algú des de fora la tomba d'un cop. Plof! I el sol entra, il·lumina la sala, i d'una llambregada descobríem els nostres rostres. Alliberats, els dels més vells. El somriure murri dels nois asseguts a terra. I un uf de tranquil·litat van fer tots. S'havia fet la llum.
0: Molt bé. S'havia fet la llum per la Cristina.
2: Sí.
0: Doncs ara, si un cas, anirem per la Carla. Tu quin text ens presentes?
3: Jo us presento el text de El mar.
0: Sí?
3: Que la inspiració del títol ve per una cançó dels Manel.
0: Molt bé.
3: I bueno, intenta descriure una mica el que em va inspirar el disparador de La noia a la finestra, el quadre de Dalí. I el text diu així. Com cada matí, des que va fugir de la fusiva i frenètica ciutat de Barcelona, després de fer-se el cafè, corre les cortines del seu racó preferit de la casa de Calella de Palafrugell i observa el mar. Li agrada tenir aquesta estoneta només començar el dia, per aturar-se davant la finestra i pensar. Observa com els rajos de sol es reflexen en l'anar i tornar de les ones. Avui fa un dia esplèndid. El mar està tranquil i es contagia d'aquest estat. El soroll de les onades és harmoniós i li fa pensar en una de les seves cançons preferides. Fixant-se en el mar, s'inspira i desitja algun dia poder ser tan lliure i esporàdica com ell. Poder desfer-se de totes les expectatives i totes les exigències del dia a dia. S'imagina sent un dofí, ballant el ritme de l'olatge, valorant la bona mar, el poder sortir a la intempèrie per agafar aire, i el seguir nedant, vingui el temporal que vingui. Perquè entén que el dofí no pot controlar les onades, simplement s'adapta i aprèn els passos i els ritmes de la seva dansa. En aquest precís moment del dia, on no s'espera res d'ella, on es troba acompanyada del mar, és quan es recarrega per afrontar la quotidianitat. Contemplant el mar, escoltant-lo i perdent-se en ell, es contagia d'aquesta harmonia, d'aquesta pau i d'aquesta serenitat davant la incertesa i la inestabilitat. Agafa forces per centrar-se més en els petons, les abraçades, les olors, el tacte, les cançons, el menjar, la companyia de la gent que s'estima, el poder dedicar-se estones a ella, el poder sentir i el poder ballar al seu propi ritme, igual que ho fa el mar. S'està molts segons, molts minuts, contemplant el mar i desitja que aquesta tranquil·litat que li ha traspassat no es vegi afectada pel mòbil, per la feina, per les discussions dels seus pares, per la impotència de no poder veure més sovint els seus amics, per la ràbia que sentia cada vegada que engegava la tele i veia les notícies. Finalment, respira profundament, diverses vegades, amb els ulls tancats, sentint el vent, escoltant el so de les onades i ensumant aquella olor a aigua salada que tant li agradava. Deixa la finestra oberta i marxa.

0: Una cançó molt inspiradora.
1: La veritat és que sí, sí, sí.
0: I el teu escrit, un escrit també que delata moltes coses, no?
1: Sí.
0: D'aquesta vida que portem avui en dia i d'aquesta serenor, que suposo que a totes ens passa, la serenor que ens dona a veure les onades del mar.
1: Correcte, sí, sí, sí. Això és el que volia transmetre.
0: Molt bé, doncs ara anirem amb la Sara, a veure, ens proposes també un text que ve d'aquest disparador que proposa la Ruth, de la Nina de Porcellana.
2: Sí, el text no és meu, és de la Mont, una companya que avui no ha pogut venir, però ens l'ha enviat i el llegiré.
0: Molt bé.
2: És un dels exemples del que et deia abans, que aquest disparador, que era una Nina de Porcellana, no inspira a tothom, doncs, la tendresa o els records d'infantesa que diríem habituals. Vale? Ara veuràs per què. Es titula La Titi.
0: Molt bé, endavant.
2: Si Dios quiere, decía siempre la tía Rosa cuando le daban las buenas noches y la rapaban en la cama hasta el día siguiente. Sí que quiere, tía, sí que quiere, le contestaba mi madre. De joven, a la tía la llamaban Titi por lo canija. Iba siempre muy limpia, delantal almidonado, gafas de sol de tenderete y un moño tirante que lo obligaba a la dulzura. Parecía una sonrisa, pero no lo era. Rara, o eso me parecía. Me daba miedo. Nunca pude mirarla a los ojos. Llevaba gafas oscuras todo el día, incluso en la cama, por su enfermedad. Yo de chica estaba convencida que era la encarnación de la medusa mitológica, que el día en que se las quitara iba a destruirnos a todas de un vistazo. Sonreír nos debilita, murmuraba de tanto en tanto. Se volvió una seca, contaba mi madre, en sus tiempos como institutriz en la Academia de Señoritas de San Roque. Ya de vieja, cuando se vino a vivir con nosotras, había noches en las que se levantaba antes del alba. A oscuras, encorsetada en su uniforme antiguo, el moño duro, la mirada escondida. Hacía sonar el cencerro de la entrada y nos arrancaba de la cama a mi madre y a mí como si estuviéramos en guerra.
3: Guau.
0: Guau. És que m'he quedat així com una mica aturada,
1: sí, sí,
0: en l'espai i en el temps.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I visualitzant totes aquestes imatges que ens estaves relatant. Perquè a més, les nines de porcellana les sempre identifiquem amb gent molt gran, perquè érem les nines que elles jugaven. Nosaltres, ja, almenys jo ja n'he conegut, sí que les he vist,
3: no, no jugàvem amb
0: elles. Però jo ja tinc una edat i jo les meves nines ja no eren de porcellana, eren les de la meva mare.
2: Sí, sí, sí.
0: I tots aquests textos, tots aquests records, a vosaltres també us han fet una retrospectiva?
2: Bueno, es parlava de, bueno, moltes de les coses que treballem també, i un dels tallers que vam fer un dels dies va ser treballar les emocions, no les emocions en si, sinó paraules que descrivien emocions o sentiments. I clar, cadascú, quan tu expresses o llegeixes un text, amb un li pot transmetre tendresa, però l'altre li pot transmetre dulçura o dolçó, no sé, o una altra. I és el que et deia, vull dir, aquesta Nina, a la Mont, per exemple, el que va veure era rigidesa. Era la rigidesa, la faredor de la porcellana.
0: És veritat.
2: I és això el que cadascuna, doncs, el que ens treu de dintre, el que ens motiva, el que ens inspira.
3: Sí, sí, sí. Cadascú és diferent.
1: Sí, jo penso que es veu una mica la personalitat o el moment de vida que està passant cada una.
3: També és veritat.
1: Es veu reflectit en aquests textos que escrivim, no? Que al final venen de propostes comunes, però cadascuna treu o expressa el que porta dins, no? I això és molt maco, perquè es crea com un espai segur, que dèiem, no?
0: Sí.
1: On podem obrir-nos d'aquesta manera que potser no podem fer, doncs, fora d'aquí, o no sé.
3: I la varietat de sentiments que ens provoca, no? El mateix disparador, la mateixa fotografia, o la, no sé, totes les propostes, cadascuna l'adapta a la seva manera de ser o de viure en aquell moment.
1: Exacte.
3: Com diuen les companyes. Està molt bé.
0: Aquest ambient es pot crear, i ara és una aportació meva, gràcies a que la Ruth és una persona molt dolça. A més és psicòloga i sap perfectament com ha de conduir les sessions. i sap perfectament un cop us coneix els límits que podeu tenir cadascuna, i a més, com que la Ruth treballa molt les emocions, doncs és el que deia abans la Sara, que és un espai també, us sentiu com un espai de teràpia.
1: Sí. Sí, sí, sí.
2: Bueno, també perquè ella ho marca i ho diu, i des del primer dia, i la Carla ho sap perquè ho remarca moltíssim, no es jutja.
3: Sí,
2: i el primer és no jutjar-te a tu mateix.
0: Això ens va quedar clar en el, en
2: el repeteix sempre.
0: Primer programa que vam fer del vostre sí. taller. No hi, ha, no, no hi ha cap mena
2: de judici,
0: ni de prejudici. Ni de prejudici a l'hora d'escriure, ni de judici propi, ni de les companyes.
1: Exacte. Correcte. I jo crec que això és bastant trencador amb la idea que tenim a vegades d'escriure, no? Perquè moltes vegades l'escriptura està associada a tasques més acadèmiques o tasques més exigents, no? Que al final moltes vegades ens limiten a escriure o ens, ens fa... No sé, moltes vegades ens fa por començar a escriure, veiem un text en blanc i ens abruma, no? I crec que trobar un espai on s'utilitza l'escriptura com a eina per, no sé, per transmetre, per expressar-te, i en un entorn segur on tot el que escriguis és benvingut, tot el que escriguis està bé, és vàlid, no sé, dona com una llibertat, no sé, que poques vegades t'hi trobes, no? No sé.
0: Els tallers es fan els dissabtes al matí.
2: Un dissabte al mes.
0: Que això facilita molt per la gent que treballem, que podem assistir. El que passa que també hi ha unes responsabilitats familiars que a vegades el dissabte va malament.
3: Sí.
0: Però està bé que es faci una activitat en dissabte.
2: Està super perquè, bueno, jo crec que totes, en general, és una cosa que més hem parlat als tallers, és el nostre espai i és el nostre temps.
0: Clar.
2: I és un, com un algú que fem per nosaltres mateixes. Vull dir, al marge de les famílies i al marge de les nostres tasques.
1: Sí, jo també afegiria que és portable amb el dia a dia, perquè al final és un dissabte al mes. Vull dir que no és cada dissabte.
0: Cada dissabte.
1: I llavors això et dona, bueno, et dona bastanta llibertat de dir, no estic compromesa cada dissabte, sinó un dissabte al mes, i a més és de 10 i mitja, 12 i mitja.
3: Us ho podem planificar, és a dir, que sí. ho sabem amb temps, amb la qual cosa, si tenim altres activitats o altres tasques, de vegades ineludibles, però que intentem fer un forat per aquesta activitat que és tan reconfortant.
1: Sí.
0: Aquests tallers, suposo que us motiven fora del taller a seguir escrivint, a seguir creant, suposo, eh? I després també hi ha una altra cosa que voldria posar en debat, és que si això també us ajuda a nivell professional, per exemple, eh? Si hi ha alguna, perquè si hi ha alguna que és professora o alguna persona que treballa fent textos molt administratius,
1: sí.
0: que els textos són molt repetitius, que no són gens creatius, no? I no sé si això a nivell personal, evidentment que sí, que per si heu fet el curs, però a nivell professional, si també penseu que us pot ajudar.
1: Bueno, jo a nivell personal, entro primer en lo personal i després parlo de lo professional, a nivell personal sóc una persona molt emocional, que sento molt, sóc molt sensible i estic molt connectada amb les emocions, i moltes vegades em costa posar nom a això que sento, i sí que és veritat que a través de l'escriptura trobes una manera de posar ordre potser una mica al teu cap, a les emocions que sents, i no sé, també el ser un espai compartit, el poder escriure com sents i poder compartir-ho i veure que hi ha més gent com tu o gent que entén el que sents, és molt potent, i jo penso que és de les virtuts més grans del curs d'escriptura. I a nivell professional jo em dedico, he estudiat, soc psicòloga, estic buscant feina, ara em trobo en un punt de la meva vida que, bueno, soc molt jove, llavors començar sempre costa, però, bueno, ja sortirà. Llavors, per mi ha sigut un espai, a nivell professional també d'aprenentatge, no? El veure com la Ruth gestiona aquest grup, com van sortint conflictes i com ella els va resolent, o entre el grup també ens regulem. Bueno, conflictes, em refereixo a coses puntuals, vull dir...
0: Perquè un dia de setmana hi ha un taller que deu durar una hora i mitja, sí. poder, no? Doncs tampoc no poden anar-hi molts conflictes.
1: No hi ha molts de conflictes, no. Però sí que surten, no. surten cosetes que no són negatives, ni molt menys, però que es recondueixen i no afecta a l'ambient aquest creat. I... Sí, per part meva, jo penso que aquesta, això és el que m'ha portat al taller.
0: I la Cristina?
3: A mi, Cristina, doncs mira, a mi m'agrada molt llegir i escriure m'agrada, i penso que he fet el curs com un repte personal de saber fins a quin punt, no anirà més enllà, no? Però què podia sortir de mi, no? Perquè ja et dic, m'agrada molt llegir, especialment, així que dos clubs de lectura, imagina't, i comparteixo opinions de coses que llegeixo d'altres, no? Però fins aquí, jo, què podia fer jo per mi mateixa, no? M'agradaria que hagués continuïtat en el meu cas. Sí, clar, quan compares el que fan altres i el que fas tu, doncs et quedes una miqueta petita, però bueno, estic contenta, no? De veure que també puc desenvolupar, bueno, coses que tinc a dins i que m'agradaria. No m'hi dedicaré professionalment, lògicament, però bueno, com a una vàlvula d'escapament, doncs sí, segurament ho faré.
1: Que no us enganyi, escriu molt bé, eh?
3: No,
0: sí,
3: calla,
0: sí,
1: no. S'està infravalorant, però
0: no,
1: que ho fa,
0: sí que ho fa. Sol no. Passar.
3: No, a veure, perquè m'agrada llegir, ja et dic, ja està, això sí, sempre.
0: I la Sara?
2: Bueno, jo crec que ja ho vaig comentar a l'altre, al gener, però jo estava, bueno, jo he escrit des de sempre, i he escrit poesia, no m'havia llançat mai a escriure textos normals, vull dir, de relats, i una de les coses que jo patia molt és que jo, i ho sap la Cristina, que porta més temps amb mi, no m'agrada gens, no em sento gens còmoda llegint en públic. I per mi era un repte, i bueno, era com això, una fita personal, de dir, bueno, pues ara escriuràs, t'escoltarà altra gent. I és per això que per mi és tan gratificant el fet del taller, de participar en el taller, perquè és que en cap moment m'he sentit incòmoda, m'he sentit...
0: Molt bé.
2: Saps? Vull dir, i ja et dic que per mi era... Jo llegir els meus escrits en públic era com que no, i a la ràdio ja ni te cuento. Però, vull dir, i és això, és el fet de, primer, que no sé com, ni per què, o és el destí o què, però la gent que ens hem trobat els espais en general, salvat alguna persona que no, poder no acabar d'encaixar pel motiu que sigui, la resta m'ha encaixat superbé.
0: I no us coneixíeu?
2: I no ens coneixíem.
3: Gens ni mica.
1: De res.
0: Molt bé.
2: I és, bueno, l'Agos i jo sí que perquè som d'Esplugues i hem estat en un grup de batucada juntes i tal, però la resta no ens coneixíem. I és com, de vegades penses, és com si l'hagués conegut de tota la vida, saps?
1: Jo penso que aquests espais, en certa manera, en el moment que t'inscrius ja hi ha una predisposició,
3: clar,
1: no?
3: Clar, evidentment.
1: Ja hi ha cert filtre que passes, clar. Només a apuntar-te i ja són persones, doncs això, majoritàriament...
3: Que tenim unes mateixes inquietuds,
1: sí,
3: potser,
1: correcte,
3: no?
1: Correcte.
3: Perquè si no, no ho faries, sí. Pas, no? No?
1: Sí, sí, en aquest sentit jo crec que és casualitat, però que també hi ha una part, doncs, decidida o triada.
3: És cert.
0: Ja per acabar amb vosaltres, perquè després donarem pas al segon grup, alguna cosa que vulgueu dir, que jo m'hagi oblidat de comentar o que sigui important de cara a les persones que ens estan escoltant? Després ja farem també al final la promoció del taller i de que la gent s'apunti. Però alguna coseta que volguéssiu dir ara mateix?
2: No, bueno, jo comentar que, bueno, que cada taller és diferent, perquè els disparadors que fa servir la Ruth són diferents, que cada taller treballes un aspecte de l'escriptura diferent, que s'aprèn molt i s'aprèn també molt d'un mateix, vull dir... Molt clar.
1: Sí. Sí. Jo crec que tot ha estat dit. No sé si em reitero dient el que diré ara, però ho diré igualment. Jo penso que aquest taller a mi personalment m'ha ajudat molt a retrobar-me amb l'escriptura. Vull dir, sempre...
3: És veritat.
1: Sí que és veritat que sempre he escrit, però diaris d'aquests que escrius, o moltes vegades quan ja no puc més, quan ja em noto en aquest moment catàrtic, emocionalment, llavors és quan agafo la llibreta i escric. I gràcies a aquest taller, doncs, m'ha ajudat molt a ser més constant amb l'escriptura, a reconciliar-me una mica, a veure que sóc capaç d'escriure bons textos, que els puc compartir i que, no sé, que és una eina molt potent, l'escriptura, i animo a tothom a fer el taller, i si no ve a fer el taller, que escriguin.
3: Que escrigui a casa, és veritat, sí. És veritat. És que és cert, és cert.
0: Val. La valoració de la Cristina ja la dones per... per dita, no?
3: Sí, sí, sí? Jo, sí, sí, ja, tot està dit, tot val. Molt bé per les companyes.
0: Jo només apuntar-vos, que suposo que ja ho sabeu, que aquí a Esplugues hi ha una associació que és de dones escriptores que fan convocatòries de relats, sempre ho fan al desembre, però que aquí a Esplugues també hi ha altres grups de convocatòries, és per, si voleu, presentar-vos amb algun concurs, que no cal, que crec que no és la vostra finalitat. No,
1: a mi em queda una mica lluny, jo vinc de Blanes. O sigui que...
0: Déu-n'hi-do. Sí, doncs allà, sí, sí. Allà també hi ha...
1: Allà fa falta, cosa així. Jo ho dic aquí en públic.
3: Anima't. Ho dic aquí en públic,
1: que necessitem moure's.
0: Doncs mira, és una de les coses que podries fer.
1: Això és veritat, això és veritat.
0: Sí, sí. Veus, ja tens una proposta.
1: Sí, sí.
3: Vinga.
0: Doncs, no sé, animar-vos a que seguiu escrivint, que evidentment que no ho feu per anar a cap concurs ni a cap certamen. Jo conec una persona que es va apuntar als tallers d'escriptura de l'Ateneu Barcelonès i ell no es considera escriptor, pel que deia la Cristina abans, però ja ha fet 15 llibres d'autopublicació.
3: Déu-n'hi-do.
0: I cadascú d'ells totalment diferents. I bé, li va agafar això, la creativitat, i no podia parar. O sigui, els seus relats es anaven ampliant, fins que ja dic que al final ha fet 15 llibres en bastants anys, ja és un senyor gran. Animar-vos a que continueu i animar-vos a que la vostra creativitat flueixi i que no s'aturi mai. Aquesta seria també una mica la petició que us faig.
1: Moltes gràcies.
3: Per donar-nos aquest espai, també.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt. Ja sabeu que a la ràdio estem a disposició de les activitats que es fan aquí, a l'Avent Centre Cultural, perquè la ràdio som una secció de l'Avent Centre Cultural. Doncs vinga, moltes gràcies. Una abraçada.
1: Gràcies a tu.
3: A vosaltres. Adéu.

0: Doncs seguim amb aquest grup de dones que han fet aquest taller d'escriptura creativa aquí a l'Avent Centre Cultural amb la Ruta Estrada. I ara estem amb la Moni, Agos i Esperanza. Benvingudes a les tres.
1: Bones.
2: Hola, hola, bon dia.
3: Bon dia.
0: Doncs ara justament pugeu de la sala on esteu fent aquest curs avui dissabte, o estem enregistrant, perquè aquests cursos es fan un dissabte al mes. Alguna de vosaltres ja sou repetidores, ja veu fer el trimestre anterior, ja heu estat aquí a la ràdio.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Una miqueta que m'expliqueu aquest trimestre com ha anat, que la Ruth us ha posat uns disparadors diferents de l'altre trimestre, que era la Nina de Porcellana, el quadre i les paraules. Uh-huh. I expliqueu-me i farem a l'ordre d'una miqueta aquests elements que us han provocat, que us han produït, i després llegirem els vostres textos.
3: D'acord.
0: Doncs comencem per l'Agost. Quan vas veure aquesta Nina de Porcellana, tot això et va remoure coses, passats, records o no?
3: Sí, tots els disparadors sempre inspiren, sempre et porten alguna cosa, sigui més personal, no?, d'una vivència real, o que et toqui més a una emoció. Uh-huh. O alguna història més per crear-la més literària, no?, més... potser no tan personal, però sí molt, molt inspiradora, amb matisos, pots crear situacions, personatges, situacions, és molt guai. Molt,
0: sí. Molt, sí. I per l'Esperanza?
1: Igual, cada proposta que ens porta la Ruth és una cosa nova que no imaginàvem i que ens porta a mons interiors nostres molt interessants, tant com dic nostres com el de les companyes, que també és molt interessant sempre escoltar el que a cadascú se li remou.
0: I la Moni?
4: Sí, clar, comparteixo el que diuen les companyes, no? La Ruta, a part d'aquests disparadors, també ens dona recursos nous per fer un text, no? Llavors això et fa sortir també de la zona de confort, que a vegades costa més o menys, però sempre surt alguna proposta, no? Uh-huh. I aquesta immediatesa que tenim a l'escriure i compartir-lo en el moment, no? Tot és un conjunt que suma, no? Sí. I també el que deia la companya, de sentir el que escriuen als demés, és molt enriquidor.
0: L'Esperanza ha dit que aquests disparadors us fan treure coses, i per això la paraula disparador, no? Perquè ja ho tenim a dintre, ho tenim, però fa falta que algú ens empenti, i que és aquest disparador que ens proposa la Ruth. No sé si voleu afegir alguna cosa més, perquè hem parlat de la Nina, del quadre, els quadres que us va proposar la Ruth, els teníeu ja identificats, sabíeu una miqueta, no sé si ella l'havíeu vist, si sabíeu la història d'aquell quadre...
4: Jo, en el meu cas, el text que llegiré justament és...

0: Ja, no? La, ah. La filla en primera fila, la mare darrere, observant-la, i a partir d'aquí pues, vaig crear un petit diàleg entre elles, ah. Que identificava pues, això amb la relació inclús meva, no? De la meva...
1: Molt personal, eh?
0: Molt personal, sí.
1: Déu-n'hi-do. Doncs, si voleu, entrem ja en matèria, comencem amb els textos. Qui vol començar les tres?
2: La Ruta havia posat un ordre, pensàvem que faríem
1: doncs,
2: aquest
1: no,
2: ordre.
1: Doncs l'ordre que tingueu, val? Doncs vinga, va.
0: Començava jo?
1: Sí.
2: Qui era la última?
0: Vinga. Vale. Doncs vinga, començo jo. Des de la finestra. Saps, mama, crec que estic enamorada. No em diguis, i qui és? La mare no pot evitar que un somriure càlid i divertit aparegui espontani. No vol que la filla el vegi i aprofita la punta del mocador per amagar els llavis. Aquest és un tema molt seriós. El fill del peixater, contesta la noia, el que ve cada dissabte i s'atura sota la nostra finestra. Està ara a punt de passar. Avui sardines, bacallars, seitons. No puc deixar de mirar-lo, pensa l'enamorada. Somio amb una vida vora el mar. Segurament viu al costat de la platja, en una d'aquelles casetes de pescadors, blanques i blaves. Pel matí veurem sortir el sol i al vespre pujarem a la teulada per comptar les estrelles. La meva filla enamorada. S'ha fet gran i jove d'an. Aquest primer amor que et fa somiar i desitjar a parts iguals. Viu-lo amb tots els sentits i quan sigui el moment, deixa la finestra i trepitja el carrer.
1: Molt bé. Déu-n'hi-do, eh? Aquesta personalització i aquest contacte, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Molt bé. Doncs ara la següent lectura serà l'Agos.
3: Vinga. Sí, ja el sento piar sobre la finestra de la cuina. Un piu-piu conegut torna cada any quan menys m'ho espero. Perquè una s'oblida entre tanta manta, rutina i mitjons del rugit silenciós que va preparant la reconquesta dels colors i la carn tocada de brisa. Piu-piu fa de bon matí i m'agrada espiar-lo i endevinar l'idioma de les flors i dels bitxets de sota terra. Tot un moviment treballant clandestinament al sotabosc o als marges de les carreteres per de sobte un dia esclatar i sorprendre'ns. Piu-piu fa de bon matí. Afino els ulls, el nas, afluixo l'espatlla. Em deixo desencauar pel reclam de la festa, com un presseguer empaltat on maduren les penes verdes.
0: Molt bé.
1: Moltes gràcies, Pal. Moltes gràcies pel teu text i per aquesta aportació. I ara tocaria l'esperança.
4: Hola, formando parte del océano. A ella le gusta agradar a la gente. Eso la hace sentir que existe. Especialmente tiene en cuenta lo que agrada a su padre. Ella sabe perfectamente lo que a él y a la gente les gusta. Lo que esperan de ella. Que sea delicada, amable, risueña. Así que ella se fija en las princesas de los cuentos de hadas. Eso le gusta. Aprende y comprende cómo debe ser y comportarse ella. Cuando juega, y cuando nadie mira, practica cómo hacer. Y cada vez consigue ser más delicada, más bonita, más amable, más agradable, más perfecta. Y así gustar a todos. Ver el rostro de felicidad de los demás la hace sentir cada vez mejor, más realizada, más segura, más tranquila, más feliz. Algo suyo está raro en sí. A la vez, dentro suyo, muy dentro, casi imperceptible, hay una tristeza muy profunda, un vacío. Lejos de sentir conexión con los demás, es como si cada vez que se acerca más a darles su felicidad, se aleja un poco más de la suya propia. Se siente feliz y segura en el momento de agradarles. Eso sabe hacerlo a la perfección. Ella es fuerte y sabe adaptarse, pero a la vez tiene ese vacío que no se va. Que se siente agotador. Le gusta reflexionar, así que ella recuerda. Ella es feliz cuando baila fuerte, como en África se baila. Siente esa libertad, su naturaleza,
2: Sus pelos

0: La cançó de Noia de Porcellana, que la cantava en Pau Riba i en Joan Manuel Serrat, doncs ens indica, no?, aquesta noia que té alguna cosa dintre seu i que el vent l'ha de fer volar com a papallones. I és el que us ha portat a vosaltres aquest taller i és el que us ha portat també aquests relats d'aquest disparador que us va donar la Ruth.
1: Sí, sí.
0: No sé si... Quan he escoltat la cançó vaig pensar, ostres, és totalment indicadora d'aquest disparador de la proposta de la Ruth.
1: Sí.
0: Diu que sí, l'esperança.
2: Sí, de fet, de vegades també, avui mateix, mentre sí? esperàvem a que les sí? companyes estiguessin aquí xerrant, no?, sobre, sí, sobre els textos i el taller, hem fet un exercici i un disparador ha sigut una cançó.
0: Molt bé.
2: I la veritat sí. és que molt ben triada i molt, molt inspiradora també.
0: Perfecte. Doncs a partir d'aquí, i us preguntaré el mateix que el grup anterior, evidentment heu vingut per una motivació molt personal, no?, perquè les que ja ho veu fer el trimestre passat, doncs voleu desenvolupar aquesta escriptura. Entenc que no és el vostre objectiu a partir d'aquí dedicar-vos a escriure, val? Però sí que m'agradaria una mica que m'expliquéssiu i faríem la ronda i una miqueta de debat del que us està portant a cadascuna de vosaltres aquests tallers d'escriptura creativa amb la Ruth, i si penseu continuar, si hi ha nous trimestres o nous cursos, que després explicarem una coseta que ens ha dit la Ruth. O sigui, que què us ha portat aquest taller a vosaltres a nivell personal i també el que he dit a l'altre grup a nivell professional, perquè suposo que això ja no t'ho emporta. Si t'ho emportes a nivell personal, t'ocupa en totes les facetes de la teva vida, no?
3: Dic.
1: Sí. Sí, és molt interessant. Es pot dir moltes coses en aquest tema, no? El que deies de si ens dedicarem a l'escriptura, jo ja em dedicava, però perquè a mi m'agradava, no? Però és el que diu, de forma creativa. No és professionalment, però bueno, algun dia potser sí que faig alguna cosa. Però jo no m'he apuntat aquí per això, m'he apuntat perquè jo ja veig en mi mateixa com que em costa molt posar-me a escriure sobre mi mateixa. I jo, que conec a la Ruth, sabia que ens emportaria una mica cap a aquests llocs nostres, profuns, no?, com dic en el meu text, sí, que al final t'ajuden a descobrir-te a tu mateixa una mica, no? I com dius, doncs a poder portar totes aquestes coses de tu que descobreixes, doncs, tant a la teva vida privada com laboral, perquè acaben formant part de tu. I com dic, també veure el que fan les companyes també et fa reflexionar. Llavors, sí, jo m'agradaria molt el proper... Bueno, si tornen a obrir aquest
0: taller.
1: Curs...
0: Molt bé.
1: Poder apuntar-me a un altre taller, sí.
0: No us coneixeu entre vosaltres?
4: No.
1: D'abans. Bueno, d'aquí, d'ara.
0: D'aquest taller, vull dir, no avui. Sinó abans del taller.
2: No,
0: vull dir que també ha sigut compartir amb desconegudes, que això també és una mica difícil, eh?
1: Sí.
2: Però és guai, no?
1: Jo crec que... El que hem rebut a les demés ha sigut molt... Ens ha fet conèixer-nos i apropar-nos molt.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Molt bé, molt bé.
4: Jo crec que, bueno, totes tenim l'inquietud, no?, de l'escriptura i de l'escriptura creativa, no? Per això, quan ho veus, et crida i t'apuntes. Però, clar, el fet d'apuntar-te, tens l'oportunitat de que almenys un cop al mes te sentes en un espai segur, tranquil, que estàs a gust i crees, no? Perquè, si no, costa molt de trobar aquest temps. O almenys a mi em passa, que
1: sí,
4: jo sola
1: sí.
4: Em costa molt.
1: Sí, és com quan vas al gimnàs, que necessites que algú t'aixutxi una mica per, no?
0: Sí, sí.
1: Doncs aquí
0: sí.
1: És això també.
4: Es dona aquesta oportunitat, saps que t'has apuntat i vas i venim molt a gust, perquè realment és un aprenentatge i compartir amb un espai que suma, no?
2: Sí, sí, a més... A mi són els disparadors que proposa la Ruth, però també la dinàmica que es dona de... Hi ha un temps, no? T'explica els disparadors, compartim, però hi ha un temps. Igual són 15 minuts el moment d'escriure, de vegades més, de vegades menys, però comença, perquè el temps s'acabarà i tu comença i ja veuràs cap a on vas i veure les companyes que ja estan i deixar-te anar, no jutjar
1: sí.
2: tant, no? És com molt més flueix, hi ha alguna cosa que es deixa anar i que no estàs jutjant, no?, el full en blanc, o si no sé, si no has d'escriure alguna cosa superbo, doncs millor no ho escric, no?, que de vegades els porta bloquejos,
4: sí,
2: bueno, escriurà i de vegades amb el temps que es dona i saber, ja vas buscant el final i alguna cosa encaixa,
4: sí,
2: no?
4: Sí, això que deies és important, lo del judici, no? Que no hi ha cap judici, ni cap a tu mateixa, i saps que tampoc et jutjaran els demés, les demés companyes, no? I això, pues, t'ajuda, no? a ser lliure i a crear el que et surt.
2: Total, sí, i a més sentir com un mateix disparador a cadascuna la porta cap a un lloc totalment diferent, amb el seu matís, això és meravellós.
0: Sí, és increïble, no?, que una mateixa imatge, un mateix quadre, el que pot produir és totalment diferent, però això ens passa sempre a la vida, eh? Vull dir, tu pots llegir un WhatsApp i dir, ostres, que bé, i una altra persona del mateix grup diu, però has vist què ha dit? Què ha dit? No? Si no ha dit res, perquè l'entonació la posem nosaltres sempre, i la intencionalitat. I amb una imatge passa això, no? que pots veure una nina de porcellana, et pot portar a la relació entre mare i filla o no. Una nina de porcellana que abans s'ha comentat, la toques i és freda i et produeix calfred.
1: La gent que li té molta por a les nines de porcellana, per exemple. I altres és com, que bonica, la vull pentinar, la vull cuidar, i és la mateixa nina, no?
0: Exacte. Molt bé, algun altre disparador, perquè ja ho hem comentat una miqueta abans, al principi, no? Dels tres disparadors que us ha donat, el de les paraules, com va anar, els mots que us va proposar? Perquè això ja és més difícil, eh? O sigui, crea a través d'una imatge, d'un quadre, que té molts elements de llum, de contrastos, d'imatges, no? Uh-huh. Una dona a la finestra et pot suggerir moltes coses, però una paraula en concret, això ja és més difícil.
4: Sí, aquesta, la proposta que ens va fer va ser diferent, no? Perquè havíem d'escollir un valor o una emoció i fer una frase curta, però sense dir aquella paraula, o sigui, explicant el que volia dir sense dir la paraula, i els demés havien d'adivinar què és el que tu volies transmetre, no? I bueno, sí, tenia la seva complicació, però va ser divertit, no? I enriquidor, com sempre, sí.
1: A mi em va agradar perquè aprens a identificar com funcionen les emocions, i justament això que dèiem, no?, de les interpretacions, perquè a vegades era una emoció i semblava una altra, i les persones, el que acabàvem dient, és aquesta emoció, i l'altre dia, no, és l'altra, no? I potser no eren cap de les dues, no? I també podia encaixar dintre de les tres. I llavors t'adonaves de com funcionen les emocions, les interpretacions, és que és molt, molt enriquidor.
2: Sí, per una banda, aquesta part més que es va generar, no?, també a la sessió de que vam acabar compartint emocions, però també per la part de recurs literari. A mi m'agrada molt aquest exercici per adonar-me que són recursos que hi són, no?, a la literatura, i que fem servir, que, com li deia, el nombrar sin decir, no?, va dir. Però prendre, no?, agafi consistència i dir, ostres, pues sí, mira, aquest recurs ajuda a que un text tingui més profunditat, més capes, no?, més...
1: Sí, te'l fas més teu, et fiques a dins... I et fa més interessant el text, bàsicament. Igual que l'altre dia que vam fer les onomatopeies, toc, toc, toc, no? Per exemple, posa el toc, toc, toc en dintre d'un text, i t'havies d'inventar tot el text també per fer això, no? O les paraules que...
4: Ocells
1: d'animals, exacte. O una altra que també era de paraules, no? Una paraula que no coneguéssim el seu significat, busca-la per la següent sessió, i allà la compartia. A mi, clar, venien les companyes amb paraules que no sabies què eren, i ara fica-les dintre d'un text. Wow. Llavors també aprenies, no?, sobre paraules noves. Sí.
2: Sí.
0: És molt interessant, perquè realment estem perdent vocabulari en la nostra societat.
1: Exacte.
0: I aquest taller no solament és creatiu, sinó que t'impulsa a conèixer noves paraules.
4: Sí, és aprenentatge també, no?
1: És molt íntegre, jo diria, aquests tallers són molt íntegres, per moltes coses serveixen.
0: Molt bé. Sí. I ara, un cop esteu fent aquest taller, perquè aviat ja s'acaba aquest trimestre, diguem-ne, crec que ho acabeu ara el mes de maig.
4: al juny, no?
0: Crec sí, al juny
2: queda,
0: és...
2: Queda una sessió. Sí,
0: queda,
2: una sessió.
0: Queda, perquè és un cop al mes, exacte, les sessions que es fan. A la vostra vida quotidiana, a partir d'ara, us impulsa alguna cosa concret, un clic, no sé, m'invento, estic al metro i veig una persona asseguda amb les cames creuades i jo que sé, m'agraden els mitjons que porta. Això us impulsa a veure ara en el vostre dia a dia de que la vostra creativitat es vagi impulsant i de dir, ara no tinc temps d'escriure, però m'agradaria escriure-ho? Us està fent aquest clic?
2: Sí.
0: Sí?
2: Sí, sí, sí. Sí, bueno, són exercicis o fórmules que igual ja estaven, no?, una mica, sobretot això de registrar un personatge, una situació, i deixar-ho per després. A mi m'has ajudat molt a que no es quedi tan per després, a fer-ho sense el, bueno, sense procrastinar, no?
4: Sí.
2: Sí, i ampliant la quantitat de recursos o de camins per on entrar a fer un text, sí.
4: Sí, vas agafant més la forma, no? Com deien allò del gimnàs, no? Quan comences a anar més, sí, vegades, pues vas agafant, pues això et crea com més vici, diguem.
0: No? Addictiu, és addictiu,
4: sí,
0: eh?
4: Sí, sí, sí. O sense alguna cosa, dius, hòstia, això és interessant, no? I apuntar-lo a la llibreta i a partir d'aquí, pues, poder crear un petit test o... Sí, i després a mi també em fa el compartir-ho. O sigui, perdre aquesta por de compartir el que s'ha escrit, no? Sí, perquè ja ho has fet, no? Ja fas aquest exercici de sortir d'aquesta zona de confort, de dir, escric i ho comparteixo. Pues fora d'aquí, del nostre grup d'escriptura, també m'ha ajudat a compartir-ho.
2: Mm. Clar, és que això és l'altre, no? Una cosa és el moment de fer-ho, no? Com la cuina de l'escriptura, i després amb qui ho comparteixes, si tu ho sents, perquè això és també la quantitat de judici o d'expectativa, sí, o de comparació que hi ha, no? Amb qui, o quina quantitat de públic, o quin públic, o a qui vull que arribi, no? Mm-hmm. Que també és un altre tema.
4: Sí.
0: I si a nivell quotidià us fa aquest disparador, a nivell professional també us està ajudant? Abans comentàvem que a vegades tenim feines molt administratives en el que la nostra redacció en els textos és molt encotillada. A nivell professional, no sé si també us està ajudant a l'hora de, no sé, de crear textos a la feina o d'impartir el que sigui, no sé.
1: Jo és que la meva feina no és de fer text, és més pràctica.
0: Val.
1: Però sí que no només aquest taller, no, sinó tota la vida t'ensenya. Però aquest taller, parlant-ne, doncs sí, m'ajuda també a veure com que veig que les companyes d'un mateix text o imatge se'ns ocorren coses superdiferents, m'ensenya a veure que realment el món interior de cada persona és superdiferent. I llavors això m'ajuda a com no aprendre-m'ho a personal, no? Les diferències de les persones, i com que també es tracta d'emocions i tal, doncs me n'adono que sí, que tot el que mou a les persones realment són les emocions, tant si és per un aprenentatge, és perquè jo em sento realitzada potser amb aquest aprenentatge. O sigui, el que hi ha al fons de tothom són les emocions, és el que jo veig, i el respecte profund per aquest món interior de cadascú. Mm. Llavors aprens a tractar la gent com amb més cura, i si veus que ells potser es prenen les coses d'una forma més personal, doncs saber que potser doncs estan tenint por o qualsevol cosa, no? Llavors comprendre també això, i perquè veus molt com la comunitat, no?, en aquest taller de les companyes, i que res és personal i que pots no jutjar, si vols no jutjar. Mm. I si jutges és perquè no pots no jutjar, i això també és com per donar compassió. I m'ajuda, a mi m'ha ajudat amb això, perquè ja dic, no escric res, és més pràctic, doncs m'ha ajudat amb les persones.
0: Això és molt important, eh? O sigui, que aquest taller, a través d'aquesta mirada de no jutjar, ho pugueu traspolar a la vostra vida quotidiana, sí, professional, amb les relacions amb altres persones, doncs és molt important.
4: Sí. Sí. Jo a nivell professional sí que m'ha ajudat a agafar fluïdesa a l'hora d'elaborar els textos i d'estructurar-los millor també. aquests dos aspectes sí que m'ha ajudat al taller.
0: I això que tu ets sempre una gran lectora, sí, i estaves molt acostumada a llegir textos.
4: Sí, sí, sí.
0: Ara, ja no, no de la feina, eh? Sí, parlo, sí, de la teva vida personal.
4: Sí, sí.
0: Val,
4: sí,
0: i, i per tant sempre qualsevol cosa que fem ens enriqueix i ens aporta. Encara que pensem que no, encara que siguis professora i digues, ui, si jo això de parlar en públic, estructurar el meu diàleg, ho sé perfectament, però segur que si fem algun tipus d'activitat creativa i de taller, sigui amb la Ruth o amb qui sigui, ens enriqueix i ens ajuda.
4: Sí. Sens dubte, sí.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Ja per anar acabant, alguna coseta més que tinguem que afegir?
2: Doncs,
0: per despedir-nos?
2: Doncs, animar la gent, no? A apuntar-se, a escriure. Jo estava pensant amb l'última pregunta, no? Jo estic a les aules, soc profe, i amb l'era de la IA. Mm. I també hi ha una qüestió, no? Amb l'escriure i amb l'art en general, que és com que s'apaga una mica. Sí. Llavors sí que continuar el taller, l'escriptura, aquestes propostes em continuen recordant la importància de portar-ho, de portar moments d'escriure, de no judici, de facilitar estones d'art.
4: Sí, clar, sí, de fer-ho tu, sí, mateix, que sí, no se'n, sí, vagi la creativitat, sí, perquè al final, sí, és el que ens fa també humans.
0: Sí. Exacte.
4: No, no podem renunciar a aquesta part de creativitat pròpia que tenim cadascú, no? D'artista, sigui en l'àmbit que sigui, no? Perquè ens completa, no? Com a persones, ens dona, sí, aquesta part harmònica, no? I no podem renunciar encara ni elles, ni perquè estem per sobre, no? Diguem.
2: Total, sí, el moment... Des que apareix el disparador, aquells 15 minuts, el que t'està passant al cervell, a tot el cos, no? En, sí, general, és una experiència que, sí, bueno, que no te la dona una, sí, no sé.
0: Doncs animem a tothom. Vosaltres acabareu ara aquest trimestre, ara el juny, ho hem dit, però les persones interessades, que sapigueu que la Ruth està preparant un intensiu pel mes de juliol. Així que qui vulgui informació es pot adreçar a la Secretaria de l'Avent Centre Cultural, que estem al carrer Àngel Guimarà 27, i qui vulgui que s'apunti per fer aquesta creativitat, sí, que va més enllà de l'escriptura.
4: Sí, sí.
0: Val? Així que ara ens acomiadem amb una cançó que hem escoltat abans, perquè una de les vostres companyes ens ha fet una proposta d'un text que m'ha dit que estava inspirat en una cançó, que era la Carla, amb una cançó del Manel que es diu El mar. O sigui, sí, que us deixem amb El mar. Sí. Gràcies,
2: gràcies
0: per estar.
2: Gràcies.

0: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
1: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat. El primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
2: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: home.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
2: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 12.
1: Dones de la meva vila. Un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató. A l'edició i muntatge, en Jordi Udina. Fa uns dies, per no dir setmanes, estava aquí a la ràdio i vaig escoltar que algú estava cantant òpera. El primer que vaig pensar és que s'estava assajant alguna obra de teatre de l'Avent Centre Cultural, però no, perquè en aquells moments no hi havia cap òpera programada per fer aquí a l'Avent. Així que, com que aquesta veu persistia i finalment vaig dir, estan assajant òpera, evidentment. Vaig començar a recórrer els passadissos de l'Avent Centre Cultural. Però no sabia d'on venia aquella veu. I vaig anar aturant-me a cadascuna de les portes i les sales del centre, fins que al final vaig descobrir que hi havia una porta i algú que estava assajant.

0: Parlarem de música, d'òpera, de música barroca, també. Parlarem, suposo, que d'Argentina, de Londres, de París, d'alguna altra ciutat, d'estils musicals, dels bolos que es fa per aquí a Catalunya, i de tot això en parlarem amb la Soledad Cardoso. Benvinguda, gràcies per estar aquí.
1: Gràcies per l'invitació.
0: Realment em va sorprendre, eh? O sigui, trobar-te a la sala del 75è aniversari d'aquí de l'Avens, que estaves assajant. I com has vingut a parar aquí a l'Avens a assajar?
1: Sí, és una mica gràcies al meu home, que fa poc va fer una obra teatral aquí a l'Avens, Losers, i em va posar en contacte amb la noia que treballa aquí a la secretaria, la Laia.
0: La Laia, sí.
1: I em va fer el favor de deixar-me assajar una miqueta aquí, perquè, clar, a casa és una mica més molest pels veïns i millor s'està més còmode aquí, de veritat.
0: Tu vius a Sant Just d'Esvern.
1: Sí, sí. Gairebé Esplugues, perquè el carrer on jo visc, de la nostra vorera, és Sant Just, però l'altra és ja Esplugues.
0: Ah, és aquest límit que tenim, eh?
1: Sí, el carrer Sant Ferran, sí.
0: Molt bé. Tu ets argentina, i tu a l'Argentina doncs comences els teus estudis musicals i ja has rebut també diversos premis, ets molt jove, però si mirem la teva pàgina web, que és soledadcardoso.es, doncs ens sorprèn, no? Perquè tens un llarg recorregut.
1: Gràcies per dir que semblo jove, no tant, no gaire. Doncs jo vaig néixer a Santa Fe, Argentina, i des que em vaig adonar que la meva vocació era la música, vaig tenir clar que hauria de marxar del meu país d'origen, perquè allà, malauradament, no es donen les condicions per desenvolupar una carrera com a solista, com a intèrprete. I doncs, de molt jove em vaig presentar a diversos concursos,
0: sí.
1: I així, anant fent currículum, vaig aconseguir que el Mozarteum argentí em concedís una beca per estudiar a Europa, i jo vaig triar l'Escola Superior de Música Reina Sofia a Madrid, i vaig tenir l'honor d'estudiar amb Alfredo Kraus i Teresa Berganza.
0: Molt potents.
1: Sí, sí, és la veritat, aquí, és que clar, és un somni.
0: Són dos
1: realitat.
0: Noms que aquí a Espanya, quan dius Kraus o Berganza, és el màxim, sí. De fet. Ves que en el teu currículum posa que et vas presentar amb un certamen Pau Casals per a joves intèrprets. Clar, quan estem aquí a Catalunya, per nosaltres, Pau Casals ens omple molt.
1: Sí, sí. Va ser premonitori, es diu.
0: Sí?
1: Premonitori, perquè aquest centre català és a Rosario, que és la mateixa ciutat on va néixer Messi, que tothom la coneix, sí. La conec per això, i és a la meva província, Santa Fe, uh-huh. I em vaig presentar a aquest concurs, el vaig guanyar l'any 97, i el premi era un mes de venir a Barcelona a estudiar, a fer classes amb l'Anna Ricci, en aquell moment una mezzosoprano d'aquí de la terra, boníssima, i aquell va ser el meu primer contacte, el meu primer viatge de tots els que vaig fer. I precisament ara sento el cant dels ocells,
0: sí.
1: I jo no coneixia pràcticament la cultura catalana, i havíem de cantar una peça imposada, i jo vaig triar el cant dels ocells sense saber-ho.
0: Tot és premonitori.
1: No, no. Sí, sí.
0: Anem a escoltar una mica?
1: Sí.

0: Com aprens català? A part de que cantes aquesta cançó però sense conèixer l'idioma.
1: En aquell moment vaig viatjar de la meva ciutat, que és Santa Fe Capital, a Rosario, i allà vaig demanar ajuda a la gent del centre i vaig practicar la pronunciació amb ells, però clar, els anys han passat i les voltes de la vida em porten a Catalunya per amor, perquè
0: pel teu company?
1: Exacte, vaig conèixer un alemany nascut a Barcelona i aquí vaig venir a viure l'any, el 10 d'octubre del 2009 a Barcelona. Després ens vam casar, vam venir a viure a Sant Just d'Esvern i clar, jo vaig començar a treballar també aquí a Catalunya i havia de cantar en català i vaig començar així per poder pronunciar bé, no només cantant sinó també els textos parlats, i em vaig inscriure allà al CEPNL de Sant Just, sí. I vaig anar enganxant-me gràcies a la meva estimada professora, la Marta Musac.
0: Jo també la vaig tenir, a la Marta, de professora.
1: Sí, és excel·lent.
0: Sí, molt, molt.
1: I em va contagiar l'entusiasme i l'amor per la llengua i he arribat fins a la fi, gairebé la fi, el certificat seu, o sigui que...
0: I segueixes fent...
1: Sí, i continuo fent part del voluntariat per la llengua amb la Montse Riverola.
0: Que també la conec.
1: Sí, sí.
0: Doncs casualitats, que sense conèixer-nos tu i jo personalment, doncs estem descobrint que tenim persones en comú. Així és. Doncs sí que m'agradaria una miqueta parlar més del teu llegat professional, perquè veig que també Mozart et segueix al llarg de la teva vida. És poder referent teu a tota la teva carrera artística? És un dels teus compositors favorits?
1: Sí, jo crec que la seva obra és la més adequada per les meves condicions vocals, l'afinitat també que tinc amb el seu llenguatge, i sí que és un plaer cantar no només les seves òperes, també les obres sacres o les cançons. És un plaer. Sí, m'agradaria continuar cantar-ho fins a la fi.
0: Quins altres autors o gèneres, perquè no solament deus cantar òpera, perquè sent argentina, la pregunta obligada, cantes tangos?
1: No, malauradament no. No, la veritat és que jo vinc d'una regió que es diu el litoral, que vol dir, el litoral fluvial, no? de al costat del riu Paranà, i som llunyats de Buenos Aires, del centre, no?
0: És a l'interior? És a l'interior?
1: És a l'interior, sí. I doncs no, el tango no és el meu ADN, i més aviat el folklore, com el chamamé, la chamarrita i tot això. Sí.
0: Els teus recorreguts geogràfics, perquè estem parlant d'Argentina, que vas venir aquí a Madrid, però també has estat a altres ciutats i has interpretat altres obres. Explica'm una mica per on has estat i què has fet. Explica'm, cuéntame.
1: Bueno, doncs jo vaig fer el meu debut professional l'any 99 al Teatro de la Maestranza de Sevilla, cantant la meva òpera preferida, Les noces de Fígaro, i des de llavors he cantat a Madrid, al Teatro Real, al Teatre de la Zarzuela, a València, al Palau de les Arts, al Palau de la Música, a Barcelona, a l'Auditori, al Palau... A Liceu encara em falta, em queda.
0: És difícil, oi?
1: Sí, sí, sí.
0: Hi ha llocs que és difícil de sí, cantar, oi?
1: Sí, sí, sobretot, sí, necessites sí o sí una gent que et representi i sí, és, són lligues diferents, diguem. Però, doncs, quan, tornant al tema del repertori, no? com vaig sí. enfocar la meva carrera, quan, allà per l'any 2000, quan vaig fer el meu debut al Teatre Real, va ser amb una òpera barroca que, espanyola, que es diu Celos a un de l'aire matan, de Juan Hidalgo, i allà un company baríton em va dir que li semblava que la meva veu era molt adient pel repertori barroc. I jo, que també buscava diferenciar-me del repertori que feien totes les meves col·legues sopranos, que són moltíssimes, doncs li vaig fer cas i vaig marxar a França a estudiar amb un contratenor que es diu, és molt prestigiós, el Gerard Lenn, d'ell vaig aprendre tot el que sé d'estil del barroc i ell va ser molt generós amb mi perquè em va convidar a cantar amb ell per tot arreu França, o sigui, i així, a poc em vaig assabentar que havia una prova per entrar a una mena d'acadèmia barroca organitzada per Les Arts Florissants, que és un grup molt prestigiós de barroc, i vaig tenir la sort de ser seleccionada pel mateix William Christie, no? Que és un dels directors barrocs més reconeguts del món. I a partir d'allí, sí, em vaig fer coneguda més aviat per tot aquest tipus de música del segle XVII i XVIII, i vaig cantar molt Handel, molt Bach, italians també, Monteverdi, Frescobaldi, Pergolesi... sí, és una música que m'encanta, en què la meva veu pot mostrar totes les seves possibilitats, em puc expressar al màxim.
0: Amb tots els colors que té la veu.
1: Sí, eh? Així mateix, sí, sí.
0: Va, anem a anar una mica, parlant de diferents tonalitats, anem a parlar una miqueta... Quin és el teu color preferit, per exemple? Així distendim una miqueta...
1: Sí, el rosa salmó.
0: El rosa salmó.
1: Sí, m'encanta, sí.
0: I fora del panorama musical operístic o de barroc, quina cançó t'agrada? O seria el teu referent a la teva vida?
1: Doncs hi ha una cançó... que m'emociona des del primer moment que la vaig sentir, perquè em fa pensar molt al meu pare, que es diu La Niña Lola, i és la versió de Concha Buica. No sé, sempre...
0: Doncs la posarem al final per acabar l'entrevista. De les ciutats que has viatjat, amb quina d'elles et quedaries?
1: hi ha moltes. Cadascuna té un atractiu particular, però tinc molt bons records de Brujas, no?
0: Sí, Brujas, sí.
1: També de Praga, que vaig viatjar l'any 2006 i em vaig enamorar d'aquella ciutat tan, tan preciosa i en aquell moment no havia tant de turisme, o sigui que era
0: I és veritat que Praga es nota la gran cultura musical que té la seva població, en general?
1: Sí, totalment.
0: Tenen
1: sí, sí.
0: un gran nivell.
1: Sí, sí, sí, sí, la veritat, tots aquests països, la República Txeca, Hongria, Alemanya, Àustria... sí que es nota que la gent gaudeix molt amb aquest amb la música clàssica entre cometes i sí que és normal anar a concerts a l'òpera a veure espectacles així en viu, no?
0: Sí, sí. O sigui, que allà no és tan elitista com en aquí.
1: Sí, però és un prejudici, em sembla, perquè si et poses a veure els preus, no? de les entrades, de, per exemple, al Liceu o al Palau o l'Auditori, no solen ser més cares que a qualsevol partit de futbol de primera divisió. O sigui que no, és un mite, em sembla, que sigui elitista. Potser que el públic que assisteix a aquests esdeveniments, o sigui, la seva motivació és diferent, perquè clar, quan ets a la grada, no, d'un estadi de futbol i allà pots cridar i pots exterioritzar o fins i tot insultar, no? a un equip, el teu o al contrari, i és una mena de catarsis i t'alleugera de problemes que hagis tingut, dones pas als teus impulsos més, no sé. En canvi, si el públic que va al teatre o a un museu o a un concert o a veure un ballet, em sembla que el que busca és la bellesa, així amb ve alta, no? Sí. O fer-se preguntes o qüestionar-se coses que després li facin créixer com a ésser humà o espiritual, no sé. Són necessitats de l'ésser humà diferents, no?
0: Sí. Dintre d'aquest món elitista musical, perquè, bueno, perquè és una gran cultura musical que s'ha de tenir, dintre d'aquesta professió teniu moltes rivalitats o complicitats? Perquè, clar, no tothom canta òpera, no tothom és baritó o soprano,
1: no? I no cal,
0: no?
1: Tampoc.
0: Exacte. Però també és un món professionalment reduït, que a vegades és molt difícil d'entrar. I, per tant, hi ha moltes complicitats o som nosaltres que ens pensem des de fora que hi ha moltes rivalitats?
1: Sí, jo crec que no, que avui dia no és així. Potser ens hem quedat amb històries no, dels anys 60, 50, on s'explicava que eres o de l'equip de la Renata Tebaldi o de l'equip de la Maria Callas, no? I, uh-huh. I la música no és així, l'òpera tampoc, i cadascú té la seva personalitat, el seu repertori, el missatge que vol transmetre és diferent. O sigui que jo, en el meu cas, em sol trobar molt contenta amb els ambients de treball, amb molta col·laboració i clar, i com que ens vam coneixent de tant coincidir els mateixos espais, es van fent lligams així de relacions humanes molt boniques, i quan et criden per fer algun concert tu pots recomanar un col·lega i anem, o sigui, col·laborem més aviat entre nosaltres, sí.
0: el panorama musical aquí a Catalunya, tu ara que t'estàs movent aquí en el territori, com el veus? A nivell de la teva carrera professional, no diré a nivell de musicalment dels grups catalans, sinó com veus tu la cultura musical aquí a Catalunya?
1: Doncs jo que últimament estic treballant molt fent col·laboracions amb cors, no? Com que m'inviten com a solista de cors amateurs de tot el territori, em sorprèn molt gratament que hi hagi una cultura de cantar, que tothom gaudeixi, sí, d'aquesta activitat tan bonica, que és una feina d'equip. No és molt usual, no?, trobar tantes corals i tanta
0: clar,
1: gent que
0: li
1: agrada.
0: Aquí hi ha una tradició històrica, ara no recordo, però poder de 200 anys o 250 anys, que són els cors d'en Clavé, que el que feia en Josep Anselm Clavé era crear cors perquè era una manera de que la classe obrera doncs tinguessin el seu espai, també era cultural, perquè també servia per alfabetitzar a totes aquestes persones, a vegades era per treure'ls també dels bars, no? Sortien de la fàbrica, i era una manera de donar cultura i una manera de fer grup. I sí que és veritat que arreu de Catalunya i de la Mediterrània doncs hi ha molta tradició de grups corals, i per això oients, doncs, tenim la coral a Sant Just d'Esbert, tenim una coral, diverses corals aquí a Esplugues, i hi ha moltes poblacions que hi ha moltes corals, això sí que és veritat.
1: Sí. Que bé.
0: Doncs sentim una miqueta més de música.

0: Hem agafat el final,
1: la nota final
0: d'aquest Ave Maria que estaves interpretant.
1: Sí.
0: Assaixes. Jo t'he portat aquí a la ràdio perquè et vaig conèixer assajant. Quantes hores d'assaig has de fer al cap de la setmana? Perquè, clar, ja no dir el cap del dia. Al cap de la setmana, quantes hores has de dedicar?
1: Ah, mira, et sorprendrà, però no gaires, no.
0: No,
1: la veritat que per les particularitats del nostre instrument no podem passar-nos hores cantant i cantant, no? Doncs a mi em va bé cantar a plena veu una hora cada dia, tots els dies de la setmana, i la resta de temps estic fent altres feines, com memoritzar, traduir textos, llegir o passar partitures a midi, no?, amb l'ordinador, o investigar repertori nou, o escriure e-mails, enviar e-mails, propostes de concerts perquè em cridin, o presentacions de mi mateixa, no? O sigui que... I després, l'horror del tema el que pateix qualsevol autònom, no?
0: Ostres, sí, el tema d'Hisenda, eh?
1: Ah, sí, sí.
0: Les factures.
1: Exacte, sí. Ara que acabem el trimestre ja hem de presentar tots els impostos i, bueno, és una feina que normalment alguns tenen gestories que s'encarreguen i altres ho fem nosaltres mateixos. I, bueno.
0: I ara que a partir de l'any que ve s'imposa un tipus de programa informàtic determinat per poder presentar les factures a Hisenda. O sigui, ja no vale l'Excel.
1: Oh.
0: Ara s'haurà de fer d'una altra manera.
1: Uah, quines notícies em dones.
0: Aquesta no la sabies.
1: No la sabia, no.
0: Bueno, reprenem. O sigui, em dius que la veu no cal forçar-la, no cal treballar-la constantment, perquè també s'ha de reservar. Si no,
1: sí, és important.
0: S'ha de cuidar.
1: Jo la comparo molt amb l'esport o la dansa. És una activitat molt física i l'instrument està bé treballar-lo, diguem, poc però a fons, però bé. O sigui, fer la... quan era joveneta no ho feia, no? No escalfava, només anava directament o podia cantar a qualsevol hora sense... O podia sortir un dissabte a la nit, beure i cridar i el dia següent estava esplèndida, però
0: que
1: això
0: bé.
1: No ens passa.
0: Ara ja no.
1: Amb el pas dels anys sí, hem de cuidar una miqueta més l'estil de vida, o sigui, bueno, el normal, no fumar, no beure així més de la
0: del
1: que toca, sí.
0: Clar, perquè és
1: dormir bé,
0: clar,
1: és el cos, però dormir bé, per a mi és el millor. I així la veu està sempre brillant i en condicions.
0: Anem a parlar ja dels teus projectes, perquè ara aquest mes d'agost actues a Calella. Explica'ns una miqueta, què ens trobarem a Calella.
1: Sí,
0: què faràs?
1: A Calella farem un concert tot de repertori barroc amb l'Edwin García, que és un guitarrista i tiorbista colombià, però que viu aquí fa la tira d'anys. I farem una primera part de barroc, sobretot espanyol, amb guitarra barroca, i la segona part és amb tiorba i predomina el repertori italià. I ara que penso, també hi ha un parell de francesos, però serà molt, molt interessant, sobretot per la gent que no és així molt entesa, es diu? No, muy entendida.
0: Sí, entesa, entesa.
1: Perquè sí. Són peces que segur que tothom ja coneix d'abans i no sap el nom de l'autor, però és repertori molt conegut. O sigui que sí, sí, que vingueu tots.
0: I tens alguna coseta més recent, oi? Que
1: sí,
0: t'acaba de sorgir i que també serà al
1: sí,
0: setembre, m'has dit?
1: El 10 de setembre, a Castellolí, farem un concert amb una mezzosoprano que és molt amiga meva, és l'Anna Tuella, i amb l'acompanyament al piano de l'Alessio Coppola, i cantarem les àries d'òpera i els duets per mezzosoprano i soprano més coneguts, i a poc anirem introduint peces de les nostres terres respectives. Jo cantaré alguna cançó argentina, algun duet també amb ella i cançó catalana, i acabarem així perquè el dia següent és la diada i volem donar un lloc destacat a la música d'aquí.
0: Doncs, si voleu saber més sobre la Soledat, si voleu escoltar doncs algunes peces del seu repertori, jo us recomano que entreu a la seva pàgina web soledatcardoso.es. Allà la trobareu. Digues, digues.
1: I jo volia convidar-vos també, si teniu l'oportunitat de comprar o fer-vos amb un CD de cançons de cambra argentines que vam gravar amb la meva estimadíssima Quimei Urquiaga, pianista, i jo mateixa, que totes dues som argentines i hem volgut deixar testimoni d'unes obres molt que no són gaire conegudes aquí, però és un repertori de cambra de compositors prestigiosos de la nostra terra, com Gilardo Gilardi, Carlos Guastavino, Arturo Luzzatti, Lia Cimaglia, Emilio Dublanc, i és molt bonic aquest CD i us convido
0: Ens l'hem de baixar per internet o l'hem d'anar a buscar físicament?
1: Està plataformes, sí, com a sí, YouTube, sí. A Spotify, a Apple Music també, i en format físic també hi és, l'he vist a la FNAC, per exemple, i altres botigues especialitzades. El vam enregistrar amb la discogràfica IBS Classical de Granada i estem molt contentes amb el resultat.
0: Doncs també podeu seguir a la Soledat a Instagram, a Soledat Cardoso guió baix, i allà també podeu, doncs, més novetats o qualsevol cosa que ella ens vulgui comunicar. Ara ja sí, Soledat, per acabar, bé, primer de tot, donar-te les gràcies perquè has fet l'esforç de fer tota l'entrevista en català.
1: Tinc por. No, sí, sí? És, per a mi és un plaer i m'encanta parlar llengües i
0: molt bé.
1: Trobo que, bueno, sí, podria fer-ho millor, la veritat, però bueno, fins i tot
0: o pitjor.
1: Sí, també.
0: Tampoc no cal posar sempre el llistó molt alt, eh?
1: Gràcies.
0: Amb l'esforç ja ni és suficient. Ara sí que vull demanar un compromís per part teva. Abans, quan t'he demanat quina ciutat que comentaries, m'has dit que de la ciutat sempre, de cadascuna d'elles, t'emportes alguna cosa que t'agrada o que està bé. Sempre et quedes amb el millor. Però ara sí que m'agradaria, parlant d'Esplugues, Sant Just, Barcelona, que em diguis un racó que a tu t'agradi, un indret. Allò de dir, quan vaig arribar a Esplugues o a Sant Just, em vaig enamorar de... M'és igual que sigui un monument, un parc o un carrer.
1: ho tinc clar, claríssim, és el carrer de Montserrat
0: d'aquí d'Esplugues.
1: És una passada, sí, quan el vaig veure la primera vegada, em vaig enamorar i tinc un munt de fotografies allà. La meva nena va fer la comunió a l'església i també tenim aquest carrer de fons.
0: Aquí a Santa Madalena d'Esplugues?
1: Sí, sí, sí, sí. Així que sí, m'encanta aquest carrer, és com un viatge en el temps i l'espai. És molt, molt, és màgic. M'encanta, sí.
0: I quan acabo les entrevistes sempre us dic el mateix i de vegades l'entrevista s'allarga més estona. Si m'he oblidat alguna cosa de preguntar-te, si m'he oblidat alguna cosa que tu volguessis dir, doncs, Soledat, afegeix el que vulguis.
1: No, la veritat que hem parlat, jo crec que un poc de tot, i no, volia donar-te les gràcies per convidar-me i la paciència i la dedicació per a preparar una miqueta l'entrevista que ha estat un plaer.
0: Doncs per mi també, perquè va estar una sorpresa escoltar òpera pels passadissos de l'Avent Centre Cultural, la teva predisposició per poder quedar, que tampoc ha estat fàcil, perquè ho portem preparant ja fa dies, perquè per temes laborals d'una o de l'altra tampoc no podíem coincidir en els dies, però finalment avui, que és dijous 26 de juny, hem pogut enregistrar aquesta entrevista, que l'escoltareu al llarg de la setmana i en reposicions quan el nostre tècnic, doncs, així ho decideixi, que és el Jordi Udina, que sempre un record per ell, perquè és el que fa el muntatge i l'edició de les entrevistes que fem a Esplugues i Faima. Soledat, acabamos con mi niña Lola.
1: D'acord. Moltes gràcies.
0: A tu, una abraçada i fins a sempre.

0: Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, els seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit, i ens reservem alguna cosa perquè no sempre cal explicar-ho tot. Un programa conduït per la Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. Esteu escoltant Esplugues FM.
0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
2: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
2: No, para nada.
0: ¿Entonces?
2: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
3: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.

0: Una família d'acollida que em faci abraçades dos.
1: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Esplugues FM.
4: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM. Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: poble, sí, que està amb el tio aquell nazi, només perquè li paga la manicura, la mare de l'Àlamo, ara que parlàvem d'aquell flashback, és a dir, inclús el personatge que és molt, molt, molt secundari, són dones molt disposades, que volen molt una certa cosa, i tenen molt clar que, per aconseguir-ho, doncs es prostituiran, bàsicament. Sí, sí. Però sobretot, és, per mi, la clau d'això és que el desig del que volen és molt superficial, és a dir, és material, és roba, manicures, la casa,
1: flors, no?
0: Flors, exacte. I aquí final és on trobo que potser si agafes el retrat de tots aquests personatges femenins, bueno, doncs t'està quedant un retrat únic on no hi ha gaire matís.
2: Bueno, hi ha l'Alexi, que és un fracàs. És a dir, t'està dient, perquè més no t'està dient, no, si tu pots voler coses diferents, però hauràs de canviar la manera d'aconseguir-les. I clar, per mi això és un discurs horrible, però és un discurs, a més, em sembla bastant valent, o sigui, bastant a sac de dir això, de dir, vale, com te'n surts d'aquesta merda de panorama, per dir-ho així. I a més, em sembla que recull molt bé l'esperit d'Eufòria 1 i 2, que quan les remirava pensava que aquest senyor s'està preguntant com sortim d'aquí, no? O sigui, com escapem d'aquesta cosa tan opressiva.
0: No, és clar, al final, la tercera és una conseqüència de com estava la brúixola a la primera i la segona.
2: Sí,
0: si tens uns personatges que tenen aquesta direcció i que pensen que l'únic que val la pena de la vida és una sèrie de coses, doncs clar, evidentment aniran cap a llocs que la veritat que són molt freds i molt crus i molt foscos. Sense entrar en spoilers i per acabar, al final què?
2: A mi, és que sense entrar en spoilers, però a mi em sembla que és el final que havia de tenir també coherent amb les altres temporades, amb els... És una sèrie que va molt sobre les drogues i el discurs que es fa al voltant del món de la droga em sembla coherent que tingui aquest final.
1: Sí, em sembla molt, molt intel·ligent i també amb aquesta anècdota que explica el Sam Levinson de que va canviar el final arrel de la mort d'un dels actors de la sèrie, em sembla molt, molt coherent i molt, molt madur per la seva part.
3: Jo crec que la paraula és coherent, i per tant, si és coherent amb els personatges, amb el que has estat explicant i una mica amb el teu missatge, és un bon final. Ara, després a tu t'agrada més o menys personalment, però si és coherent i tanca bé, és un bon final.
0: Doncs gràcies als tres, com sempre, per aquest

0: bona estona i acabarem el programa amb una dosi de no ficció, perquè ara arriba la Mònica Planes amb la seva imprescindible secció de documentals.
1: La finestra indiscreta, divendres a partir de les 12 de la nit. Amb Toni de la Torre.

0: Mònica Planes, com estàs?
1: Molt bé, molt contenta de ser aquí.
0: El primer documental que ens vols comentar és Punt de no retorn, que torna amb una tercera temporada que s'estrena dilluns i que obre amb un díptic. És correcte, això?
1: És correcte.
0: És correcte, díptic. És a dir, són dos documentals que són complementaris. En un s'analitza l'auge de l'extrema dreta entre els joves i en l'altre els joves de grup antifeixistes que la combaten.
2: És important la lluita als carrers perquè l'extrema dreta, perquè el feixisme no ha guanyat els carrers. És a dir, no han aconseguit mobilitzar socialment a la gent. Ho hem vist amb Núcleo Nacional a Setmanat, no? Qui li ha plantat cara, qui ha fet front, ha estat la joventut organitzada.
0: Què t'ha semblat aquest retorn?
1: Crec que és un retorn important perquè la plataforma 3CAT necessita aquest tipus de reportatges, de documentals. És una sèrie de curts documentals que aquesta és l'inici de la tercera temporada. Ha guanyat un Emmy internacional, és a dir, és una sèrie molt ben valorada, prestigiada, sí, sí. Molt reconeguda.
0: I té alguns capítols que són fantàstics.
1: Que són extraordinaris. Sí. Per exemple, quan el Raúl Gallego, que és el creador de la sèrie, s'infiltra amb la Jihad de Palestina o se'n va fins al Japó a investigar tot el progrés amb la intel·ligència artificial,
0: sí,
1: i el paper dels robots.
0: Aquella era la primera temporada, si no recordo malament.
1: Exacte, també va viatjar a la primera línia del front a Ucraïna, o una altra que em va agradar molt és la batalla pel clima dels indígenes del Canadà, i n'hi ha un que crec que també aprofito per recomanar-lo, ja que avui en parlem, que és la revolta dels estudiants a Sèrbia, que és l'únic que té una hora de durada, perquè aquests documentals són entre 20 minuts i mitja hora, és a dir, que és una sèrie de curts documentals en aquest sentit, i per tant és una manera també diferent de consumir
0: el
1: documental, molt condensada. Parlem d'aquest retorn. El primer capítol, Europa, joves i la marea d'extrema dreta. Què fa el Raúl Gallego en aquest cas? Ha viatjat per tota Europa, és a dir, que estem parlant d'exemples de Barcelona, Manresa, després viatja a Espanya, a Madrid, però també hi ha Bèlgica, Alemanya, França, Anglaterra, i s'endinsa en aquests sectors més radicals, doncs, de partits d'extrema dreta i grups neonazis. Això ja té una part, diguem, molt dura, que és difícil recomanar un documental que hi ha aquestes ideologies explicant el que pensen, perquè sobretot no ho mireu abans d'anar a dormir, perquè te'n vas al llit amb l'estómac i el cap donant voltes i amb un malestar.
0: No escoltar el que diuen els de Núcleo Nacional.
1: Exacte.
0: Abans d'anar a dormir no seria la millor recepta.
1: Genera malestar. Per tant, intenteu fer-ho en una hora que després pugueu netejar i pensar en altres coses. Crec que és interessant, i una mica és la raó de fons d'aquesta sèrie, que és confrontar circumstàncies difícils de l'actualitat. El punt de no retorn ja ens connecta una mica amb aquest abisme social que estem vivint i d'afrontar realitats incòmodes, fins i tot en aquest moment de límit, no? Una mica aquesta situació de límit i, per tant, aquest auge del feixisme, diguem, d'alguna manera s'ha de poder explicar.
0: Sí, de fet, recordo, si no recordo malament, que el punt de no retorn, el primer episodi, començava justament explicant l'auge de l'extrema dreta als Estats Units.
1: Exacte.
0: I era un documental que és molt interessant, de nou, val la pena recuperar-los tots, però en aquell parlava sobre uns Estats Units que estava al límit de la Guerra Civil.
1: Exacte. I, de fet, per tant, són... De fet, molts capítols s'han com fins i tot anticipat a determinades problemàtiques que després han esclatat. Per exemple, quan es posa dins de la Jihad de Palestina, és només setmanes abans de l'enfrontament de Hamas amb Israel. És a dir, que pràcticament és com gairebé una mena de vaticini o de profecia que, diguem, que ens alerta d'aquestes circumstàncies, com si el Raúl el que fes és endinsar-s'hi quan encara són com molt latents, no? Circumstàncies que encara són molt latents i que és com dir, anem a veure quines són les raons de fons. Una cosa pel que serveix aquest primer capítol és per veure que hàbil és l'extrema dreta en l'ús dels mitjans i a l'hora d'expressar la seva ideologia, i ho aprofiten tot. I el fet de tenir un micròfon, de poder expressar-se i de dir els disbarats que diuen, però de fet ells mateixos reflexionen sobre això. Hi ha una declaració que m'ha cridat l'atenció perquè diu: si jo estigués a les xarxes socials explicant l'ús del totis, tindria 50 visites. En canvi, si explico això, tinc desenes de milers de visites. Per tant, hi ha aquesta conducta que té a veure amb la provocació, amb el conflicte, amb la violència i amb la viralitat que genera això i aquesta manera de captar l'atenció de manera massiva que té aquesta extrema dreta.
0: I que ells ho saben perfectament, a més a més.
1: Exacte. Jo crec que aquest és un documental que té encara molt camp per córrer per part del documentalista. M'ha recordat en alguns moments, recordes la sèrie Salvador de Luis Tosar?
0: Sí.
1: La que la seva... Sí. Descobreix, és un sanitari que descobreix que la seva filla forma part de grups de neonazis i a partir d'aquí ell investiga què és el que hi ha darrere d'aquests grups. Sí. Doncs bé, hi ha algunes escenes que m'han connectat molt amb aquesta sèrie, perquè fins i tot en els de Núcleo Nacional tu veus que tenen un pis on hi ha tota una memorabilia i tot uns productes de màrqueting que dius: qui ho sosté això econòmicament, no? Què hi ha darrere? Com es financien? És a dir, crec que encara hi ha aquest recorregut més enllà d'explicar quin és el posicionament d'aquests personatges, sinó com se sustenta econòmicament això, de quina manera...
0: Els recursos, sí, sí.
1: D'on treuen
0: no
1: els recursos, no? I això és el que crec que encara es pot aprofundir més.
0: Anem a escoltar un tall d'un d'aquests nois que tenen aquestes opinions. Anava a qualificar-la, però que tenen opinions que són mentida.
3: Con Franco había gente que vivía muy bien y gente que vivía muy mal. Pero lo que es innegable, que la izquierda quiere callar, es que Franco hizo muchas cosas bien. Y yo no soy franquista ni muchísimo menos, ¿eh? Pero sí reconozco lo que hizo. Las viviendas, los pantanos, cómo se trabajaba y cómo se vivía la seguridad que había. O sea, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas presentes.
0: Clar, el que passa és que aquí trobes individus que, a part de... que ideològicament són detestables i repugnants, però és que, a més, fan afirmacions que són absolutament falses.
1: Clar, el que ha de fer el documental en aquest sentit és incloure un seguit de rètols que el que fa és contrastar aquestes opinions amb informació rigorosa que rebat aquests posicionaments, que són que ells mateixos admeten que molts cops les utilitzen per cridar l'atenció. És a dir, no és que estiguin convençuts d'això, sinó que són conscients de la merda falsa que estan difonent,
0: que estan
1: perquè
0: anar.
1: És la manera que ells troben que s'aconsegueix fer viral. Jo crec que un element que potser em grinyola d'aquesta sèrie documental o d'aquests dos capítols és el fet de separar o fer aquests dos àmbits de feixisme i antifeixisme i posar-los consecutius, perquè seria com equiparar, pot semblar que s'equiparen les dues veus.
0: Clar, i això és molt delicat.
1: Lògicament no són el mateix el feixisme que l'antifeixisme,
0: no.
1: I hi ha potser aquest risc de desdibuixar una mica quina és la diferència, no? Plantejar-ho com a veus equivalents quan no ho són. De tota manera, el que sí que crec que és important és entendre que aquests dos capítols el que hi ha és una voluntat de separar-ho temàticament, no com una equivalència, i després que no, en cap cas és una mirada neutra. És a dir, tots aquests rètols que hi ha és per, fer una mirada crítica o una observació crítica d'aquests plantejaments.
0: Doncs Punt de no retorn, que torna amb la tercera temporada ja aquest dilluns al 3CAT. Evidentment, les dues temporades anteriors les podeu recuperar quan vulgueu. Mònica, portes més propostes i, afortunadament, les següents són una mica més lleugeres.
1: Exacte.
0: Perquè pel següent documental canviem de to i de tot, perquè té com a protagonista Paul McCartney.
1: Exacte. És una història vinculada a Paul McCartney. El bajo perdido de Paul McCartney. És un documental que trobareu a Movistar Plus. El 1961, Paul McCartney viatja a Alemanya amb els Beatles per fer un concert, i allà el cinquè Beatle, l'Stuart, que era el baixista del grup, decideix desvincular-se del grup i es queden sense baixista.
0: D'acord.
1: El George i el John diuen que ells no pensen tocar el baix i, per tant, Paul McCartney assumeix aquesta funció i, sense moure's d'embú...
0: Molt propi de Paul McCartney.
1: Exacte. Sense moure's...
0: Liderar el barco quan...
1: quan la cosa...
0: Molt al principi, en realitat, no?
1: Davant dels problemes, solucions.
0: Ella, sí, sí, totalment.
1: I el que fa és comprar-se un baix i, diguem que familiaritzar-se amb aquest instrument. Paul McCartney, a partir d'aquí, crea una manera de... adquireix una personalitat a l'hora de tocar el baix i utilitzarà aquest baix en la trajectòria més exitosa i fulgurant del grup. Fins que quan el grup se separa, perd el baix.
0: D'acord.
1: El perd
0: de vista.
1: Però com
0: el perd?
1: No ho sap. És a dir, ell... sap a partir de quin moment li perd, el perd de vista en aquesta moguda del grup i de camions i d'històries.
0: Bueno, clar, és que el més normal seria perdre alguna cosa, també.
1: Exacte.
0: Diré.
1: I perd aquest baix i amb els anys el vol recuperar i comença una recerca del baix que va perdre Paul McCartney. Quina és la gràcia del documental? Tots aquests documentals que, en certa manera, és la recerca d'algú o d'un objecte on intervenen una cadena de persones que es connecten per trobar aquest baix. I és una excusa, a la vegada, per repassar la trajectòria dels Beatles i per repassar una... o observar una part de la història de la música amb l'excusa d'aquesta recerca del baix.
0: Oh, m'agrada, eh? M'agrada molt la idea. No em diguis si el troben o no.
1: No t'ho diré.
0: Perquè suposo que és part de la gràcia,
1: però,
0: és el dubte de si l'acabaran trobant.
1: Seria molt frustrant...
0: Això és veritat. Això és veritat.
1: Que ens posessin aquesta passada.
0: Imagino, però, que deuen anar per camins absolutament rocambolescos. Perquè,
1: sobretot,
0: clar...
1: crec que la gràcia és els personatges que hi ha darrere d'aquesta història i els amics, és a dir, els amics que Paul McCartney ha anat fent amb els anys.
0: No li van robar, no, el baix?
1: Jo no vull dir res.
0: D'acord. És que ara m'he imaginat algú que...
1: No,
0: l'amic del grup que diu...
1: Però pots imaginar que hi ha molts elements
0: que
1: entren en la història i han passat. A més, estem parlant de moltes dècades, per tant, un baix pot donar moltes voltes.
0: I
1: té... Bé, és una història que té gràcia, sobretot això, pels personatges que et vas trobant pel camí.
0: I encara tenim una tercera opció, aquesta a Netflix, un documental sobre Martin Short.
4: I'll tell you something about Marty... Let's say you're going to host a dinner party, and you invite Marty.
5: I loved you in Home Alone, you're wonderful!
4: And then it turns out Marty can't come. You cancel the party.
1: És un documental dirigit per Lawrence Kasdan, amic íntim de Martin Short, que comença en el documental dient: bueno, ara hem de fer veure que estàs fent un documental i que tu i jo no hem parlat mai. I el Lawrence Kasdan li diu: no, fem veure que aquesta és la continuació del milió de converses que hem tingut tantes vegades, no? I és una història d'homenatge a Martin Short, a més en un punt difícil de la seva vida personal, perquè fa uns mesos es va morir la seva filla, i aquest documental li rendeixen com un... o li dediquen amb aquesta filla, perquè hi ha un component de personal més enllà de la trajectòria professional, no? I crec que és d'aquestes històries en què surten tot d'actors que són amics íntims de Martin Short, que et permet repassar també la comèdia nord-americana, tant a nivell televisiu com cinematogràfic, com de l'stand-up comedy, i que és un documental que no us canviarà la vida, però que és lleuger, fa gràcia i és veure una mica les vides privades d'actors que hem vist en tantes pel·lícules.
0: No, i a més és que és una mena d'actor que té, almenys de cara al públic, té una personalitat com molt alegre i que s'encomana molt fàcilment, no? Que té com una visió de la vida vitalista que sempre, d'alguna manera, en entrevistes o en històries que pugui fer, sempre s'acaba encomanant.
1: I això ell ho explota molt en aquest documental, perquè no sap marxar d'aquest personatge una mica histriònic i fins i tot trenca una mica els codis del documental, perquè a vegades fa veure que està al cotxe prenent-se un guió i de cop trenca la quarta paret i diu: ara faig veure que aquí no hi ha una càmera, però és que és obvi que hi ha una càmera que m'està observant, no? Vull dir que juga molt bé a aquest aquest paper que t'obliga el documental a fer veure que tu estàs sol quan no estàs sol, i llavors ell ho trenca de la manera més còmica, perquè és una persona que ni en els seus moments més familiars i domèstics pot evitar de ser aquest comediant constantment animant les persones que té al voltant.
0: Doncs una altra que m'apuntaré, una altra que m'apunto per aquest estiu. Moltes gràcies, com sempre, Mònica. Ens has deixat amb molts deures en aquesta, que és la teva última secció de la temporada.
1: He intentat compensar-ho perquè tinc una de freda i una de calenta,
0: sí, sí,
1: en el sentit que
0: no, ha estat molt ben plantejat. Efectivament, segurament primer podem anar pel punt de no retorn,
1: la cosa més dura,
0: i després ho combinem amb Paul McCartney o Martin Short.
1: Més lúdiques.
0: Doncs espero que passis un molt bon estiu.
1: Igualment.
0: I fins aquí el programa d'avui. Espero que hagueu gaudit amb nosaltres. La setmana que ve tenim programàs. S'estrena Obsession, que ve de ser un fenomen als Estats Units, i Nino, una joia del cinema francès. I com que Akira torna als cinemes, dedicarem un especial a l'obra mestra de Katsuhiro Otomo. Ja sabeu que podeu recuperar tots els programes de La Finestra Indiscreta a catradio.cat/finestra o al nostre Spotify. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos i que tingueu un bon cap de setmana.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Sara Riera. Un xoc entre dos trens al nord de Londres ha deixat almenys un mort i un centenar de ferits. La persona que ha mort és el maquinista d'un dels trens. El primer ministre britànic ha assegurat a les xarxes que els primers informes que arriben sobre aquest accident són molt preocupants. Ara per ara sembla que un dels trens va quedar aturat a causa d'un error en el sistema de seguretat i que després el segon tren hi va xocar per darrere sense descarrilar. Un passatger explicava així a la BBC la situació que ha viscut.
2: Era el capdavant del tren que ha xocat amb l'altre. Quan m'he aixecat, he vist seients per tot arreu. Semblava que hi havia hagut una explosió d'una bomba. He vist gent amb la cara ensangonada i amb ferides a les cames i hi havia fum per tot arreu.
1: L'accident ha passat entre un tren de llarg recorregut que venia del centre d'Anglaterra i un de Rodalies que anava cap a l'aeroport de Luton. El xoc ha provocat el caos en un dels corredors ferroviaris més transitats del Regne Unit. Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. El socorrista ha donat l'alerta a quarts de 4 de la tarda. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren en aquesta zona de la cova del Gos. Quan han entrat a l'aigua han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, donava el seu condol pel tràgic succés.
3: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya emet el primer avís de situació meteorològica de perill per calor d'aquest any. L'episodi començarà diumenge i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts, amb temperatures que podrien superar els 40 graus a les comarques de Ponent. La situació preocupa especialment per la coincidència amb la revella de Sant Joan i també per la campanya de la sega del cereal. De fet, en els últims dos dies hi ha hagut una desena d'incendis en diversos punts de Lleida i de Girona i per això els bombers han reforçat el dispositiu preventiu. Per cert, que acabem de tenir constància que a la República Dominicana un gran incendi en un hotel ha provocat un mort i ha obligat a evacuar centenars de persones.